0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? Estàs riugat.

d'aquest amor consumible ens

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

I'm coming off to you.

ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot això que

0: Aviam, un, dos, tres, i ara se'n pot.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

0: estos pares.
1: Oh, no.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6 que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7 i 3 minuts. És moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot, destacant 2 avaries actives. La primera, talla la calçada de la TB-7044 a Montblanc, en ambdós sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera. Des de ja fa una estona en direcció a Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-3421 tallada entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas, en el tram entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls, doncs, es donen en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui també està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial, que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i sobretot el dissabte amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
4: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
5: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb reclamar les coses a les redes o encara amb fer coses oficials.
6: Motius sobren. No només el cas de Barcelona en concret, sinó com que està passant en les grans ciutats i la gent ja tipus, no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
7: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic, però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a l'ultradreta, els discursos reaccionaris.
1: I us ampliem el que ja us dèiem, eh? Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus tres fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
8: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de tres fills que fan 6è, primer de primària, i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis, propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
9: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res, té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies a la setmana per als seus fills, no pot treballar, no pot fer res.
8: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
1: I encara en aquest context afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
10: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
11: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
10: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverge al Montsià ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
12: Sobretot que es faci cas a les alertes. És a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt.
13: Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant i, per tant, demanar-li a la gent que sigui prudent.
1: Tal com indiquen els experts en la matèria, aquests temporals que ens afecten els darrers dies tenen l'origen en les altes temperatures de l'estiu. Precisament, l'anàlisi climàtica del Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el setembre de 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, malgrat les tempestes torrencials que s'han donat a diferents punts del país. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la comissió de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
14: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Espanyol. Aquest dijous, i coincidint amb el novè

0: dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Español caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
1: El Tribunal Constitucional adopta la decisió i la execució le corresponde al Tribunal de la Jurisdicció Ordinària. Per tant, si nosaltres el dia 6 d'octubre tomamos una decisió, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
0: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i, de moment, no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Començarà pels grups de població més vulnerables, com els nens petits i els més grans, i es crida per primer cop a vacunar-se als mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de forma espontània als centres de primària a vacunar-se fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
3: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
2: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
4: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
0: Ens separen 9 minuts de 8:15 del matí. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Arbitratge.

0: àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la seva plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat, es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
1: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
2: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
3: Do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
4: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt, no? Llavors, dir que els altres no són favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
0: Hi ha menys d'una setmana per arrencar. El 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica, Mònica García ja ha venut un 19% més d'entrades.
3: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
5: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2004. Assetjament escolar.
4: Acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i psicològics.
1: Xavier Fargas.
5: Bullying, mobbing... Hi va haver un moment cap a mitjans dels anys 80 del segle passat en què semblava imprescindible fer servir aquests anglicismes, com si es tractés de novetats que acabéssim d'importar d'altres cultures. De fet, però, amb aquests manlleus es feia referència a situacions que, per desgràcia, han estat presents entre nosaltres des de sempre. Les propostes catalanes alternatives parteixen, naturalment, d'un terme patrimonial i d'ús general, assetjament, al qual s'afegeixen els adjectius necessaris per especificar l'àmbit en què es produeix aquest assetjament o alguna altra característica definitòria. Assetjament escolar, assetjament immobiliari, assetjament laboral, assetjament sexual... Amb l'ús de les formes catalanes es contribueix a la transparència semàntica, és a dir, a fer més evident i comprensible el concepte. En canvi, amb els manlleus s'emmascara el significat real dels termes. Evitem, doncs, els manlleus i, sobretot, evitem qualsevol mena d'assetjament.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa amb... Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb 2 avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Mas d'Enverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C-12 entre Tortosa i Roquetes, totes en tots 2 sentits de la marxa. I pel que fa al temps, aquest matí continuarà la pluja insistent, abundant i torrencial a les Terres de l'Ebre, com us estem explicant, i al sud de Tarragona, fins al Priorat i també al Baix Camp. A Tortosa ja s'han superat els 160 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. Les pluges també s'estendran a les comarques de Lleida, mentre que a la Costa Brava hi haurà més clarianes amb vent i mala mar. A la tarda, les pluges arribaran també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
2: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'un habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
3: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però tot i així, des de la costat tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que vagin que cap família es vegi al límit que s'ha de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: Paula, sembla, però, que avui es torna d'alguna manera a la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
3: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, els lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions, perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
1: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a Plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri i, en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
3: Sí, des de la costa que ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar cap on hem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
1: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Més coses. El Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda, la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
4: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
5: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
4: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí. sobre el terreny i tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora? Què ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
6: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir a la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres. Hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes-Tortosa. Per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per esta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases d'Alcanar a Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions. Han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar almenys que tinguéssim constància, que se s'hagi informat, dos habitatges, en total unes 8 persones, una al carrer Montcada de Tortosa, l'altra al carrer Cervantes, i esta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem. Fa res mitja hora se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats, que unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre. Falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Camp Redó, no hi ha llum als carrers, i hi ha algunes zones que estan inundades i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe i, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja aixopluc, però ens estem banyant.
1: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta última hora.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no, els hi passarem per sobre.
0: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda es podrà seguir un partit d'aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
0: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units. Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana, les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora,
4: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
4: Sí, efectivament. La temporada castellera, els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles, i per això tenim aquesta sensació, i de retruc, Helena, el que deies també, per la repercussió mediàtica. Més de 400 periodistes acreditats, de més de 20 països diferents, vull dir que tot això, tot junt, fa plegat entendre que estem davant del millor concurs de la història.
0: Carles, deixa'm fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre, els que hi enteneu, parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de veritat.
4: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, utilitzem molt, fins i tot massa, segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada, però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer 5, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer 5 a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
0: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
4: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 amb folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, castellers de Vilafranca, i també la colla Joves, Xiquets de Valls, però no s'ha descarregat mai. Clar, si això es descarrega, ja seria novament una jornada històrica, més enllà de tots els altres castells que porten en cartera, castells de 10, castells sense folre, vaja, castells extraordinaris que no es sovintegen cada diada, sinó que es veu molt puntualment en el calendari casteller cada temporada.
0: Carles Cortés, gràcies. Et veurem, et seguirem, us sentirem. Per tant, moltes gràcies. I vostès també saben que podran veure-ho i seguir-ho a la vostra televisió local o a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Etienne Lenoir, a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus August Otto, al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que sens dubte és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. De seguida connectarem en directe amb la ciutat de Tortosa. També ho farem amb la seu del Departament d'Interior, on els serveis d'emergències faran una compareixença pública per actualitzar l'evolució d'aquest episodi. Parlarem també amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, un dels municipis on els ruixats estan descarregant, ja ho heu sentit, amb més força. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre. Però al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa tres nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts a Notícies en Xarxa la Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
4: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports, avui us estem destacant que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en Xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en Xarxa de la jornada històrica que s'espera en aquesta edició.
1: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: 8 i 4 és hora punta. Volem saber aquesta hora. És divendres, és dia plujós, sobretot al sud de Catalunya. Deia, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Bon dia, Helena. Doncs comencem parlant d'aquesta pluja. Tenim algunes carreteres afectades per inundacions, bàsicament totes elles a la comarca del Montsià. La principal és la C-12. Aquesta via la tenim tallada a dos punts, a la zona d'Amposta i també entre Tortosa i Roquetes. Per tant, la C-12 sí que és cert que està afectada per inundacions i la tenim tallada en totes dues direccions en aquests dos punts que t'he comentat. De fet, també tenim tallades 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans, totes elles a la comarca del Montsià. Pel que fa a retencions, bàsicament parlem d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Res de l'altre món, cap gran incidència, però sí que hi ha aturades destacades, com et deia, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca sobretot l'autopista B23, baixant del Baix Llobregat cap a Barcelona, amb aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Doncs marxem ràpidament cap al Departament d'Interior, on a aquesta hora està compareixent Sarai Roca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, compareixent per explicar l'última hora d'aquesta temporal al Baix Ebre i a Montsià. L'escoltem.
6: Del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podran acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part dels comarques.
7: I també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment de la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop a les Terres de l'Ebre, hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, doncs, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central, diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Quimba, quan vulguis.
8: Gràcies. Perfecte, doncs en l'àmbit de Protecció Civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i evidentment des d'ahir de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint amb aquestes pluges que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses. Ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per el que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja que cau intensament cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi que fan el seu camí i vagi marxant cap a mar i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius.
3: Doncs us oferíem en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i sentíem ara en directe a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicant que plovia sobre mullat i, per tant, demanava molta vigilància a la població, especialment del sud de Catalunya, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i del Montsià, perquè passessin per les vies principals, utilitzessin les vies principals i, evidentment, evitessin els camins, els indrets amb guals o els punts baixos. I més coses. Protecció Civil ha enviat a primera hora, us ho estem dient des de bon matí, un missatge, és alert, per avisar d'aquestes inundacions importants, com us dèiem, aquestes dues comarques, i demanar a la població que, si pot, no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment, com us dèiem, aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6. Ara mateix, doncs, tornem en directe cap a... per veure aquestes pluges torrencials. Anirem, doncs, en directe, com dèiem, amb els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia, Albert, perquè ens expliquis una mica quina és l'última hora ara mateix, que ja es comença a fer de dia.
9: Bon dia. Efectivament, continuem aquí als estudis de Canal 21 Ebre, a Tortosa, al polígon Baix Ebre Campredó, i la notícia ara mateix és que fa uns minuts ha marxat la llum, per tant, des d'aquí, almenys no hem pogut seguir la compareixença de Protecció Civil, però el que ja esteu veient i notant és que clareja una mica i hi ha una tempesta ara mateix prou intensa entre el que seria Tortosa i la costa del Perelló, l'Ametlla de Mar. Una tempesta que ja fa estona que està situada just aquí al darrere nostre i que veurem com evoluciona per una previsible baixada de barrancs durant les pròximes hores, com ja va passar, per exemple, ahir la nit, ho explicàvem ara fa una estona. Aquí la situació continua sent molt complicada, problemes a la mobilitat, ara que ja és hora de començar molta gent a treballar, i també aquests problemes de talls de llum que estan havent, com ara, per exemple, aquí, en este polígon Baixebre-Capredó, un dels polígons més grans de les Terres de l'Ebre, polígons industrials. La situació, com comentàvem, complicada, les carreteres també, la mobilitat, hem rebut ara de fa poca estona imatges del centre de Tortosa, de nou en carrers anegats. Ara, fa les últimes una o dues hores, la pluja ha començat a apretar més aquí a la capital del Baixebre, però també pluges intenses en zones com Ulldecona, tot i que ara mateix comprovem el radar i allí la pluja sembla que ara és força més minsa. La situació, per tant, ara en els minuts actuals i posteriors i següents és aquí, a l'entorn de les serres de Boix-Cardó, que són les que tenim aquí darrere, entre Tortosa i el Perelló, a la Metlla de Mar, per fer este seguiment d'este temporal que estem patint aquí al sud de Catalunya. Per tant, precaució, evitar desplaçaments, recorden, escoles avui, escoles i instituts tancats i es demana teletreball, evidentment, als que ho puguem fer.
3: Gràcies, Albert. Sens dubte, una tempesta, a més, abundant i elèctrica, perquè des d'aquí copsem els llamps que es veuen darrere teu. Albert, en tot cas, mantenim aquesta finestra oberta per seguir connectant amb vosaltres quan es necessiti. Gràcies, bon dia, fins després. I establim ara connexió amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, la Daniela Lleixà. Senyora Lleixà, bon dia. Gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
10: Hola, bon dia.
3: Quina és l'última hora que ens pot explicar d'aquests aiguats en el seu municipi?
10: Bueno, ara mateix han patit un tall de llum i acaba de restablir-se. És una molt bona notícia perquè sempre que hi havia pluges torrencials ens quedàvem a fosques. Esta vegada no ha estat així de moment. Portem més de 200.000 litres ara mateix. Ha plogut moltíssim en menys de 12 hores. Va començar ahir a les 8 de la tarda. Tenim dos vies principals d'accés al municipi i la tercera, que també m'han comentat fa un moment que estan molt males condicions, les altres dues tallades. I el poble, per l'orografia, l'aigua drena cap avall. És un poblet del prelitoral, a 300 i pico metres, i llavors l'aigua drena i no tenim problema d'inundacions dins el nucli. Però, bueno, el problema nostre són els barrancs que travessen totes les vies d'accés, que són barrancs que baixen del port i que quan plou així estan totalment desbocats i desbordats i omplen la via de rostres vegetals, de pedres, de graves, i bueno, és impossible transitar.
3: Senyora Lleixà, per el que ens explicava ara, temeu que la situació pugui empitjorar-se, tenint en compte que això, que l'episodi és previst que s'allargui ben bé fins les dues del migdia, entenent que inundacions presumiblement en el seu poble, pel que ens explicava de l'orografia, no n'hi hauran, però com que parlava també de la possibilitat del perill d'aquests barrancs, entenc que no sé si això els preocupa especialment.
10: Bueno, la gent de la nostra zona, de la gent del poble, ho sap. La gent de Terres de l'Ebre ho sap, que el perill important són els barrancs. Hem rebut unes alertes fa una estona avisant de que se preveien en les properes hores d'altra vegada pluges d'intensitat molt gran. Nosaltres ahir, com a govern municipal, ja vam posar l'activació del Procim com a alerta, no, de protecció civil, i a més vam decretar la suspensió de les classes a l'escola perquè des del govern se mos va enviar les alertes i també les alertes de pluges molt intenses, però no es va decretar el tancament dels centres escolars, i ho han fet des de les alcaldies, i sort, perquè avui, bueno, en les carreteres tallades, en la situació que tenim, és totalment inviable posar els nens i els mestres en perill. Pensem que no cal.
3: Alcaldessa, acabo ja només molt ràpidament. Entenc, per tant, que a nivell humà

0: Passen 8:45 del matí. Altres coses que també seran notícia avui, els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge, són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre d'altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix també la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha reclamat als juntaires que canviïn de parer o que no assumeixin les conseqüències.
1: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
0: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar els decrets, a qui acusa, a més, d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora. Serra, a més, ha afegit que les mesures proposades són un respir, però no resolen el problema estructural de l'habitatge. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit, que és haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, haver de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
0: I a aquesta hora podem afegir que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Camp Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4

0: impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada per al Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33 a 42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també ex-blaugrana Emi Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
1: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
2: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
3: We need to do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells, es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes estan acreditats. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador del programa Castells en Xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte, i no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil ha enviat a primera hora d'aquest matí un missatge SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi com Mas de Barberans ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'actualitzar quina és la situació d'aquest episodi de temps violent en una compareixença a la seu del Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones.
1: Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i del Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts aquí també al Notícies en xarxa Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i al fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports destaquem que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: I com cada setmana fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, entre les estrenes més destacades del cinema i destaquen avui Sunny Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients, Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, La sombra de un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger. Doncs ara mateix que passen 5 minuts gairebé de 7:45, volem saber com se circula la xarxa viària catalana aquest dia tan complicat de divendres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Adrià Fernández. Molt bon dia, Adrià.
5: Hola, molt bon dia. Bé, a aquesta hora del matí detectem diverses retencions a les carreteres catalanes. En primer lloc, si us desplaceu cap a la demarcació de Tarragona, cal destacar que arran de les pluges i les inundacions es troben tallades les C12 amb posta i entre Tortosa i Roquetes i 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans. D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'actitud ja aturada s'entrava.
1: Tenim alguns problemes, Adrià, per escoltar-te amb la perfecció. Gràcies, en tot cas, per aquestes puntualitzacions. Previsió del temps ara, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Plou sobre mullat a l'Ebre.
6: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, ja fins fa un minut que hem mirat les últimes dades de pluja caiguda de diferents observatoris d'aquella banda del sud de Tarragona. Portem 223 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 220 litres a Ulldecona, fins a 199 litres a les cases d'Alcanar, 153 en portem a Tortosa o, per exemple, al Perelló, 135, una mica més cap al nord, a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres. Això són pluges des d'ahir a les últimes 24 hores, de fet, però la majoria d'aquestes precipitacions, d'aquests registres, són de les últimes 12 hores. Està plovent a hores d'ara amb moltes ganes, de fet ho continuarà fent aquest matí, especialment al nord del Baix Ebre i a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, la pluja tan intensa del Montsià va a menys, sobretot a tocar del País Valencià, però des del riu Ebre aproximadament fins al Baix Camp haurem d'estar pendents les immediates 4-6 hores. També al Tarragonès o a l'Alt Camp. En aquestes comarques de Tarragona, la pluja serà abundant. També anirà plovent aquest matí amb ganes, sobretot al Pirineu de Lleida. A hores d'ara plou amb intensitat al Pallars Jussà i, en canvi, més clarianes cap a la Costa Brava. Al llarg d'aquest migdia i tarda, Helena, la pluja s'estendrà també a les comarques barcelonines. Plourà amb ganes, per exemple, al Garraf, també a l'Alt Penedès, amb alguna tempesta intensa, però cap a la Costa Brava continuarà sense ploure. I al cap de setmana, doncs, la veritat és que el temps és molt incert, però vist des d'ara, destacar que demà tornarà a ploure amb ganes a les comarques de Tarragona i que diumenge, molt possiblement, les tempestes més destacables es quedaran enganxades a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però tot això s'haurà de seguir segon a segon. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: No és estrany, doncs, que amb els valors que ara ens explicava Lluís Miquel Pérez, Protecció Civil, hagi enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població, sobretot, que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. S'han suspès classes a 7 municipis del Montsià i del Baix Ebre per un episodi que s'allargarà ben bé fins al migdia. Els serveis d'emergències han comparegut fa poca estona des del Departament d'Interior per actualitzar aquesta situació. Ens desplacem fins allà on hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, fes-nos un resum una mica del que s'ha dit en aquesta compareixença.
7: Hola, Helena, bon dia. Sí, molt pendents de la situació meteorològica al sud de Catalunya. El pitjor s'espera a les comarques del Baix Ebre i el Montsià fins a les 2 de la tarda. Aquestes comarques han rebut ja aquest matí una segona alerta als seus mòbils perquè en aquesta part del territori es poden acumular les properes hores 200 litres per metre quadrat. I fins al moment els serveis d'emergència han rebut unes 200 trucades de diferent mena, també de caràcter mèdic. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba de fer una radiografia actualitzada del nombre d'incidències registrades fins al moment, en una compareixença informativa que sí, que acaba d'acabar fa uns minuts al Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es faran.
7: Sí, vos, Helena, per tant, la màxima prudència aquest divendres. S'avancen també les pluges cap a Ponent, cap a les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona. A les Terres de l'Ebre, les pluges podrien aturar-se aquesta tarda, però es podrien reprendre al vespre. Així que la incertesa també és total a les properes hores. Les decisions hauran d'anar canviant segon canvien els escenaris i en aquests moments es valora també el tall de la P7 com a conseqüència de les intenses pluges que cauen i afecten bàsicament a aquesta hora al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta és la situació, Helena, pendents del cel, pendent de com poden canviar els escenaris. El comitè director es tornarà a reunir, el comitè tècnic es tornarà a reunir cap a les 11 del matí. S'espera una segona compareixença informativa aquí al Departament d'Interior a partir de les 12 del migdia i recordem, fins a les 2 de la tarda s'espera el pitjor escenari a les dues comarques més afectades en aquests moments per les intenses pluges. Ho tornem a repetir, insistim, són el Montsià i el Baix Ebre, territori on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat fins les properes hores, fins al proper migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs haurem d'estar vigilants i molt pendents, com deies, d'aquesta nova compareixença cap a les 12 del migdia. Doncs, a banda de Mas de Barberans, on s'han registrat ja acumulacions de 220 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara és un altre dels municipis del Montsià on aquest risc de 6 sobre 6 en l'episodi de temps violent està deixant també forts aiguats. Ho comprovem en directe, connectant amb la directora de la Plana Ràdio, la Teresa Giné. Bon dia, Teresa. Quina és la situació ara mateix? Quina és l'última hora que ens pots explicar aquí a Santa Bàrbara?
8: Molt bon dia, Helena. Mira, l'última hora és que fa no res, mig minut, acabem de rebre aquest és alert. Nosaltres ens situem ara mateix al centre d'emergències de Santa Bàrbara, concretament a l'Smart Centre. És una zona situada en un bon punt on no passa el barranc del Pelós. Aquesta nit ha estat molt complicada perquè hem tingut una acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Imagineu, 100 litres en menys d'una hora. Tenim l'alcalde Lluís Gimeno amb el que volem parlar sobre la situació actual, però sobretot una qüestió importantíssima també és aquells treballs previs. La situació actual, com estem ara mateix, senyor Calvet?
9: Ara estem en una situació d'una tensa, estem en una situació molt tensa, com molt has dit, hem tingut ara un episodi a partir de les 6 del matí que l'únic que ha fet ha sigut reforçar la problemàtica. En aquesta última hora ens han caigut 114 litres i evidentment doncs, no solament els 200 i pico, que 207 o 208 que portem a Santa Bàrbara, sinó que nosaltres també acumulem l'aigua del Mas de Barberans per aquest barranc del Pelós, que és el que es desborda la població. O sigui, possiblement doncs estem entre els 200 nostres i els 200 del Mas de Barberans, estaríem parlant ja de 400, d'un caudal de 400 litres que estan caient a la població.
8: Hi ha carreteres tallades, com ben bé acabem d'escoltant, i també és cert que des del mateix municipi no es pot circular d'una zona a una altra perquè tenim aquest barranc. No sé si hi ha incidències destacades que vosaltres
9: En un principi, incidències destacades no en tenim absolutament cap, però la que més valorem és que no tenim cap incidència que sigui de tipus personal. Tipus materials, evidentment, que en el moment que para de ploure, que es podrà començar a mirar, doncs evidentment que trobarem cases inundades, baixos inundats i destrosses a mobiliari i infraestructures municipals. Però bueno, això mentre sigui això, doncs la veritat és que farem el que faci falta i bueno, evidentment doncs, que ara una volta passa això, començaran a treballar tots els equips de bombers, els equips municipals i una part importantíssima que sempre utilitzem en aquests episodis a la població, que és el voluntariat, que a l'hora de la veritat és aquella gent que li posa l'ànima perquè les coses funcionin.
8: Este matí també hem tingut aquí en aquest mateix centre la visita precisament del delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Una de les coses més destacades és treballar amb antelació. Santa Bàrbara passa un barranc i d'una manera destacada ja es van fer treballs previs perquè la gent no aparqués i això també ha minimitzat aquestes...
9: A veure, dins del pla de protecció municipal, doncs, bueno, cada vegada anem incorporant noves actuacions, i evidentment enguany l'actuació que havíem fet era una feina gran, primerament en tots els sistemes de contenidors, tots aquests contenidors que podien ser susceptibles de ser arrossegats per la riuada i a la vegada pues, fan taps i creen aquestes problemàtiques. Es va fer un treball previ, se van tots reubicar fins que s'acaben les incidències, i també s'ha fet també tot el que seria 10 o 12 dies, tota una revisió de tot el que serien els embornals, que estiguessin en perfectes condicions per tragar la màxima quantitat de l'aigua. És evident que no tenen la capacitat de tragar aquesta aigua, però bueno, en principi també ens ha funcionat bé, i ahir es va fer un treball minut a minut de desalojament de tot el que serien els vehicles que s'aparcaven a la zona, com si diguéssim, del barranc, però també a les zones colindants, perquè cada vegada aquestes riuades de la població abans estaven molt concentrades al que era el barranc, i ara bàsicament estan agarrant una amplada de quasi 100 metres tant a la dreta com a l'esquerra del barranc, anant ja bàsicament per moltíssims carrers de la població.
1: Gràcies, alcalde, i gràcies, Teresa Giné, per aquesta fotografia. Esperem que aquesta tarda, aquest migdia, això ja vagi de baixa i s'allunyi el perill de casa vostra. Gràcies, insisteixo, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta sort. Tres quarts de nou, més coses. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou, perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaven o provocaran l'efecte contrari, perquè reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor, perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret perquè el valori. Sigui com sigui, el cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagi anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del bar de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. Però mentre segueix l'estira i arronsa polític, al carrer creix la pressió. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar estar clar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. A Girona, d'aquí a pocs minuts començarà un dels judicis més esperats. Fa més de 3 anys que l'assassinat de la Carla Fernández espera justícia. Un feminicidi que va commocionar la ciutat i que la família de la víctima s'ha encarregat de no fer caure en l'oblit. A l'Audiència Provincial de Girona s'hi ha convocat una concentració de suport justament a aquests familiars. I allà hi tenim el Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc de Televisió de Girona. Bon dia, Natàlia. Explica'ns què està passant aquí al Palau de Justícia.
10: Hola, molt bon dia. Com molt bé explicaves, el crim de la Carla Fernández, la jove gironina assassinada el juliol del 2023 al seu pis al barri de Sant Narcís, arriba avui a judici. L'exparella de la víctima, Antoni Montpar, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia reclama per a ell presó permanent revisable i per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. Abans que comenci la vista, però, com esteu veient, a les 9 del matí la família de la Carla ha convocat una concentració per recordar la jove. També estan cridats els familiars d'altres víctimes de feminicidis. Darrere tot això hi ha la Blanca, la mare de la Carla, que crea l'associació Ama Feminicidios, i també altres associacions de tot Catalunya, podríem dir també de tot el país, que han decidit doncs venir també a donar suport i doncs recordar això, que el masclista, el masclisme mata. Darrere tot això també hi ha l'Ajuntament de Girona, qui també doncs ha volgut donar suport a aquesta família. Tenim aquí la Missa Dalí, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. A mi, un judici que arriba 3 anys després. L'Ajuntament, també, com ho heu fet per donar suport doncs a la família de la Carla i en aquest cas?
11: Molt bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament, com és obvi i evident, el que hem anat fent des del primer moment és desplegar tots els recursos i tots els serveis possibles per donar recolzament a la Blanca, en aquest cas, que és la mare de la Carla. Des del primer moment, doncs, serveis psicològics, assessorament jurídic, acompanyament, en tot allò que ens ha estat possible, doncs, hem anat actuant. I ella sap perfectament que aquí hi som i aquí hi estarem, no? De fet, quan se sap la data del judici, una de les primeres qüestions que nosaltres comencem a treballar i ho fem de manera conjunta és precisament, no, entre altres coses, fer aquesta crida per fer aquest rebuig unànim cap a aquest crim masclista a la nostra veïna Carla. Però que en aquest cas també hem de dir que no només es tracta de la Carla, sinó que és un rebuig per qualsevol feminicidi que pugui haver-hi.
10: Doncs moltes gràcies, Ami.
11: Moltes gràcies.
10: Doncs com dèiem, un judici que estarà a punt de començar. Abans, però, aquesta concentració aquí convocada, veurem com va avançant tot el judici. En tot cas, s'espera que l'acusat declari el dimecres i el dijous doncs ja sàpiga doncs el resultat de tot plegat. Els anirem informant del que passa aquí des de l'Audiència de Girona.
1: I ara és temps d'esports i és temps de Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: El Real Madrid que torna a la càrrega amb el cas Negreira.
12: Sí, ha fet arribar a la UEFA documentació al voltant dels pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i li demana celeritat en el procés. La UEFA confirma que ha rebut aquesta documentació i assegura que la tindrà en compte de cara a la investigació. Mentrestant, la reacció del Barça no s'ha fet esperar. A través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat pel 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit en què els hongaresos van dominar en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar doncs el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
13: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar, y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
12: Demà, dia important pel Club Natació Catalunya, s'enfrontarà a Atenes a l'Olympiacos grec en la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo. El club barceloní participa com a campió de l'Eurocup després d'haver-se imposat a l'Atlètic Barcelonet en la final del curs passat. Al davant hi tindrà el campió de la Champions en un duel que arrencarà a 4:45 de la tarda. haurem d'esperar demà. Li desitgem sort al Catalunya.
1: Doncs tota.
12: Vinga, fins dilluns.
1: Cristina, que vagi bé, bon cap de setmana.
12: Igualment.
1: I ràpidament ens n'anem al cinema com cada divendres. Ho fem de la mà d'en David Navarro, que a més ens explica la cartellera.
14: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
15: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
14: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
16: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
15: Estan...
17: Ríndete, putita!
15: No!
17: Venga, ríndete ya!
15: No.
18: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
19: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
16: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
15: Di algo. Di algo.
20: ¡Pudres en el infierno, Digger!
21: Eso no me lo esperaba.
16: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
22: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
15: Vamos a salvar el mundo.
1: D'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, molt pendents de l'actualitat, molt pendents especialment d'aquestes pluges que estan sent torrencials al Baix Ebre i al Montsià, i del qual us anirem informant puntualment aquí, en aquesta casa. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana, i dilluns hi tornem a les 7. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha enviat un nou alert a primera hora del matí al Baix Ebre i al Montsià per alertar del risc d'inundacions i demanar a la població que no surti a l'exterior ni faci desplaçaments. Connectem ara amb un dels punts afectats, anem concretament fins a Tortosa, on de fet acaben de rebre una ordre de confinament. David Benito, bon dia, explica'ns.
2: Bon dia, doncs sí, fa pocs minuts hem rebut aquesta ordre de confinament que se suma a les dues alarmes d'alert que hem anat rebent a partir d'ahir a la nit a la ciutat de Tortosa. Una nit complicada també a la capital del Baix Ebre, on han caigut 147 litres per metre quadrat. Algunes zones han quedat inundades i de fet hem vist imatges per les xarxes socials de carrers que baixaven plens d'aigua amb molta intensitat. De fet, hi ha algunes carreteres afectades, com la C12, que a hores d'ara no es pot circular en normalitat. També hem rebut diverses apagades de llum, on la llum va bé i bé intermitentment, i tenim molts equipaments tancats. De fet, a partir d'ahir a la nit també es va donar l'ordre de confinament a les escoles que formen part de la titularitat municipal i que, per tant, avui també romandran tancats durant tot el matí.
1: Gràcies, David. Doncs estarem pendents d'aquests aiguats. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I, de fet, escoltem ara Sarai Roca, que és la directora del Servei del Servei Meteorològic, volíem dir, de Catalunya, on aquest matí ha explicat quina serà la previsió de les properes hores d'aquests ruixats.
3: A la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre.
1: I com dèiem, les pluges han provocat inundacions urbanes i incidències durant tota la nit, sobretot, com dèiem, a Tortosa i Roquetes, i els bombers han atès 50 avisos en aquestes dues comarques, entre les 11 de la nit i les 6 del matí. A banda, també, el 112 acumula 242 trucades per 169 expedients. I avui, dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge, el govern espanyol rebutja retirar-los tal com reclama Junts. De fet, Junts ha anunciat avui que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret d'habitatge que serveixi de punt de partida si vol avançar cap a una resolució real, solvent i capaç d'aplicar un ampli suport parlamentari. Segons fonts de la formació, es tracta d'una proposta àmplia i tècnicament solvent que actua amb contundència contra els fons voltor i també protegeix a totes les famílies.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. La teva...

0: Bon dia, el Prat és divendres 2 d'octubre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Dia clau per l'habitatge. Avui estarem molt pendents del Congrés dels Diputats, on Junts, ara per ara, ja ha avançat que no votarà a favor de cap dels decrets que tenien prevista la seva aprovació. Ara s'haurà de sanificar aquesta negativa i veurem si això provoca o no un avançament electoral. De seguida en parlarem a la nostra tertúlia. També abordarem altres temes, com la novetat en la mobilitat i la regulació de l'ús de patinets. De fet, ahir coneixíem la notícia que la policia local del Prat havia pogut detenir el conductor d'un patinet elèctric que feia 2 dies havia atropellat una persona a l'Avinguda de Verge de Montserrat, provocant-li ferides de consideració i, tot seguit, doncs, havia fugit del lloc. Gràcies a la descripció del conductor d'aquest patinet, que van facilitar els testimonis de l'incident, la policia el va poder detenir i obrir-li també diligències. Per tant, comentarem aquest tema enmig de la nova normativa dels BMPs. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius d'aquesta casa, Lluís Rodríguez. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs avui que està tothom pendent, no? Doncs aquests decrets d'habitatge, doncs precisament parlem sobre també doncs una de les conseqüències d'aquest augment del preu, i que és el turisme, i de com l'Ajuntament del Prat, ho avançàvem la setmana passada, ha aprovat una moratòria d'un any a les noves llicències hoteleres per estudiar l'impacte del turisme en l'habitatge, precisament. La mesura aprovada al ple del setembre se suma a una altra que també s'ha aprovat en aquesta mateixa sessió, l'increment de l'impost turístic al màxim. Actualment s'estan tramitant 6 peticions per implementacions d'hotels al municipi, que suposa un 50% més dels que hi havia fins ara, per entendre'ns. Amb aquesta moratòria se suspenen les noves llicències, com dèiem, per un any, però no canvia o no afecta en res en aquestes 6 tramitacions que ja estaven en marxa, en aquests processos que ja estaven començats. Recordem que aquestes noves llicències se suspenen bàsicament al nucli urbà, però no als polígons industrials, ni tampoc a les alt del Prat. La moratòria no afecta tampoc les llicències, com dèiem, en procés. Quan l'import de les taxes sobre les estades en establiments turístics s'ha pujat fins al màxim possible, això és 1 euro per estades en albergs de joventut, passant pels 2,4 en hotels de 4 estrelles, fins als 2,5 en habitatges d'ús turístic. Això permetria a l'Ajuntament recaptar fins uns 600.000 euros en total. Al marge d'això, també avui us destaquem una qüestió que serà notícia la setmana que ve, dilluns en concret, que és quan arrenca la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables, és a dir, gent gran que viu a residències, però també infants. I també ja estan convocats els i les professionals sanitaris i sociosanitaris. I també, com a novetat, en aquesta edició, en aquest any, des del Departament de Salut han fet també una crida al professorat, per també és personal de risc. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos per UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles també a aquesta mateixa infecció derivada també de les seves complicacions. Així mateix ho assegura Montse Martínez, ella és la cap del Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
1: Dilluns, com dèiem, s'obrirà aquesta primera tongada, la segona serà ja el 26 d'octubre, en aquest cas serà amb cita prèvia per a persones majors de 60 anys i altres grups de risc i professionals també de serveis essencials. I d'altra banda, aquesta mateixa tarda s'estrena En Fuera de Juego, el curtmetratge que han dirigit els pretencs Francesc Canovas i Àngel Rondal, que també de fet el protagonitza. La cita pràcticament representa una anècdota de l'Àngel, i tot i que no han volgut avançar massa la història, el Francesc ho ha resumit així al Planeta Prat.
3: Bé, és un personatge, diguéssim, mediàtic del món del cinema, que en un moment donat comença el curtmetratge, que s'escapa o surt de la seva projecció, de la seva pel·lícula, buscant alguna cosa. No sabem ben bé què busca, fins que troba allò que busca, i quan troba allò que busca, doncs serà el primer punt de gir cap a la comèdia que té el curtmetratge, que comença com una miqueta de suspense thriller, no? I quan acaba de trobar allò que busca aquest personatge, comença la comèdia més boja, més gamberra, on aquest personatge, artista seriós, diguéssim, i cinquentón, doncs es trobarà, bueno, una nit plena de sorpreses vàries.
1: Recordem que doncs, el podreu veure aquesta mateixa tarda, tot i que no hi ha entrades, es van exaurir bastant ràpid, a 2:15 de 8 a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural, i en parlarem també, doncs, entre altres qüestions, també de tota l'agenda de cap de setmana, com cada divendres, i també l'Infopodcast, com sempre, a partir de la 1.
0: Gràcies, Lluís.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, doncs anem a veure qui ens espera aquest cap de setmana a nivell esportiu. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: On hem de posar l'atenció?
1: Jo crec que és evident, no?, que toca aquest cap de setmana, aquesta tornada de la Copa del Rei, que per ser novetat, ara te les explicaré, però, com dèiem, toca posar el focus en aquest partit de diumenge a les 4 de la tarda, el Sagnier, partit contra el Sant Rafel, partit de tornada d'aquesta fase prèvia de la Copa del Rei, els de Cristian Gómez, que buscaran certificar aquesta primera ronda de la Copa del Rei, el que ja podríem dir que ja és la competició com a tal, i per això doncs hauran de... no perdre el partit, i fins i tot es poden permetre el luxe de perdre, sí, si no és per molt gols, perquè com dèiem, amb aquesta renta de 1-5...
0: Millor que no es perdi.
1: Evidentment. No, però bon coixí el que porta el conjunt Potalava per aquest partit contra el Sant Rafel. I com et deia, hi han novetats, i és que ahir va establir la Federació Espanyola, diguem, com quedava el quadre, la reubicació, perquè us explicàvem, el Prat s'enfronta per proximitat geogràfica i, doncs, a vegades la federació mou i diu aquesta comunitat ja comença a estar en aquest grup de Catalunya, sí, Aragó, València, Balears, per exemple. Mm-hmm. Vale. Doncs, en els darrers anys, el grup que hi havia era Balears, Catalunya, Aragó i Navarra. Doncs bé, la federació, no sé com és això, si és que s'aixequen i diuen, mira, a partir d'avui... o per aquest any també entra aquesta comunitat i aquesta ja no, i aquesta ara sí. Bé, la novetat: s'incorpora una nova comunitat autònoma, el País Basc. Per tant, deia, el Braley pot tocar l'Espanyol, l'Osasuna, bé, doncs hem d'incluir aquí també l'Atlètic Club i l'Alavés. O sigui, d'aquests quatre equips sortirà el rival del Prat a la següent ronda. Home, si arriba l'Atlètic...
0: Ai, m'encantaria.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que el País Basc també no incluïm a la Reial Societat, perquè la Reial Societat, com va guanyar la Copa del Rei, és un dels quatre equips que està a la Supercopa i aquests equips s'estalvien aquesta ronda. Per tant, doncs, igual que el Barça, la Reial Societat no pot ser rival del Prat en aquesta primera ronda. Per tant, doncs, incluïm dos equips més en aquest bombo, que doncs, ja tenim ganes de descobrir qui serà el rival de la Prat. Doncs suposo que a partir de la setmana vinent... no m'he fixat si
0: primer
1: hi ha data
0: fixada.
1: Primer
0: s'ha de fer la feina, aquí.
1: Sí, clar. Fem la feina i després ja comencem. Però bueno, veurem quins són els rivals. Més coses d'aquest cap de setmana, doncs, a destacar el Club Bàsquet Prat, que arrenca ja la Lliga, la segona FEB, i ho farà fora de casa. Marxa una miqueta lluny, se'n va a la Rioja, per enfrontar-se al Clavijo el diumenge a les 12 del matí. Per tant, doncs, el Club Bàsquet Prat, que va perdre el darrer partit de Copa d'Espanya, començarà la Lliga. Ho fa, doncs, ahir dèiem, no?, que ja coneixia el rival de la Copa d'Espanya en els 700 de final, que és l'Ourense, i a veure què tal se li dona aquesta segona FEB. Les sensacions dins del club, sobretot del vestuari, amb aquests primers partits de pretemporada, però que realment són competicions oficials, les sensacions eren molt bones, de que l'equip podia quedar, doncs, ben a dalt a la classificació, no sé si primer, segon, tercer, però que pot competir entre els 5, 6 primers, però bueno, això és una cosa que es pugui dir a l'inici de Lliga i després la realitat. Veurem què tal, però les sensacions almenys d'entrenador i jugadors són bastant bones, o sigui que s'estrena aquest cap de setmana, a veure què tal va la cosa.
0: Temporada motivant.
1: Sí. I de la resta de partits, doncs, bueno, podem destacar molts, però jo destacaria el derbi que tenim aquest cap de setmana, el derbi diumenge a les 6 entre el Terlenca B i el Prat C. Partit de tercera catalana. És la revenja, podríem dir, del partit de la Copa Catalana que va guanyar el Prat C al Sagnier contra el Terlenca. Doncs ara tenen aquesta revàlida, però... a l'Estruc. O sigui que a veure qui s'emporta els 3 punts.
0: Perfecte.
1: Avui al programa ja dic, repassarem tots els partits que tindrem per aquest cap de setmana, amb protagonistes, parlarem amb, per exemple, amb Àlex Plaza, jugador de l'AE Prat, perquè ens faci una mica 5 cèntims de com veuen aquest partit. I bé, tot això a partir de les 6. També incluïm ja un avenç del podcast de Enganxats als Pedals. Per tant, doncs, tancarem el programa d'avui amb una mica de ciclisme.
0: Molt bé.
1: Bon programa, no? Bon programa. Sí, jo crec que fa sí, no?, de cosetes.
0: Un menú molt maco. Jonathan, Prat Esports, cap de setmana.
1: Diumenge, a partir de 2:15, amb la prèvia, a les 4 el partit. Repassarem, doncs, evidentment, els partits que ja s'hagin disputats, però anem amb aquest plat fort, amb aquest partit de Copa del Rei, la tornada.
0: I si aneu al Sagnier, porteu-vos el transistor, que és el millor.
1: Sí, sí. No sé si el paraigües.
0: Ai, esperem que no.
1: No sé si el paraigües, no sé.
0: Jo sempre desllueixo una mica. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Adéu.

Vinga, doncs continuem molt pendents de les pluges, sobretot amb aquestes alertes al sud de Catalunya, que ara mateix doncs, estan amb pluges molt i molt fortes. Anem a veure si aquí...

0: de Lleida, també a la resta de Tarragona anirà plovent i en alguns moments amb ganes. Aquesta tarda també alguna d'aquestes pluges arribarà fins a l'àmbit barceloní, en algun moment també amb ganes, sobretot al voltant del Llobregat, i en canvi més clarianes o núvols més trencats cap a l'Alt Pirineu gironí o cap a la Costa Brava, amb una temperatura que avui serà, si fa no fa, com la d'ahir, no serà pas baixa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui hi ha afectacions a la T5 i T6 del tram de Barcelona i també recordar que Rodalies, la R4, no s'atura a Fabra i Puig des de la incidència que va haver-hi a l'estació. La resta de transport públic funciona avui amb normalitat. Anem a veure com estan les vies principals d'entrada i de sortida de connexions amb la capital catalana des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que continua encara activa una avaria des de primera hora del matí que encara deixa un quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera, que en direcció Lleida, doncs, també talla la sortida 580. És un punt on també hi ha unes obres que tallen un carril de circulació. Per tant, doncs, podríem dir que afegeixen més tram encara amb lentitud. Per altra banda, doncs, cal recordar també que a causa de fortes pluges, sobretot al sud de Catalunya, doncs, s'han tallat algunes carreteres, com per exemple unes carreteres inundades, la C12 a Amposta o també la N340 entre Alcanar i Amposta. Més enllà d'aquestes incidències, doncs tornem a parar atenció aquí als voltants de Barcelona. A hores d'ara el vessant Llobregat circula amb total normalitat. Tindríem algun punt amb petites retencions, molt petites, de baixa intensitat, a la A2 i a la B23 entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, sobretot, serien en direcció a Barcelona. Tot i així, doncs, si parlem de retencions intenses, parem atenció a les dues rondes de Barcelona. En aquest cas, a la ronda de dalt hi ha cues des de la Vall d'Hebron fins ben arribat Pedralbes o inclús el tram de la Diagonal en sentit sud, i també a la Ronda Litoral amb retencions entre el Fòrum fins a la Barceloneta també en sentit sud. En sentit nord, a la Ronda Litoral hi haurien 2 quilòmetres de retencions de manera molt puntual també entre Montjuïc i la Barceloneta. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, molt bon dia.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: 21 minuts per sobre de les 9 del matí, obrim el quiosc, avui l'actualitat mana i per tant els titulars estan en vigor però amb matisos que us anirem fent també perquè les darreres hores seran frenètiques fins les 11 del matí on estava previst doncs, la presentació, que de moment pensem que no aprovació d'aquests dos decrets i les portades en van plenes. Marc Quinto, què tal?
1: Benvingut. Bon dia, Isa. En vigor estan i, a més, coincideixen bastant els tres diaris que tenim, tot i que Junts ha anunciat que presenta fa 10 minuts un decret alternatiu d'habitatge, així que veurem. De moment, els diaris el que deien ahir a la nit com es va tancar el dia, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. El partit de Puigdemont demana, això el diari Ara, que es retiri el text i es negociï de nou, però la Moncloa respon que no ho farà. El PNB, Podem i Coalició Canària confirmen el suport al projecte que prohibeix fer fora de casa les persones vulnerables. Aquí el que més triomfa sempre, avui ho llegia, és el PNB. Perquè sap estar...
0: Sempre queda bé.
1: Sempre queda bé. Sí. Tot i que potser no li interessi el decret, saps?
0: És el que abans es feia, també.
1: Clar, sí.
0: No?
1: Però bé.
0: Però sempre doncs, surt beneficiat. Sí.
1: Això pel que fa a aquesta notícia del dia, que coincidiran bastant tots els diaris. La fotografia del dia, però, sí que és diferent. Pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. I es veu doncs, la platja del Trampolín, que és aquesta platja famosa que s'ha fet ja, que no teníem ni idea que existia aquí, doncs plena de mini barraques, així la gent vivint doncs, en un estat bastant deplorable.
0: Sí.
1: I doncs, diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries. Com a

0: aquesta. Això ha fet que permetria doncs, fer-los fora tots més ràpidament, que és el que doncs, voldrien molts dels estats, com a mínim. I això pel que fa al diari ara.
1: El periòdico. Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Pedro Sánchez ha respost que no el retiraria i, de fet, el matís és que, per exemple, El País doncs ja destaca que dirigents del Partit Socialista i ministres del govern pensen que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions si aquests decrets no tiren endavant. Per tant, serà un dia clau per la política i pels propers mesos. N'estarem molt pendents. De seguida en parlarem a la tertúlia i també us anirem actualitzant tot el que passi al llarg d'aquest matí. A més, doncs altres destacats del periòdico, l'ús a Espanya de les teràpies hormonals per la menopausa es triplica i, de fet, ara també hi ha problemes importants per trobar algunes de les medicacions que prenen aquestes dones de manera permanent a les farmàcies i, per tant, això és un tema important. I després, doncs, recupera una notícia. El pare del nadó ferit diu que no recorda haver-li fet cap mal. És una notícia que vam comentar també en el seu dia. I parla també d'un altre tema que abordarem a la tertúlia, que són aquests canvis en la mobilitat. Es fixa en aquests canvis, ostres, sobretot amb el tema semafòric.
0: A Barcelona es complica.
1: En l'actualitat sabem que el semàfor en àmbar pot indicar que doncs, els vianants estiguin creuant el pas, però ara aquest semàfor haurà d'estar en vermell. I, per tant, tecnològicament s'ha de fer una sèrie de canvis a molts semàfors de Barcelona. Tothom tenim al cap, no? Moltes cruïlles on les incorporacions són així. Això es fa per incrementar la seguretat, però és cert que encara segurament no es podrà aplicar a partir d'avui. I, per tant, aquesta és una de les modificacions. Altres modificacions amb l'ús del BMP, que parlarem a la tertúlia.
0: I acabem amb La Vanguardia. El tema del dia sobre la crisi d'habitatge és el mateix. I altres destacats, com són que Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió, que recordem és aquell que doncs, va apunyalar a un dels altres pilots tot just aquests darrers dies. I després una notícia molt curiosa que coneixíem ahir, i és que a Tennessee, recordem, no sé si vau viure la notícia, que doncs, una condemnada a mort, se li van injectar dues de les injeccions letals, va sobreviure i passant-ho molt malament, i ha acabat a l'hospital una persona que portava 30 anys al corredor de la mort, i doncs viuen amb estupor el fracàs de la injecció letal a una condemnada. És el titular que ho amplien tot a la part internacional.
1: Són uns debats ètics que aquí
0: i
1: no
0: més,
1: ens ho podem ni imaginar,
0: anys,
1: eh?
0: Aquí, clar,
1: Déu-n'hi-do. Doncs, Marc, amb això anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Marc, què hem preparat?
1: Doncs déu-n'hi-do, un programa intenset per ser divendres. Comencem fent tertúlia amb l'Adri Travé, amb la Marta Gómez i amb la Núria Balló. Parlem, doncs, una mica d'aquests temes que hem anat parlant, d'aquests decrets d'habitatge que es convalidaran o no, ara mateix no.
0: No.
1: Avui parlarem també de Festa Major, que encara no hem acabat de repassar-ho tot plegat. Parlarem també de les noves normes de circulació, entre doncs, les que hi ha el tema dels semàfors, tema de les motos, també hi ha força canvis.
0: Els guants.
1: És el que m'afecta, els guants poden anar pel voral, que aquí a Catalunya no sé si al final quedava diferent.
0: És que clar, no tots els vorals estan preparats. Després el tema de portar sempre calçat tancat,
1: que
0: és una de les novetats, sobretot en el camí cap a la platja, no? A la carretera
1: això
0: de la platja.
1: Això a l'estiu, jo he de dir que sempre ho feia, perquè jo com a conductor... vas molt més segur, evidentment.
0: Sí,
1: podem treure els peus i que no la xancla no et salti o tal.
0: És així.
1: Però clar, és que com a copilot, anant de paquet a la moto, també has de portar calçat tancat.
0: I guants, també.
1: I guants.
0: Que cosa jo, que és novetat.
1: Jo ahir era el primer dia, me'ls vaig posar, però després me'ls vaig posar per dins l'hospitalet, vaig recordar que per dins de ciutat no calia, me'ls vaig treure, saps? És...
0: Sí, de les BMPs, sobretot casc obligatori i majors de 15 anys. Per tant, aquí també veurem.
1: Persones.
0: Sí, sobretot
1: que
0: això.
1: Això greu, també ho comentarem a la tertúlia d'aquest atropellament, que finalment ja ho explicava, s'ha trobat a la persona.
0: Sí,
1: després, si Déu vol, tindrem Divins Divendres amb el Lluís Aguado. No tenim ni idea del tema, però és també una miqueta el que ens agrada, la sorpresa. A 11:15 parlarem del Qigong, que doncs, barreja cos, moviment, etc. I venen algunes participants d'aquest Qigong aquí a la ràdio. És que estic llegint, estem llegint les notícies.
0: Mirant notícies del diario.es a les seves xarxes, diu que Sánchez baraja convocar eleccions el pròxim 29 de novembre. Per tant, seria una data molt propera al 29 de novembre. Sabíem que els decrets d'avui són clau perquè estem veient mobilitzacions com mai. I per tant, primera data que es posa sobre la taula, aquesta convocatòria possible d'eleccions. De moment tot són rumorologies, això és el que apunta el diario.es, 29 de novembre.
1: Tindrem a 324 connectats.
0: Sí, tota l'estona, jo estic actualitzant a totes
1: les... Per si hem d'entrar en directe com vam fer la darrera vegada.
0: Sí, sisplau, jo estic... Mira, estic amb l'Ara, estic a Instagram, estic amb El País, estic amb el 324, més coses no puc fer, però és veritat que és un dia que pinta que mourà moltes coses.
1: Pinta calent el dia.
0: Pinta calent, sí.
1: Vinga, més coses. A les 11, Plans a tocar amb la Neus Bou, torna aquest Plans a tocar amb l'aturada en Festa Major, i vol parlar avui, està molt cinèfila la Neus.
0: Està impactadíssima.
1: Està impactada, van a veure La Bola Negra, ens parlarà d'això, i ens parlarà, això és una mica com l'excusa també per parlar del cinema jove que es fa a Barcelona aquest cap de setmana, i doncs que ens ho vol explicar això, i també d'alguns dels concerts que tindrem aquest fin de també a Barcelona. A les 11:30 tindrem El Món és Digital i acabem amb el guaita que tenim.
0: Perfecte. Marc, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Moment per la mirada crítica setmanal del periodista Javi Martínez a la torre de control.

0: Bon dia des de la torre de control. Avui porto una secció de traca i ja em perdonareu l'acudit fàcil. Encara arrossego des d'aquest humil observatori l'impacte emocional més gran que he patit durant una festa major, i no em refereixo a la sessió, per dir-li d'alguna manera, de les DJ, per anomenar-les d'alguna manera, de dissabte al Fondo d'en Peixo. Això donaria per un capítol a banda d'aquell programa que feia en aquesta casa i que es deia After Express. No sé si us en recordeu o sona d'alguna cosa. En fi, l'impacte de que parlo ara és l'alineació d'astres i l'exercici de poesia narrativa en què es va convertir enguany l'espectacle de Focs de Cloenda de l'estació. L'escena inicial va ser l'habitual, la que posa la pell de gallina, centenars de persones aplegades, les colles de cultura popular que acaben just allà al cercavila final i planten gegants i bèsties de cara als focs. I amb aquesta escena comença la primera tronada, sona l'himne de festa major, l'original, i amb res de versions electròniques estranyes. Tot va rodat. I vet aquí que comença el popurri musical, un dels moments més esperats. I és llavors quan un guió que només pot concebre Satanàs en persona vol que en el moment que sona Fui a la orilla del río dels Estopa esclata un pet als altaveus i tot el show es paralitza. El públic es queda mut i molta gent no cau en aquell moment, en la casualitat divina o satànica, més aviat, que justament fa una setmana parlàvem dels 50 anys de la mani contra el desviament del Llobregat, i la cosa de l'espectacle doncs es va quedar com la cançó d'Estopa, molt, molt a la vora del riu. Hi havia marge per millorar-ho tot plegat? I tant que sí, doncs, perquè quan semblava que el silenci seria el protagonista absolut del piro musical, un altre esclat d'esgroll es va apoderar del pàrquing de l'estació, perquè en aquell moment van sonar a tots els mòbils els acords de les alarmes és alert que avisaven de les pluges de l'endemà. Per cert, que encara em sorprèn que algú no hagi fet viral alguna cançó maquinera amb el so de l'és alert. Us cedeixo el repte que jo amb la versió de Festa Major ja vaig complir amb escreix amb la Ciutat del Prat. Enmig d'aquest panorama apocalíptic de silenci, caos i alarmes, on només calia que aparegués algun predicador evangelista d'aquests del metro cridant coses de l'estil de «Arrepiéntanse porque Diosito les ama», doncs enmig d'aquell caos va obrar el miracle. Ara sí, algú va aconseguir engegar la maquinària pirotècnica, va aconseguir també fer funcionar una filera d'altaveus i llavors el popurri de foc i música va continuar a un volum, això sí, molt fluixet. I aquí va venir el segon miracle, i una escena ara fora de sarcasmes, commovedora, perquè el Prat, en un esforç col·lectiu per ajudar que se sentissin les cançons que acompanyaven els focs, va romandre silenciós, com una litúrgia que estigués pactada des de fa segles i es materialitzava just en aquell moment, un silenci que només es va convertir en eufòria a l'hora de corejar Sweet Caroline o Oh, oh, que bonica que és la nostra festa major.
1: Doncs el Javi Martínez, que ens donava la seva opinió setmanal, i ara el que farem és explicar-vos que torna al Cinema Capri, i ho fa per la Porta Gran, amb doncs, l'estrena aquí al Prat de La Bola Negra. Podreu veure-la aquesta tarda a les 8, i tant dissabte com diumenge en dues sessions, la primera a 4:45 de la tarda i la segona a les 8 del vespre.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semilla.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola. actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 36 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia divendres, que avui ve molt marcada per l'actualitat. Saludem Núria Balló, què tal? Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Adrià Entrevé, què tal?
2: Bueno, doncs la bola negra que tenim milions de persones, no, avui?
0: Sí, déu-n'hi-do. Avui estem molt pendents del que pugui passar a nivell polític amb doncs, l'aprovació, no, dels dos decrets d'habitatge i veient què pot provocar també aquest posicionament polític, com hem comentat a la portada. Marta Gómez, què tal, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Així, també una, molt una pendent, mica, no, d'això.
3: Un poc assustada ara mateix amb tanta actualitat. No m'ho esperava jo quan ha sonat el despertador. Estava com tranquil·la.
0: Sí, eh?
3: Vinc a la tertúlia, vinc de Clar. Bon humor i ja està.
0: Doncs hem de dir que ara està sobre la taula una possible convocatòria d'eleccions. Fem una actualització. Doncs sabíem que el Consell de Ministres va aprovar dos decrets diferenciats perquè doncs, es tiressin endavant el Congrés avui. Sabíem que el segon decret era molt difícil poder aconseguir els vots suficients amb les formacions diverses que ara mateix necessiten el suport del govern. Però Junts, de fet, ahir... abans d'anar-nos-en a dormir, va anunciar que diria no als dos decrets i, per tant, tan sols voldria posar sobre la taula una proposta pròpia. Pedro Sánchez ha dit que aquesta no és la idea, que havien estat negociant durant tota aquesta setmana, i ara es planteja un altre escenari. És veure què passa amb aquest govern. Si no tira endavant doncs, cap proposta amb el tema de l'habitatge, que hem vist que és el que ha provocat, no?, manifestacions massives, acampades i un sentit general al voltant del cas de Mari Carmen, si té sentit o no que continuï un govern doncs, amb aquests pocs suports, no?, que no poden tirar endavant i afrontar el problema principal, que és l'habitatge. Núria, tu com has seguit aquests dies des del cas de Mari Carmen, doncs, les protestes al carrer, també les propostes, no?, per part dels partits polítics, i què en pensaves del dia d'avui?
1: D'entrada penso que el cas de la Mari Carmen és la típica gota que vessa el got, perquè això no ve d'un dia, sinó que ve de molt, molt, molt de temps. Això per una banda. Per altra banda, tot el que són reals decrets sempre són precipitats. Jo crec que la política és l'art d'escoltar. Per tant, precipitar-se en aquests moments en un tema tan important que hauria de ser un pacte d'estat és una mica... perillós. El decret segurament que és molt bo i segurament que és millorable com tot. Llavors, per què no donar temps una mica, no a la proposta de Junts exactament, sinó a la proposta de tothom, d'escoltar una mica més? I jo, cosa que desconec el tema de les lleis, però que ahir em va sorprendre molt, és que si avui retiren de la votació els reals decrets, continuen vigents durant un mes. Per tant, aquest decret, que segur que té moltes coses bones i que es pot millorar, per què no donar-li una mica més de temps i escoltar les altres parts per intentar millorar-ho? I potser, a veure, mai plou a gust de tothom, mai millores les coses a gust de tothom, però no hem de perdre de vista que el mercat és una llei d'oferta i demanda. Llavors, si tu fas una llei que bloqueja que hi hagi oferta, l'únic que fas és l'efecte contrari. Llavors, donar garanties a la gent que habita els lloguers o a la gent que pot comprar els pisos, genial. Però donar garanties també als propietaris, jo crec que hauria... Vaig a fer un invento del TVO, eh? Però hi hauria d'haver un tercer real decret que digués que protegís de les ocupacions els pisos. Llavors, això facilitaria que hi hagués molta més oferta de lloguer i que, a més, hi haguessin promocions de dues habitacions de tots els pisos nous que es vagin fent, que això facilita molt, doncs, tot el que és la emancipació. I, a més, allò que, bueno, jo ja tinc uns quants anys i veus que cada cop hi ha més gent que s'està separant. I això vol dir que has de duplicar el camp dels habitatges, vull dir, perquè hi ha els habitatges... Quants habitatges hi viu una sola persona?
0: Hi ha molta molts. Gent que no es pot separar perquè no troba pis, no, per separar-se.
1: Exacte, llavors estan en altres situacions molt més complicades. Llavors, facilitar pisos de dues habitacions, que la gent pugui... Això jo crec que hauria de ser la prioritat nacional a tot arreu. Facilitar sòl per poder-ho fer, també. I facilitar que els pisos buits o desocupats, per dir-ho d'alguna manera, que tinguin una garantia de posar-se al mercat. Jo entenc que s'hagi de regular el preu perquè hi ha hagut molts abusos. Entenc que s'hagi de frenar, sobretot els fons bordors, però que se'ls freni de veritat. I a partir d'aquí, la política és l'art d'escoltar. no sé si m'explico gaire bé, però una mica aniria per aquí el
0: meu
1: pensament.
0: Fa anys que parlàvem dels pactes d'estat, no?, amb els grans temes.
1: L'educació
0: també. Sembla que és una
1: utopia,
0: ara mateix, no?, arribar a grans pactes, a punts en comú, també perquè en aquest tema hi ha interessos molt contraposats. L'Adrián ve de l'acampada a Barcelona. Has passat la nit allà. Explica'ns una mica com ha estat l'experiència, sabent també que aquests dos decrets ja aquesta nit se sabia que no tirarien endavant.
2: Sí, jo crec que tothom una miqueta des de l'esquerra va veure que en el moment que es van plantejar amb dos decrets lleis trossejats, de nou en dos, ho feia sapiguent que era molt, molt, molt probable que el segon decaigués i que no tan sols de fet previsiblement caurà pel vot negatiu del grup parlamentari de Junts, sinó que també ho farà pel grup parlamentari del PNB, que acostuma a ser un soci més refiable del govern en això. L'acampada va sorgir espontàniament després de les manifestacions massives a la universitària a dilluns i van sortir en un principi per grups més aviat autònoms, de casals populars de Barcelona, d'arreu del Baix Llobregat també, a Cornellà, hi ha molta gent de Cornellà allà, i no va ser fins ahir que no es van sumar els principals sindicats de llogateres i la plataforma d'afectades per la hipoteca aquestes, i ahir doncs es va doblar, triplicar el número de persones que hi havia. En el moment que s'anuncia a la nit la notícia que Junts previsiblement votarà en contra d'amb dos decrets, inclòs del primer que s'esperava i bueno, que havia estat negociat, sí, també per propi grup parlamentari, tot i que ara se'n desdiguin, va ser rebut no com una gerra d'aigua freda, perquè no es podia esperar altra cosa, no es podia esperar més, tampoc no menys, però sí amb ràbia justificada, perquè s'està negant a milions de persones a Catalunya i arreu de l'Estat la possibilitat d'imaginar un futur digne, amb una vivenda, amb un treball digne, etc. I no s'està donant ni l'oportunitat de pensar que podran sortir d'aquestes. I ja ahir a la nit ja s'estava parlant d'actes contra, bueno, que directament apuntaven a Junts, de manera que en aquest cas el govern se salvarà una miqueta de les crítiques, i avui ja el sindicat de llogateres, la principal plataforma ara mateix en termes d'habitatge de Catalunya, ja ha anunciat a les 11 un escratx, en tantes paraules, a la seu de Junts a Barcelona per seguir la votació, amb la qual doncs, els ànims veritablement caldejats.
0: Marta, tu com has seguit doncs, aquests dies aquesta proposta, també pues com a llogatera, que ens has explicat, sí, moltes vegades, hem parlat amb tu d'habitatge, de les dificultats que hi ha de poder accedir a un habitatge.
3: Jo m'he apuntat unes dades, has esmentat, Núria, l'habitatge protegit, i és veritat que per mi seria com una mena de solució més directa i més a llarg termini, perquè no s'està fent el que toca, perquè es fan com 10.000 vivendes, he mirat dades, a l'any hi haurien de ser milions, perquè són molts milions de persones a Espanya, uh-huh. I el que passa és que no sé fins a quin punt és com competència directa de l'Estat, o és autonòmica o és compartida, i potser tiraria per aquí. El que no m'he llegit els decrets, no m'ha donat temps, i penso que per lo que he anat mirant les notícies són una mica insuficients. I el tema de les acampades a mi em provoca neguit, perquè em recorda molt el 15M, amb unes demandes distintes, perquè allà era com una democràcia més participativa, aquí és directament habitatge. I què va passar després del 15M? És veritat que va sorgir Podemos i tal, però em sembla que va guanyar Rajoy després les eleccions, que no sé si van ser també anticipades o es van fer quan tocava, i a mi això ja em provoca molt de neguit a futur immediat, de fet. Ja, a llarg termini, en habitatge, ja, no sé, és que ja lo veo.
0: Hi ha molts temes que heu posat sobre la taula i que tots són molt interessants. Primer, la inacció, no?, dels governs dels darrers 20 anys, on no s'ha fet una construcció ni una aposta per l'habitatge públic. Després també doncs, els abusos, no?, en els preus que hem vist, i l'entrada a fons voltor, que el que fan és tensionar encara més i dificultar la realitat i el dia a dia de moltes persones. Aquest és un tema doncs, multifactorial, i que segurament, clar, no és fàcil de solucionar. Però a partir d'aquí, veient que avui molta gent tenia les esperances posades en aquests dos decrets, o almenys a un decret, o almenys a alguna mesura que comencés a apaivagar la situació, més enllà de la construcció de pisos, perquè clar, parlem de 3 anys vista, no? Si comencem a construir avui un habitatge, i entremig seria molta gent, molts contractes de lloguer i moltes famílies que quedarien encara en un limbo. Què ha de passar ara? Després del fracàs, de moment, bueno, hi ha una hora i escaig per veure si tot canvia, però ara ja està sobre la taula aquesta possibilitat d'un avançament electoral. penseu que és el que realment s'ha de fer? Com ho veieu? Perquè es parla del 29 de novembre com una possible data d'eleccions, i aquí la Marta apuntava, no?, el que va passar doncs, després del 15M.
1: Jo penso que unes eleccions no és el moment més adequat. Penso que seria coherent que el Pedro Sánchez acabés la legislatura i intentés parlar amb tothom, perquè ja ha fet molts equilibris durant tota aquesta legislatura, perquè recordem que és molt fràgil, i no ho ha fet, diguem-ne, tan malament, doncs que no la pifi ara. No sé
0: tot
1: com
0: no
1: dir-ho.
0: Tenir suports, eh?
1: Tot ara... tenir suports, crec que té aquesta aquesta palanca de dir, d'acord, vinga, no et dono de tot el raó, però què vols exactament? I tirar una mica enrere i escoltar i parlar. Té un mes de marge per fer-ho, 29 dies o 30, no ho sé. Té marge per poder-ho fer. L'altre és demostrar que realment va anar per totes i a posar en evidència la competència, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors jo crec que no s'ha escoltat prou bé. Tampoc, diu la Marta diu, jo no he tingut temps de llegir-me el Real Decret. Jo tampoc. Tu creus que els polítics que estan al Congrés han tingut temps de llegir-se el Real Decret? No, què fan, però... el que els hi diuen? Votaré sí o votaré no? Però no l'han llegit. Qui l'ha llegit?
3: Porten
1: els quatre periodistes
3: tu, eh?
1: que han posat a la IA i han fet un resumen. No sé com dir-ho. Qui l'ha llegit, aquests dos?
2: Esperem que l'executiva de Junts aquesta nit, que ha decidit votar que no...
1: Sí, però bueno, fins i tot totes les lleis són interpretables, si no digue-li el Constitucional i el Suprem i totes aquestes... O sigui, no es pot llegir una llei d'aquest tipus, d'aquesta importància, en dos o tres dies.
3: Llavors, no, però porten mesos treballant-la, el que no sé si quant de temps els hi han donat de marge per llegir-la, però sí que estic molt d'acord amb la Núria amb el tema que hauria d'acabar la legislatura, perquè tu no pots fer com una proposta electoral de coses que podies haver treballat fins ara i dir, voy a trabajar por la vivienda. Cony, perquè no ho has fet, o perquè no ho has fet adequadament, doncs tens uns mesos fins al juliol, que haurien de ser les eleccions segons el termini original, per treballar-ho directament des del govern, no com una proposta al govern futur. I es pot fer, o sigui, no penso que sigui impossible. És veritat que amb les protestes al carrer fan molt de soroll i és més complicat, però no penso que sigui impossible i que potser no és el millor moment perquè serà una catàstrofe. Eh? Unes eleccions al novembre, jo ho veig.
1: Sí.
2: Esteu tocant diverses coses i després us diré una notícia d'avorrida, malauradament. És veritat que el que no pot ser és que s'hagi arribat a tractar això en dues setmanes escasses des que va sorgir, des que es va explotar el cas de Mari Carmen, perquè portem 7 anys, gairebé farem 8, de govern progressista, que no així de majoria progressista al Parlament, però que ja a l'anterior legislatura es va aprovar una llei de vivenda que no ha pogut arrencar del tot per la manca de col·laboració de les comunitats autònomes. Respecte al que deies, Núria, d'aquesta tasca conciliadora institucional del PSOE, que penso que certament en un context difícil ha fet bé aquesta legislatura, com a mínim institucionalment, trobo que ja la manera en què s'han presentat aquests dos decrets ja respon a això. És a dir, han agafat moltes de les propostes del carrer, no totes, perquè per exemple la construcció de més parc públic no venia inclús en aquests decrets, i tampoc la congelació dels preus ni a rebaixa, però l'han aconseguit presentar en dos per acontentar els socis que eren menys susceptibles de votar, inclòs beneficis fiscals per als propietaris, etc. És a dir, sí que ha jugat una miqueta aquestes dues bandes, però la notícia avorrida és que malauradament trobo que el PSOE no tindrà cap context més favorable per convocar eleccions que ara mateix en els mesos que quedaran de legislatura. Així que no vull vaticinar, però sí que crec que preferiran anar ara a eleccions quan tot el focus està en el bloqueig estructural de les dretes d'arreu de l'Estat, que no esperar i allargar i lligar amb unes municipals on els podria més afectar els propis resultats municipals que es lligui amb la figura de Pedro Sánchez.
1: Sí, però per una banda et dono la raó amb aquest tema i no te la dono. Per què? Perquè això demostra que encara més que els partits polítics juguen a fer partidisme, no estan fent política d'Estat. Si fessin política d'Estat, mirarien de pactar realment amb totes les parts, totes, per poder tirar endavant això. Cert que moltes coses són incompatibles, però sí que n'hi ha moltes, que és el que deia del temps del cas de l'oferta i la demanda. S'ha de posar al mercat tot l'habitatge que hi ha, si no, no ens en sortirem. Són molta gent i cada cop més individuals, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, l'habitatge que hi havia de les famílies d'aquells de 4 o 5 habitacions, això més o menys s'ha acabat. O que facilitin la reconstrucció. És una pena, per exemple, que el petit comerç també pues, es vagi tancant, però és un fet global que difícilment es pot tirar enrere a part dels suports que hi puguin haver. Però aquests locals no els deixis buits, deixa'ls convertir en habitatge. O sigui,
3: posa hi ha pisos sí. que es podrien comprar des dels governs, penso jo, també, no?
1: Exacte.
3: Que, o directament intentar mitjançant els fons voltors i comprar els pisos que tenen ells, que estan potser ocupats, perquè això sí que és ocupació, el tema de ficar-te en un pis que pertany a bancs. Mm. Doncs compra-li els pisos aquests buits o edificis sencers al banc i converteix-ho en habitatge protegit o en habitatge assequible.
0: Clar, aquesta és una altra manera que no que escurçaria els terminis que dèiem abans, no? Sí. La construcció d'un habitatge des de
3: sí,
0: zero
3: de
0: a poder tenir
3: terrenys
0: un pis i arranjar-ho com es va fer anuncis fa uns anys, però que encara no hem acabat de veure això del cert. Parlava de partidisme, però l'Adri també parlava del moment polític, no? I de veure com ara els posicionaments s'hauran de moure, no sé
3: noble,
0: què penseu.
3: No, també, si tot el poble t'està demanant dimissió o eleccions, de cop i volta convocar-les també és una miqueta noble, o sigui, s'ha de tenir-los ben posats perquè no ho fa tothom, ni tots els governs ni tots els partits s'atreveixen a dir convoquem eleccions perquè ja se sap que la situació és delicada. Quan convoques eleccions sempre hi ha un risc molt gran.
0: Doncs veurem, de moment avui estem molt pendents d'això, eh? Volíem parlar d'aquest tema, no era el tema de les eleccions anticipades, no era el tema que teníem sobre la taula,
2: no,
0: però sí
2: anticipat.
0: Que sembla que serà el dia de parlar-ho. No volíem deixar de comentar la Festa Major, perquè és veritat que no hem fet tertúlies fins avui. Ha quedat com la Festa Major relegada, però va acabar dilluns al vespre amb aquest castell de focs una mica accidentat, i doncs des de divendres a la tarda hem viscut dies doncs, de trobades, de veure cultura popular al carrer, de veure i viure concerts. No sé com l'heu viscut vosaltres, sempre ens agrada fer doncs, això, una mica de valoració, de veure quines coses us han agradat, quines canviaríeu i de comentar la festa per no deixar-la passar. Núria, hem vist que tu has estat fent fotos i una mica pendent, no?
1: A veure, a mi m'esgota la Festa Major, però m'encanta, perquè voldria estar a molts llocs alhora i el cos ja no em segueix, per dir-ho clar. Llavors, faig el que puc.
0: Molt
1: i bonament, com que no puc participar directament amb les colles, sí. M'agrada participar indirectament fent fotos i compartint-les.
0: Clar.
1: Llavors, moltes estan fetes des d'un seient, vull dir, jo agafar la foto que allò espontània,
3: de la vida social,
1: moment, clar, sí, de la vida social, sí. I el que és més maco de la Festa Major és això, és trobar-te i retrobar-te. Per això, el fet també de fer el castell de focs un altre cop aquí a l'estació,
0: sí.
1: És fantàstic perquè és una manera de trobar-te amb molta gent, bona Festa Major i fins l'any que ve. O fins
0: tu ets
1: demà.
0: Favorable a tornar, no? A fer-ho conjunt.
1: Sí. I després la gent es queixa de que va haver errades tècniques
0: sí.
1: en el castell de focs i tal. Jo les vaig trobar fantàstiques, entre cometes, perquè entre castells i castells et donava peu a sociabilitzar i a xerrar amb els del costat que si no molestes mentre mires el castell de focs. I em va semblar, entre cometes, fantàstic en aquest sentit, no? De sociabilitzar.
0: La gent s'ho va prendre bé, hem de dir que s'ho va prendre amb humor, va arribar les àlers, no?, entremig de tot, i bueno, es va viure d'aquesta forma tan curiosa.
1: I el que em va encantar va ser la sincronització d'entrada de la sardana a la Festa Major amb els focs,
0: sí.
1: Que després l'he vist gravada per xarxa, i una passada de sincronització, de música, de coets, de tot.
0: Tu has anat bàsicament a les activitats de cultura?
1: Les de cultura popular que he pogut, sí. I m'he deixat algun concert d'aquests més de més tranquils. Jo,
0: també,
1: no?
0: Els
1: concerts
0: bé.
1: De l'estació no hi he estat, no. Els del Fondo m'hagués agradat anar amb algun, però tampoc em donava d'això, llavors he anat a les Habaneres,
0: molt
1: he anat
0: bé.
1: al gospel i coses d'aquestes més tranquil·letes.
0: Adrián, has pogut fer alguna cosa a Festa Major?
2: Sí, i tant, i de fet ara... No, secundaria moltes de les coses que ha dit la Núria, perquè és veritat que m'adono que com més passen els anys, amb més ganes agafes la Festa Major i més ganes tens de retrobar-te amb totes les amistats de l'escola, d'institut, etc. Aquest any ha estat l'any que més cop, bueno, que més he pogut anar a coses de cultura popular, tant els cercaviles, el toc d'inici, el toc final, etc. I la veritat és que és digne de dir la robustesa que té ara mateix les entitats de cultura popular del Prat i la capacitat que tenen de portar endavant actes que ben bé són institucionals, així que no ni cal que digui un fort aplaudiment, però tenen tot el suport de la ciutat, i també pues, com cada any, he estat als concerts també de l'estació jove.
0: Què tal?
2: Doncs he de dir que aquest any trobo que hi ha hagut molt bon ambient. Alguns dies hi havia més gent que altres, per exemple, dissabte estava més ple que no pas divendres, però personalment no he notat cap mena d'aldarull, hi havia espai igualment per ser allà, poder ballar, parlar amb la gent, i a més pues, també molt content que hi hagués aquest any molt talent jove, local, i si no local del Baix Llobregat, i que ha portat doncs, de nou a un ambient molt festiu i no potser tanta gent de...
0: Clar, que vinguin a veure només el gran artista.
2: Veure això i que després marxin, així que molt content, la veritat, amb molt bona valoració d'aquest any.
0: També ha estat coincident amb la Mercè i, per tant, hi havia menys moviment, no? Era més local pel fet de coincidir amb la Mercè. Marta, tu has viscut alguna cosa de Festa Major?
3: Poquet, però vaig sortir el dissabte. Vaig fer Luis Braille i la Fira. Que mira, vaig veure les Jotes de la Casa d'Aragó, que no tenia, jo pensava que ja anava a una altra cosa, vaig quedar amb uns amics i em va agradar, o sigui, vaig seure allà i
0: això passa,
3: aquí, la Festa Major. Aquí, viendo Jotes. O sigui, vaig començar a enviar missatges a amics dient, estic viendo Jotes. No sé com ha passat, però mira, aquí estic i m'ho estic passant bé.
0: I et va agradar,
3: sí,
0: veus?
3: Sí, vaig anar a la fira per primera vegada des que la van posar a Sant Cosme.
0: Sí, què tal?
3: Bé, em va agradar molt, però és molt difícil transitar, per mi.
0: Vas anar en un moment que hi havia bastanta gent, no?
3: Sí, vaig anar a la tarda. I al principi hi havia gent amb canella petita i quan se'n va la llum arriben els adolescents i la gent de l'Adri.
0: Sí, clar. Sí, va per horaris, eh?
3: I llavors la tornada ja va ser per dins del Parc Nou. Perquè en un moment donat, després de sopar allà, sí que vaig aprofitar per sopar i vaig veure que era impossible tornar perquè hi havia molta gent i ens van ficar per la part del Parc Nou i...
0: És una bona idea, eh?
3: Sí.
0: També hi havia gent, però clar,
3: era més fàcil caminar. I els focs, mira, va ser el dia de la tempesta, el dilluns, oi?
0: Va ser abans de la tempesta.
3: Sí.
0: Dimarts era el dia de... I llavors va arribar l'ES Alert en un moment d'aturada dels focs.
3: Sí, és que jo vaig estar sense ascensor des del dilluns a la tarda nit.
0: Clar.
3: Se'm va anar la llum a casa també, a més de la tempesta que va haver un... i vaig recuperar l'ascensor a la tarda. O sigui, he estat 3 dies ficada a casa.
0: I això és molt complicat, eh? Recordem que l'accessibilitat, sempre amb la Marta podem parlar doncs, de primera mà de com...
3: Ho vaig viure per xarxes socials. Així. I mira que normalment hi vinc i m'agrada molt a la Renfe. Estic d'acord amb la Núria que m'agrada... Jo tinc aquest record de nena de venir al Fondo en Peixo i estar tirada a la gespa veient els focs, que era molt xulo això, eh?
0: Canviaríeu alguna cosa a Festa Major? Faríeu alguna cosa diferent?
1: Jo faria la Festa Major en 2 caps de setmana.
0: Tu faries més Festa Major?
1: No, la repartiria.
0: Ah, la repartiries.
1: La repartiria, sí.
0: Sí, que potser amb un cap de setmana no et dona per tot.
1: No et dona per tot.
0: Era que se'ns ha caigut aquí una mica de cafè, no et preocupis, que per això tenim aquí tot preparat.
1: Simulat, no es veu.
0: Sí, tu faries 2 caps de setmana. El primer, el que toca, no? I el segon seria aquest.
1: Sí, per exemple, els concerts... O sigui, coincideixen també amb moltes coses de la festa de la cultura popular.
2: Sí.
1: Llavors, és una llàstima de que no et puguis repartir una miqueta, no? Vull dir que si es repartir...
3: Com tot el Prat.
1: La bateria seria la mateixa, entre cometes, però repartida. Llavors, et dona joc a no anar tan esgotada, no voler estar a 4 llocs alhora.
0: El que és cert que vam preguntar per la simultaneïtat d'alguns actes i és que es vol que la gent es reparteixi, que no s'acumuli tant en un acte. I, per tant, es fan coses simultànies per no acumular tanta gent a la vegada, perquè això sí que ho vam preguntar, de coses de circ, activitats diverses que se solapen, i clar, es vol que se solapi una mica per repartir públics. Adri, tu canviaries alguna cosa de la Festa Major?
2: Com cada any que malauradament no aconsegueixo entrades, voldria que tothom pogués accedir al Prat Ocult i al Prat Nocturn, perquè penso que és el trauma que tenim tothom que no hi podem anar.
0: Aquí faries més passis, més entrades?
2: Potser més passis, potser es podria fer, de nou, si durés 2 caps de setmana, es podria fer durant...
0: Aquesta setmana se't podria haver fet.
1: Sí, es podria...
0: Sí, t'has quedat sense el Prat Nocturn.
2: Em vaig quedar sense, i això que vaig entrar, em vaig assabentar una hora després que ja havien sortit.
1: Jo vaig tenir la sort de treure-les, però en 10 minuts van volar.
0: Sí.
1: De totes maneres, t'he de dir una cosa, que després no les demanen. Llavors, hi ha un munt de gent allà que tampoc ho pots acabar d'escoltar.
2: Jo soc molt cívic i jo no vaig voler... No
0: molt bé, anar. Això és la consciència també de cadascú.
1: Sí, és de cadascú.
2: Però... Això ho dic a la ràdio. Com a
1: sí. Hi havia molta gent i val molt la pena.
0: Marta, tu canviaries alguna cosa de festa?
3: No sé què dir-te, és que jo no puc anar a moltes coses per la meva mobilitat, llavors no és culpa de la Festa Major.
0: Bueno, però també millorar l'accessibilitat també és un canvi.
3: Sí, no? El Prat Ocult i el Prat Nocturn que ofereixin cadires de rodes, que l'Ajuntament disposa, i hi ha associacions que també en tenim i podem prestar-les, per, no sé, perquè hi hagi persones que puguin anar una miqueta més ràpid, perquè jo no m'apunto, ja directament no vaig a mirar les entrades perquè penso, és que jo no puc seguir el ritme d'aquesta activitat, llavors per què vull intentar-ho? La idea de dos caps de setmana m'agrada. Sembla que és a Corbera, que hi viuen els meus nebots i la meva germana, que la festa major dura tot el mes de juliol. O sigui, és una cosa, si el meu nebot em deia no, que este fin de no vull per allí, perquè ahir festa major, i perdona, si va ser el cap de setmana passat, no, aquest cap de setmana també. El següent també, són quatre caps de setmana. També em sembla una mica massa per la feina que tindria la gent que l'organitza, però és veritat que dos caps de setmana potser és assumible i estaria bé. No sé si pels firaires, però pel tema activitats i concerts sí que es podria fer. És veritat que penso que no és tampoc per mi, perquè la zona jove jo no m'hi penso apropar perquè no conec la música, però tampoc no penso que l'hagi de conèixer perquè no és per mi, o sigui, és per la gent jove, i ho entenc i penso que ha de ser així i que està bé. El Julio Méndez són els concerts als que jo hi aniria, però s'ha estat en peus molta estona i em queda molt lluny de casa, o sigui, hauria d'anar caminant i hauria de tornar en taxi. Que bueno, clar, una vegada a l'any tampoc no em suposa una quiebra econòmica, però bueno.
0: Clar, està al metro, però també has de caminar una mica. Doncs aquí queden les vostres propostes dites del cap de setmana. Crec que hi ha
3: voleu
0: unanimitat.
3: Més festa major.
0: Voleu més festa major? De moment, doncs hem gaudit de la festa major del 2026. I us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat en aquest dia tan pendents de l'actualitat. Moltes gràcies.
2: A vosaltres. Gràcies.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
9: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
11: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
12: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
13: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: mica de música. Com estàs, Lluís?
1: Bé, bé, bé. M'encanta el Guitarrica.
0: Divins divendres. A la Neus també coincidiu amb aquest cantant.
2: Bueno, a veure,
0: bueno, coincidiu amb moltes coses, t'he de dir, amb la Neus Bou. I a més, aneu el divendres i llavors m'impregneu a mi de coses interessants que van lligades.
1: No, el vaig veure aquest estiu, no l'havia vist mai en directe, el vaig veure al Vides, a Vilanova. No era d'allò, però és un, bueno, té molta màgia, que ja el segueixo fa temps, les cançons, és molt especial, és d'aquí, a la terra, i no sé, i bueno, i ara, i ahir vaig anar a veure la Bola Negra.
0: Què tal?
1: Uf!
0: Ja, jo he vist opinions de tot tipus, la Neus ha vingut emocionadíssima, que després parlarà de la seva visió de la peli, llavors vull saber la teva. El
1: no
0: Capri estarà avui, demà,
1: que m'ha passat. Jo crec que el tràiler és xulíssim, i veus el tràiler i dius, ostres, la pel·lícula de l'any. Uf, no sé, jo que sóc un amant de la Guerra Civil Espanyola, ni vist tantes de... Sí, m'agrada molt la història, potser perquè la més recent, m'agrada molt les històries de guerra. Però, bueno, i ostres, ni vist tantes que m'han agradat i m'han tocat una mica. A veure, és una pel·lícula molt bonica, feta molt bonica, amb imatges molt boniques, amb la música del refri molt xula, potser diria que de les músiques de lo millor que hi ha. Però, ostres, no sé... A veure, el resum és que se'm va fer llarga.
0: Sí? Ostres, això és el pitjor que
1: se'm va fer llarga. Aquesta mania que tenen de fer de pel·lícules de 2 hores i mitja, se'm va fer llarga. Arriba un moment que ja està... I després hi ha tot el tema del Federico García Lorca, que, bueno, una altra de les meves passions, val? O sigui, tinc devoció per aquest home i per el que escriu i per això... Pues, ostres, està molt ben agafat i així, però... O sigui, no sé.
0: O sigui, tu anaves amb la voluntat que t'agradés,
1: que t'encantés.
0: Jo anava voluntat,
1: a més,
0: no,
1: bueno,
0: amb la voluntat,
1: buscant sessions, no hi havia sessions. Vaig anar amb el meu fill, que a més el meu fill... O sigui, tinc que dir que ole per ells, perquè han fet portar gent jove al cine, molta gent jove, gent jove que no saben de la Guerra Civil, gent jove... Ole per ells, quan vaig acabar doncs, hi havia gent plorant, noies plorant i tal...
0: Tu no vas plorar.
1: No, i sóc molt sensible, i sóc dels que m'emociono, i m'emociono... No sé, jo què sé... Ara fa poc vaig veure aquesta del professor que del mar,
0: el maestro que
1: del mar,
0: volia...
1: que la fa, oi,
0: és molt bonica aquesta,
1: l'actor,
0: l'Enric
1: Auqué, el de Cronos.
0: És preciosa. Ostres,
1: em va emocionar molt més, ho sento molt, em va emocionar molt.
0: No ha tingut tant de màrqueting.
1: No ho sé, vull dir que està molt bé aquesta pel·lícula, que tal, però això que diuen una obra, no sé, bueno, no, són opinions, queda de tot.
0: Què et falta de la pel·li? Per què no et va acabar d'encantar?
1: Primer que el fil conductor, hi ha tres històries paral·leles, hi ha una que ens sobra, que és l'actual, que està molt bé, però està molt bé, és una història, un rotllo Almodóvar, que fa aquest noi, que fa Paquita Salas i tal, és una història actual,
0: Braille,
1: que la volen anar enganxant amb l'altra història. A mi em sobra aquesta història, vull dir, se la podien estolviar tranquil·lament. Que la fas amb una altra pel·lícula, amb una sèrie, pues, entretinguda, però no pinta res dintre tota aquesta història. I les altres dues històries són molt maques i van una mica en paral·lel i ho fan bé, i els actors i tal, però, ostres, ja et dic, arriba un moment que dius, ostres, el desenlace ja, entre cometes, com totes les pel·lícules ja el saps.
0: Clar, sí,
1: i més si a l'argument, és un drama, és una història d'amor i acaba pues, com acaba, tu ja saps tot això, pues, em falta que passin coses. Hi ha moltes imatges, molts flashos, moltes, pues, semblen anuncis de Dolce & Gabbana, hi ha tots els nois posats, llums, color, o sigui, molta fotografia que arriba un moment que dius, bueno, vale, però
0: que
1: passen coses
0: més,
1: ja està,
0: no? més història.
1: Això és el que jo he vist. Tot l'altre, doncs, bueno, no sé.
0: Ha sortit amb la sensació de o no l'he entès o...
1: No, entendre l'he entès perfectament. I entès les tres històries...
0: O sigui, el hype aquest que es diu ara...
1: Jo crec que, mira, amb tot el respecte, molta més gent jove, igual que el meu fill, que tenia 17 anys que anava allà, que sí que havia entès, no s'ha enterat de la meitat de la pel·lícula. L'únic que és superguai, els actors són guapos, tot el tema queer, tot el tema gay, tot el tema queer, que tot això està molt bé... Però la majoria no han seguit ni l'enllaç, ni entenen la connexió amb el Federico García Lorca. Bueno, a veure, tampoc és tan difícil. Però molta gent ha anat a veure un vídeo que ha durat molt. un vídeo musical o el que sigui, que està molt bé.
0: Bueno, té valor pel que tu dius. Que sí, ara els joves no aguanten vídeos de més d'un minut o de més de 30 segons, fan scroll infinit i tenir-los en una pel·li de dues hores i mitja té un valor.
1: Al final aquests xavals, els Javis, que per cert, estem sentats on,
0: sí,
1: on estaven rodant els Javis,
0: sí,
1: ara mateix.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí,
1: estem a dintre? Sí.
0: Diem els Javis perquè estava... és una mica confidencial, però bueno... jo crec que ja quan se sàpiga del tot...
1: No, ja va sortir abans d'ahir, que estan fent una sèrie,
0: sí,
1: la sèrie,
0: i la sèrie
1: l'estan rodant a tota Catalunya, i per aquí va passar la sèrie.
0: Aquí, on estem nosaltres.
1: I jo surto...
0: Per tant, els hem d'estimar una mica, saps? Perquè van venir aquí.
1: Jo surto per darrere de les càmeres.
0: Sí?
1: Sí,
0: clar, és que tu vas viure tot el... tota la moguda.
1: Clar, clar. Bueno, no, dit això, ole, al cine, la gent que vagi, i escolta, d'això es tracta de... d'entrar. A mi també sempre m'ha passat el mateix. Quan una pel·lícula me fan tanta propaganda, tanta propaganda, tanta propaganda, vaig amb unes expectatives tan grans.
0: Clar,
1: que... després... A veure, tinc que dir que vaig anar a veure l'Odissea i també tenia molta anomenada,
0: sí,
1: i em va agradar. Vull dir que hi ha molta gent que va dir tal, pues a mi em va agradar, perquè veritablement la producció és...
0: entretinguda, és.
1: És entretinguda. Però en sol passar, en sol passar. Vull dir, moltes
0: molt
1: pel·lícules
0: bé.
1: Que...
0: Doncs l'opinió de La Bola Negra, del Lluís Aguado, després tindrem la de la Neus Bou, que és contrària absolutament.
1: Perfecte.
0: I després doncs, ja veurem...
1: És que a mi m'agrada anar a portar la contrària.
0: No, no, està
1: és
0: molt
1: que,
0: bé perquè us compra.
1: Està d'acord amb la població, a mi no m'agrada
0: mai. Això és un programa plural i, per tant, ens agrada que hi hagi visions diverses d'una mateixa cosa i, a més, que ara tothom parla d'aquesta pel·lícula i que la podeu veure al Capri. Per tant, aquesta
1: sí,
0: és l'opinió
1: està...
0: del Lluís, després sentirem la Neus i després vosaltres us feu la vostra,
1: i
0: anar al cap de setmana.
1: El millor de tot és anar al cine, perquè
0: clar
1: el cine
0: sí,
1: és molt guai, i veure pel·lícules d'aquest tipus, evidentment, pel·lícules comercials, pel·lícula... sempre defensar les pel·lícules comercials, eh? No, no, no vayamos de todo
0: no
1: culto, todo culto.
0: Cinefilo.
1: No, no, jo veig de tot. I astrohúngares d'estes, i en blanco i negro també n'hi veig. Coses d'aquestes en veig d'infilming, i veig coses, veig moltes coses de festival de Cannes. Però, tinc que dir que m'ho passo bomba veient l'Odissea, m'ho
0: ja,
1: passo bomba veient la Gran Galàxia, soy fan, Los Vengadores con mi hijo, vull dir, m'agrada tot. Tot. Vull dir que no anem de... M'agrada el cine espanyol, vaig anar a veure Cronos ara també fa uns dies...
0: Què tal, Cronos?
1: Bé, bé. A veure...
0: També és una
1: no,
0: altra que
1: no,
0: tenia pendent.
1: Tornem a lo mateix. Tampoc és la... m'esperava una altra història. Els actors, clar, no,
0: clar,
1: els actors catalans, la majoria, fan tot superbé.
0: Són molt bons.
1: I són molt bons, i es nota, i és creïble. Perquè jo, en tot el respecte, quan veig a vegades sèries o pel·lícules espanyoles amb actors d'aquests ja, que fan monòlogos, fent de guàrdia civil o de policia, no em crec a ningú. Però els catalans tenen aquest punt, no sé si és que tenim aquesta serietat o som aquest pal que tenim al cul, que tot ho hem de
0: potser
1: fer tots, som
0: potser
1: tan rectes, que actualment la veritat és que som molt creïbles tots i està bé. Jo m'esperava una altra història, penso que era una mica més història, més cine, i al final és un, doncs, com un documental dels fets
0: que
1: han passat. Però bueno, és interessant, també és interessant perquè va anar molta gent jove, va anar amb el meu fill i tal, i no tenien ni idea del que havia passat.
0: No.
1: Clar, el meu fill tenia 17 anys, o sigui, té 17 anys, doncs fa quan tenia això...
0: 2017.
1: 2017, doncs 14...
0: Fa 9 30... anys.
1: Era molt petit.
0: Clar, era molt
1: estàvem de vacances, clar, ell no tenia ni idea que això... I és una història molt recent, vull dir que...
0: Sí, al final.
1: Bueno, ja no et dic que quan a vegades li explico, li ensenyo de les Torres Bessones, totes aquestes coses...
0: És al·lucinant.
1: Li explico de les... Clar, i ells aquesta història, que per cert, és una de les coses que crec que... ara no vull entrar en el tema d'educació,
0: però s'ha de
1: està
0: fer,
1: passant,
0: s'ha de fer,
1: que
0: s'ha
1: crec
0: d'explicar.
1: Que no s'explica bé la història i no es dona la força a les classes d'història, perquè penso que, vamos, és que estem... jo a vegades sí que la tenen l'actual al moment, o sigui, tu preguntes al meu fill qui ha fitxat al Barça, qui no sé què, quin jugador ha entrat al Tottenham, i ho sap perfectament en aquest moment, sap perfectament quin TikTok està a Andorra, quin no, però, hòstia, no tenen ni idea de la Guerra Civil, de les guerres recents, de la URSS, de... L'altre dia vaig veure a la televisió, mira, si estem de cine, doncs parlem de cine. Una pel·lícula que fa... bueno, és una mica la vida del Putin.
0: Sí, també la tinc pendent. Escolta, has fet tot el que jo volia fer,
1: pues,
0: no tinc temps.
1: Em va encantar.
0: Sí,
1: veus el que parlem? M'ha encantat. Perquè, hòstia, està superben feta. I és una mica ciència-ficció, però et retrata una mica una Rússia i de com va arribar aquest home al poder, de quin tipus de personatge és aquest home. Hòstia,
0: Clar, ja expliquen molta de l'actualitat geopolítica
1: que estem vivint, no? I llavors, això ho tenim aquí, i aquest és un senyor que està governant.
0: Mira, et canviarem el micròfon perquè, com tu deies a l'inici, estem de proves constants, veus? Saps? Ja, I a mi m'agrada sempre tenir-te ben atent.
1: Ara millor?
0: Ara millor, creiem que sí. Val. Lluís, de veritat.
1: Tinc que començar des del principi?
0: No, no. Ah, no. No et preocupis, perquè si no...
1: No puc fer-ho, ja ni ens en recordem. Estàvem dient que...
0: No. Ja ni ens en recordem. Mira, és un bon moment per canviar de tema, perquè he vist que portaves coses de cuina. Perquè
1: la Sina. No m'has preguntat res de la festa major, però bueno... Ja.
0: Bueno, l'hem valorat ara.
1: No, ja m'imagino. No he fet valoració, jo... D'això es pot fer...
0: Clar,
1: hi ha una cosa, una enquesta.
0: Sí, hi ha una enquesta, la faràs, no?
1: No sé on està, ja la buscaré. Sí,
0: ara te la passo, al prat.cat, és el banner principal.
1: Vale, pues
0: la trobes.
1: Pues ja la busco.
0: Perquè aquí t'ho vull dir tot.
1: No sé, la valoració general...
0: Mira, aquí la tens.
1: Amb el que,
0: veus? Només
1: amb que
0: a
1: amics a també hem comentat, ha sigut una mica fluixet a nivell d'actuacions, sobretot al parc. De lo que esperava.
0: De fondo,
1: una mica fluixet. Sé que ha anat molt bé tot el que és el tema... Julio Méndez s'ha duplicat o s'ha triplicat la d'allò, que també és una previsió. Això vol dir que potser falten espais i falten llocs per fer. Va anar molt bé allò de les versions, l'orquestra Cochambre, que és una orquestra que plena,
0: Estopao, Ava,
1: tot això, clar.
0: Tamorano, que és d'aquí, que és del Prat.
1: Sí, jo no arribo allà moltes vegades, però em fa molta mandra, sincerament, perquè tenint aquí...
0: Bueno, tot clar, el tema, depèn d'on visquis.
1: Clar, tot el tema de cultura blanca. Popular crec que és magnífic, tot el tema de Diables, bueno, és un correfoc impressionant que surt, l'esclat de festa, tot això ja crec que ho tenim sincerament amb una força molt gran, amb el Nus i amb el tema de cultura popular molt gran, tot el tema de gegants, les gitanes, vull dir, jo el que vaig poder veure aquí, però crec que manca tot el... Segueixo pensant en el tema musical, tema actuacions i tot. El divendres vaig estar al Fondo d'en Peixo i sincerament no era nivell el que estàvem escoltant. El dissabte al Fondo d'en Peixo, a part d'un grup que va haver-hi de salsa i tal, que em va encantar al migdia, tota la resta, bueno,

0: que els grups costen diners, que molts no volen tocar, que no sé, però hosti, estem parlant del Prat, que hi ha pobles molt més petits que o igual concentrar més, o igual pot ser un dia, l'últim dia també aprofitar a l'estació i fer alguna cosa per tothom, no només pels joves. Clar, però vull dir, alguna mica encara lluís, perquè el que no és normal que 4.000 persones vagin al Julio Méndez, que aquí hi haguem 1.000 o 1.500, i amb tot el respecte, amb dos DJs com si fossin a l'institut del col·legi, o amb un grup de versions que no arriba a l'alçada. És el meu parer. A partir d'aquí, sabeu, jo estic molt obert a tot i entenc que no és fàcil.
1: Aquí han proposat fer dos caps de setmana a Festa Major.
0: No.
1: A veure, massa, eh?
0: Tres dies està força bé i ja està. L'únic que penso que han d'haver-hi més espais, penso que han d'haver-hi més música, més, o sigui, que puguis escollir una mica. El que no és normal és que o vas al Julio Méndez o et quedes al Fondo d'en Peixo, i amb dues opcions, sincerament, una orquestra de versions i en l'altra una noia posa, o dos noies o un noi posant música. En un poble de 70.000 habitants, el Prat de Llobregat, això és la Festa Major dels adults.
1: Clar, perquè els joves
0: tenen la seva zona i tal, que tenen dos dies, abans tenien tres, ara tenen dos, que han de concentrar dos nits, 12 hores allà ficats, que és l'únic que fan. Que tampoc és que hi hagi un cartell, hi ha hagut un cartellet que està bé, però tampoc els hi ve aquí Bad Bunny. Vull dir, els hi ve un cartellet justet de lo que sigui. Però bueno, està bé i ben enfocat per ells, i un dia més catalanet, un dia més rapero, o un dia més canalla. Però els adults, quatre bandetes així de, a veure, o sea, orquestes com la Diversiones o com la Cochambre, sí, podien haver-hi, podien tocar tres dies. I no pot ser que toquin un dia per tota una població, quan aquesta orquestra a Blanes o a Malgrat de Mar toca una nit. No sé si m'explico.
1: Sí, t'has explicat
0: perfectament. I això és el que podia transmetre a Cultura, si volguessin.
1: Doncs ara anem amb la cuina, o què?
0: I Cultura Popular a tot.
1: És octubre, sí. És temps de bolets.
0: Bueno, tenim un altre tema. Tenim eleccions o no tenim eleccions?
1: Ui, això, estem pendentíssims. No sabem, es parla del 29 de novembre.
0: Puc opinar també d'això, o què?
1: Sí. Parla una mica, si vols.
0: No, a parlar de bolets. No, simplement dic que, escolta'm una cosa.
1: Mira, La Vanguardia ara mateix. El govern ve una oportunitat, és el moment d'aprovechar per a convocar.
0: No, ja. Si aquí, si este és el... Este
1: ministres del Partit Socialista...
0: Este és un gato que tiene siete vides.
1: Però parlen de precipitar les eleccions generals.
0: Però puc dir una cosa? O sigui, veritablement, com l'educació, la vivenda, amb dos decrets s'arregla tot aquest tema, ara de moment, amb dos decrets així, amb una setmana fets, ens estan prenent el pèl, ho dic, no ho dic només pel govern, ho dic amb tots els respectes per la gent que hi ha acampada, per la gent que està muntant, per les llogateres, o per qui sigui. Què m'estan dient? Que amb dos decrets d'aquests s'acaben el problema de la vivenda?
1: A no, perquè no sortiran, o sigui que, de moment no veurem si en la convocatòria d'eleccions
0: no s'arregla res, s'arreglen quatre coses.
1: Tu ets favorable a la convocatòria d'eleccions?
0: Jo soc favorable que les coses es facin com s'han de fer, val? Jo no tinc ni idea ara mateix de lo que volen signar, de lo que volen aprovar. Jo lo que a mi no m'agrada les coses d'un dia per a otro, perquè no s'entenen, s'han d'explicar bé i s'ha de fer les coses ben fetes. Jo evidentment a favor no desnonaments de la gent que no s'ho mereixi, perquè hi ha gent que el que hagi patit una casa ocupada amb gent sense pagar i amb una escala diguéssim, no comportant-se correctament, també et dic que això també s'ha de viure.
1: Sí, són els programes però, de convivència, bueno, que hem parlat
0: però,
1: moltes
0: però evidentment
1: vegades,
0: hi ha un problema de l'habitatge per a gent jove, tot, etc. Però que a mi que em diguin que ara en tres dies firmem i ja està, i el PSOE i els comunes i tal, no, això ja està, ja ho tenim arreglat. A veure, no fotem. I no disculpo a Junts, que porta quasi 30 lleis votant amb el Vox i amb el Partit Popular. Vull dir que es treguin tothom les mascaretes.
1: És que potser el que es busca ara això. Bueno, que tothom es tragués les mascares, no, pues, i ara ja...
0: Ara, anem a eleccions generals, pues ja sabem el resultat que hi haurà. Vull dir, entrarà l'extrema dreta i la dreta, perquè tenen majoria, perquè ja se sap, i aleshores què faran? Ho arreglaran? El PP, els anys que ha governat, ha arreglat la vivenda? Qui arreglarà això?
1: Aquesta és la demanda. De la
0: hem de sortir al carrer a lluitar? Vale, pues sortim al carrer a lluitar. Ja vam sortir 2 milions de persones, hem sortit diverses vegades, ens han apallissat, hem fet de tot, i què s'ha arreglat? S'ha arreglat alguna cosa? Vull dir, no sé. Jo en aquest sentit estic una mica
1: Estàs pendent
0: frustrat
1: avui del que passi?
0: Bueno, pues si donen eleccions... Sí, però ja no em crec res, perquè, en tots els respectes, vull dir... jo ja crec que... no sé, o igual sóc gran i ja no tinc aquesta força, però estic molt enfadat, perquè jo voto i demano i d'allò, i després es fa el que es vol. Vull dir, no val de res votar. Ho dic amb tot el cor, jo sóc d'una mena d'esquerres, de voto esquerres, però tampoc val la rèbota, perquè al final, torno a repetir, votes per una sèrie de coses que després no succeeixen.
1: El que passa és que hi ha gent que sempre vota.
0: evidentment.

0: Parlament i llavors, hi ha gent,
1: hi ha gent que això de no votar no...
0: No, no, jo sempre he votat, eh?
1: No s'ho planteja.
0: No, això és una cosa que tinc claríssima.
1: I el vot crític
0: sempre he votat. I mai,
1: és una cosa, i clar, no votar afavoreix a qui afavoreix.
0: I no he votat mai en blanc, eh? Clar, això és una cosa clar, que he defensat sempre. Sempre he anat a votar. Encara que estigui molt
1: enfadat... Bueno, serà un dels temes, si es convoquen eleccions, no. De quin és el volum d'abstenció que tindran aquestes eleccions, perquè sí, també però... hi ha un descrèdit, hi ha una desafecció política i aquest emprenyament que tens tu és
0: però
1: general.
0: S'ha d'anar a votar.
1: Clar, sí. Clar, per això et dic que com que s'entenia que no, que no diguem que no votar.
0: No, que estic emprenyat amb això de les... De que ens venen. Bueno, com a la pel·lícula, això és un tràiler que m'estan fent i després vas a veure la pel·lícula i no és... El tràiler és molt guai, hòstia, tal, pum, pam, per la vivenda, i després quan veus la pel·lícula dius, hòstia, però si això és el mateix, si els pisos segueixen costant per o sigui, les multinacionals segueixen comprant pisos a Barcelona, no hi ha pisos de lloguer, vull dir, venen que fan pisos de protecció oficial i en fan 30 de 8.000, a l'altre dia el president ella dient, no, hem posat a la mà 30.000 pisos i tal, i es veu que són 1.500 els que han posat els... Vinga, per favor. Bueno, apa. A veure si plou. A veure si
1: queden
0: plou, 5 tenim...
1: minutets, eh?
0: Ja, a veure si plou i tenim bolets.
1: Clar,
0: és que avui tenim moltes coses
1: una...
0: que dir.
1: Sí,
0: clar, si m'has enganxat amb eleccions, bueno, ja, la festa major,
1: la bola negra.
0: La bola negra. És que em vas traient temes, ets tu, la culpable. És que no pares de treure'm coses. Ja vam dir que aquest any els divendres vindria aquí a rematar la setmana.
1: Sempre sabem. No sabem mai de què parlaves.
0: No, venia a parlar una mica de bolets, sinó la setmana que ve parlarem. Més que res perquè no ha plogut.
1: No ha plogut, no.
0: No ha plogut res.
1: A veure, va ploure dimarts d'una manera forta, important. Aquesta setmana semblava que havia de ploure cada dia. S'ha anat refredant el tema.
0: Està tot molt sec.
1: Sí. Tu ets d'anar a collir bolets?
0: Sí, molt. Caçar, no? Li diuen?
1: Sí, li diuen caçar, però a mi em sembla una mica...
0: Bueno, això va ser la moda del programa aquest de TV3, de caçador de bolets. Sí, m'agrada molt.
1: Tu et sents caçador?
0: Jo sí.
1: De bolets?
0: No, m'agrada molt en el fet de que els que ens agrada la muntanya una mica, al final és tot un dematí, que és pujar muntanya, baixar muntanya, ficar-te també... És una manera d'excusa per fotre't a llocs, perquè normalment quan tu vas a fer senderisme o muntanya, clar, tu vas per camins.
1: Sí.
0: I és una manera per fotre't entre les branques, per olorar molsa, i sobretot és aquesta època de tardor que fa aquest fresqueta, que fa aquesta humitat, mullar-te els peus, mullar-te la roba, olorar molsa... ficar-te, doncs, bueno, agafar un dia de cada dia i anar-te a Solsona i fotre't dintre unes muntanyes, doncs és xulo, vull dir, la veritat
1: et
0: és que és xulo.
1: Et sents feréstec, eh?
0: Fas dos o tres horetes de pujar a baixar muntanya, fas cardio, si n'agafes els que ens agrada menjar i ens agrada cuinar, veus algunes espècies xules, penses, hòstia, això que xulo, ara faré un, jo què sé, un rostit, on, bueno, si trobes alguna peça d'aquelles xules, de dir, hòstia, he trobat un cep, és xulo.
1: Tu en saps bastant?
0: Una miqueta. Bueno, no, a veure, no sóc un micòleg, però sí que conec, sé diferenciar un cep, sé diferenciar, evidentment, els rovellons, dels dos tipus, rossinyols, llanega negra, llanega blanca, trompetes de l'amor, que més fredolics, tot això, aquestes, les bàsiques, les coneixo, les que no les coneixo no les toco. A vegades dubtes amb alguna cosa...
1: Sí. No l'agafes.
0: No l'agafo. A vegades li he agafat alguna cosa, tocant-la per veure-la, mirar-la, perquè també m'agrada la part micòloga, però no... No.
1: L'Associació Catalana de Micologia fa un servei d'assessorament si tens algun dubte. Els hi pots enviar una fotografia i t'assessoren. Bueno,
0: t'imagina't les vegades que estàs collint bullets com per anar fent fotos de tot el que
1: vols per allà. No, però si l'agafes i te l'endús a casa...
0: Ah, no, ja.
1: Llavors
0: no intento no agafar res que no sigui... I res, molt xulo, vull dir, després pues, clar,
1: sí, tu estàs esperant que plogui per anar a fer
0: després fons un bon esmorzar, un bon esmorzar o un bon dinar amb el bar de poble que ja tens de baixada i ja fas el dia. I és un dia que t'ajuntes amb un parell o tres d'amics, normalment sol ser tres setmanes, a vegades pot ser un cap de setmana en família, quan eren petits anaven amb els nens. Ara el meu fill, no sé, no li he plantejat si vol anar a buscar bolets, em sembla que no, però bé. Però sí que és veritat que és bueno, és maco. Ara,
1: tu comparteixes on els has agafat o no? Ets aquells que tu guardes?
0: No, perquè els que em porten a un lloc em diuen, això si et porto aquí no ho diguis, jo... Esto
1: és que hi ha un secretisme que és magnífic.
0: Bé, perquè normalment quan tu coneixes un lloc, que normalment vas i incuis, ja hi ha una gent que va a aquell lloc i incui, doncs és un lloc que, a veure, comparteixo, si algú li dic, escolta, he anat allà a les pistes d'esquí de no sé on i m'ha agafat bolets, quan hi ha bolets,
1: clar,
0: entre cometes. Aquest any ha fet molta secatat al juliol i a l'agost, no ha plogut i llavors no estan a bé, i fa aquesta calor que
1: fa
0: està fent
1: calor,
0: no hi ha bolets, però els anys que hi ha hagut bolets, que ha plogut força i queda allò, doncs hi ha bolets a molts llocs. Quan no hi ha bolets, doncs poqueta cosa, però bé, al final no se comparten ni se dice lo que...
1: No, eh?
0: Però si hi ha bolets, pues, la gent agafa qualsevol lloc.
1: Tu comparteixes després el dinar?
0: Jo després en dono a qui tingui que donar. No hi ha problema, si agafo un bon cistell.
1: Molt bé, doncs Lluís, ens guardem les receptes a veure si surten.
0: Pues va, si la setmana
1: bolets,
0: que ve, va, la setmana que ve
1: a veure si plou aquesta setmana.
0: La millor cuina dels bolets, vale?
1: Molt bé.
0: Parlem de, vale? De bolets, fem una sopeta freda. Ens n'anem amb el Guitarrica o què?
1: Perfecte.
0: De la bola negra, no?
1: Vinga.
0: Adéu, bon cap de setmana.

0: Són 10:45.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia, es parla Lluís Rodríguez Alonso. L'Ajuntament del Prat ha aprovat una moratòria d'un any a les noves llicències hoteleres per estudiar l'impacte que té el turisme sobre l'habitatge. La mesura aprovada al ple del setembre se suma a una altra que també s'ha aprovat en aquesta mateixa sessió, l'increment de l'import turístic al màxim. Actualment s'estan tramitant 6 peticions per implementacions d'hotels al municipi, que suposa el 50% més dels ja existents. Amb aquesta moratòria se suspenen les noves llicències urbanístiques per a usos turístics al nucli urbà, però no als polígons industrials, ni tampoc a la Sal del Prat. La moratòria, però tampoc no afectarà a les llicències que estan en procés, quan l'impost sobre estades als establiments turístics s'ha pujat al màxim possible. Dilluns vinent es posa en marxa la campanya de la vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-les seran les més vulnerables, és a dir, gent gran que viu a residències i també infants. També hi estan convocats els i les professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. La injecció compta amb la grip... La injecció contra la grip, volem dir, pot evitar la quarta part de les hospitalitzacions i el 40% dels ingressos a l'UCI. Així ho destaca Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació, en aquest cas serà amb cita prèvia i per a persones majors de 60 anys i altres grups de risc. I aquesta tarda s'estrena en Fora de Juego el curtmetratge dirigit pels pretencs Francesc Canovas i Àngel Rondal, que també el protagonitza. La cinta pràcticament representa una anècdota del propi Àngel. No és la primera vegada que hi col·laboren junts i en van fer amb Maridos. La venda d'entrades va ser tot un èxit i ja s'han exhaurit les entrades. L'estrena serà aquesta tarda a 8:15 a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural.
1: Esport.
0: I als esports, l'Ebre rep diumenge a les 4 al Sant Rafel en la partida tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez busquen certificar al Sagnier l'eliminatòria després de guanyar l'anada per 1-5. I d'altra banda, en bàsquet, el Ebre arrenca la Lliga a Segona Federació fora de casa. Els Botalaves s'enfronten diumenge contra el Clavijo de Logroño a partir de les 12 del migdia. I també arrenca el seu camí a la Lliga els Vikings Vall Prat a la primera divisió femenina. Això és tot d'un moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: Aquí al Prat, el pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe, canviem de tema, deixem una mica de banda l'actualitat, perquè avui és un dia molt mogut a nivell d'actualitat. A partir de les 11 reprendrem una mica doncs, aquesta connexió, però ja us hem posat una música que ens ambienta doncs, que parlarem d'altres coses, parlarem també del benestar de les persones, perquè enmig de tot aquest soroll també moltes vegades el que fa és que ens afecta a nivell emocional i que hem de buscar aquests espais fora del soroll, dedicar-nos a nosaltres, i és això el que treballen des de l'associació Filaments de Llum. Ja fa uns mesos, diria, que les vam convidar, que començaven a formar-se, que van fer un Instagram i que començaven també algunes activitats amb un grup estable. Ara, doncs, hem vist que fan moltes activitats, una d'elles és el Qigong, però no només aquestes, i les hem tornat a convidar perquè ens expliquin com va el grup, quines coses fan, i també doncs, per poder compartir plegades doncs, aquesta experiència a la ràdio. En parlem amb la Patrocinio Molero, ella és membre de Filaments de Llum i també participant del Qigong. Sí. Què tal? Com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Benvinguda. Molt
1: bé. Gràcies.
0: I també tenim la Graciela García, que ella és amiga de la ràdio, també és participant doncs, del Qigong i doncs, participa de Filaments de Llum. Què tal?
2: Molt bé.
0: Benvinguda.
2: Bon dia a tots.
0: Vinga, doncs comencem per recordar què és Filaments de Llum, què és el que feu en la vostra associació,
1: pues
0: amb aquest grup.
1: Pues hacemos mindfulness y meditación, y ahora estamos haciendo Qigong también. Todo dedicado al bienestar emocional.
0: ¿Cómo va a surgir la idea pues de juntarvos?
1: Porque después de la pandemia, porque como estuvimos mucho tiempo recluidos, digamos, entonces, ¿qué pasa? Que la gente tuvo necesidad de salir más, entonces no había ya, no había tanto, los grupos que había estaban muy llenos, entonces había lista de espera. Entonces, de ahí nació Filaments, para poder, a todas estas personas que no tenían cabida, para poder darles un espacio también.
0: Vau trobar que teníeu la necessitat, no?, de generar un espai propi i que en aquell moment hi havia una llista d'espera molt gran i no es podia accedir.
1: Sí, entonces de ahí nació Filaments de Llum, nació este grupo.
0: Què és el que heu estat fent? Perquè a part de les activitats concretes, també feu trobades... Què és el que feu?
1: Sí, bueno, hicimos en Navidad, hicimos una comida en Navidad.
0: Sí, que us aneu veient, us aneu trobant.
1: Sí, vamos haciendo así cositas. Bueno, somos pequeñitas.
0: ¿Cuántas sou ara?
1: Ara somos... Pues seremos tres, de las que estamos, bueno, cinco en total con las presidentas, pero somos tres.
2: ¿Pero socios?
1: Socios muchos.
0: Ah, ¿cuántas son?
1: Pues claro. ahora mismo de socios, pues no sé cuántos habrá.
2: Yo soy la número 15, la niña bonita.
0: Muy bien, a mí yo no maro, gracias. clar, amb tot això, que és una mica l'estructura de Filaments de Llum, que vam dir, doncs, vau veure una necessitat i vau generar, doncs, amb el que això suposa, amb no estar bé doncs, a nivell de benestar emocional i generar un espai perquè més gent pugui tenir aquest suport, que no és fàcil. Els tràmits per fer-se una associació són molt complicats, el buscar espai moltes vegades és complicat per poder-se reunir, i tot això ho vau tirar endavant. Amb això, Graciela, tu, per exemple, com arribes a conèixer el grup?
2: Bueno, jo perquè abans hi anava i feia mindfulness i Qigong, i com va passar tot això, pues no podíem anar perquè, és clar, jo també comprenc que hi havia persones que necessitaven més que no nosaltres.
0: Clar.
2: La idea que vam tenir de formar l'associació, i Maria, que va dir, pues, doncs jo continuem amb l'associació, paguem una petita quota a l'any, i les activitats que fem, si són socis pagues menys, i si no és soci pagues un altre preu, però pots venir a aquella activitat que fem per tothom.
0: Però val la pena fer-se soci, no? Perquè al final és el que alimenta que pugueu fer coses, que tingueu una entitat, no?
2: Sí, a més, tu te n'adones que si ha passat un temps i ho has deixat, ho necessites. Perquè estàs bé, molt bé, però tothom sabem que estem bé un dia, però igual ve alguna cosa que entra pel cap i es queda donant voltes per aquí i no saps com treure-la, no?
0: I ens afecta.
2: I ens afecta i això va molt bé, la veritat.
0: Per tant, feu mindfulness, feu Qigong, alguna cosa més?
1: Bueno, tenemos pendiente de taller de risoterapia.
0: Ah, també.
1: Bueno, fue un éxito las dos o tres veces que hizo la compañera, que no ha podido venir hoy porque está enferma. Un éxito.
0: Mullem una abraçada també. Però és veritat que la risoterapia vau fer alguna activitat puntual, no? I us va agradar.
1: Sí. Mucho, mucho. A la gente le encantaba, vamos.
0: A vegades costa entrar, però després ja et deixes anar i val la pena, eh?
1: És a lo mejor una hora que estàs, que no estàs pensant en los problemas.
0: Bueno. Doncs anem una mica al detall de què és això del Qigong. Graciela, que, doncs... com ho podem explicar? Perquè és una paraula que la gent...
2: A mi me costava
0: no
2: molt, eh? No, no, jo xucu, abans deia xucum.
0: És el xicum, que ara està amb una sí. mica de moda.
2: Sí, se veu que sí. Sí. Quan va començant... Jo vaig començar en tai chi.
0: És semblant o no?
2: No.
0: No.
2: I a mi em costava molt per a l'equilibri.
0: Sí, clar.
2: I el xicum, com és tranquil, és suau, tot és suau. Tot el que fas, hem de connectar la ment, el cos, la respiració, i tot va d'una vegada. Li diuen també la ioga xina. I aleshores tot està connectat també als òrgans. I fer equilibri. No sé. Tu entres allà i a més si pots visualitzar tots els exercicis, perquè parlem de les, dels núvols, de l'aigua,
1: del cel,
2: l'arcoiris. Sí. I si tot això és tu, quan ho vas fent, tens la sort de poder visualitzar.
0: Que també és un entrenament, no? Per
2: sí,
0: arribar fins aquí.
2: Sí, sí, que és un entrenament.
0: Suposo que el primer dia dèieu, bueno, jo això no ho veuré, però sí, a partir de fer-ho i fer-ho i fer-ho...
2: Sí, sí, que ho fas, sí.
0: Què és el que us aporta fer aquesta activitat, que hem dit que és moviment suau, que està connectant, no?, una mica la ment, el cos, també l'energia, on estem situades... ¿Cómo surtió de esta sesión?
1: No, salimos, yo sé, flotando. Es una sensación de verdad. Primero mindfulness, luego la meditación y después el qigong. Y salimos nuevas.
0: ¿Ho feu tot una
1: sí,
0: cosa
1: sí,
0: darrere
1: sí,
0: l'altra, eh?
1: Sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, sí.
0: Millor encara, no? Perquè
2: sí,
0: és una estona cada
2: sí,
0: cosa.
1: Sí, dedicada a nosotros, y si hay algún chico que tenemos uno, pues también.
0: Clar, els homes, no és que estigui tancat pels homes, sinó que no,
1: no
0: s'animen,
1: no?
0: No,
1: no, no.
0: Els costa més. Parlar de benestar emocional, parlar d'emocions, fer activitats en comunitat,
2: sí, sí,
0: els costa.
2: Sí, sí, sí. I més treure emocions.
0: Clar.
1: Sí, és sí, més difícil. Bueno, tenemos una, a ver si alguno se anima más.
0: Clar que sí, que esteu obertes, no?
1: Exacto,
0: això.
1: Exacto.
0: Hem de dir que és veritat que tot això ho aneu fent, fa un any que ho feu, no, ja?
1: A ver...
0: O fa quants anys que ho feu?
1: El chikung hemos empezado ahora. Bueno, lo hacíamos antes o con la comunidad, ¿no?
2: O sea, en la comunidad.
0: Amb la comunidad Benviure,
1: sí,
0: ¿no?
1: Ara,
2: sí, sí, ya fa.
1: Filamen lo gestiona desde septiembre, pues hemos empezado.
0: Molt bé.
1: El trimestre, y luego, pues bueno... Seguimos.
2: Sí, sí, és ara que s'ha fet, perquè l'any passat no s'havia
1: no,
2: fet.
1: No, era con la comunitat.
0: Com ho, on sí, ho feu?
2: Als Jardins de la Pau.
0: Als Jardins de la Pau. Per tant, és una hora setmanal, no?, d'aquesta activitat.
2: El dijous.
1: Sí, dijous.
0: I sortiu noves, eh?
1: Sí.
0: Després
1: sí,
0: us quedeu a compartir una mica
1: sí,
0: l'estoneta.
1: Sí.
0: Perquè, clar, aquí no podeu parlar, no?, la classe.
1: Bueno, cuando salimos de Chikun, sí.
0: Vamos. Después sí, claro, por eso que os,
2: sí, sí,
0: os quedeu
2: sí,
0: para
2: sí,
0: comentar,
1: sí,
0: ¿no?
1: Ay, cómo nos ha ido. Que...
0: ¿Cómo estás?
1: Sí,
0: ¿cómo
1: qué tal? Sí. No, pues a mí me ha costado este ejercicio, a mí me ha costado el otro. No, porque algunos coordinar los movimientos a veces...
0: Costa, ¿eh?
1: Sí.
0: Claro, aquí surten amistats, surten altres vincles,
1: sí,
0: ¿no?
1: Porque... Sí, sí.
0: No sé si heu coincidit per primera vegada aquí, però potser si no estiguéssiu a Filaments de Llum no haguéssiu coincidit,
1: no,
0: no,
1: no,
0: en altres
1: no,
0: espais.
1: No, no.
2: Nosotras van coincidir al principi.
1: Sí, jo, sí,
0: clar,
2: de quan?
1: De 2018, por lo menos. Sí, sí.
0: Us vau conèixer, no?
2: Sí,
0: així,
2: sí, sí.
0: I a partir d'aquí s'estableix una amistat.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Que també moltes vegades una part de que l'entorn a vegades no t'acompanya, a nivell familiar doncs, no
2: sí,
0: trobes
2: sí,
0: el suport que necessites, a nivell d'amistats doncs, les amistats han marxat, al final doncs, passem moments de tot tipus, no? I aquí us trobeu unes persones amb els mateixos interessos i també amb aquest vincle, no? De
2: sí, no,
0: poder generar un espai.
2: I que no juges a ningú.
1: No.
2: I un, ningú t'ha jugat.
1: És un espai de no juicio.
0: Que això és molt important.
2: Sí, sí, tant. I pots parlar...
0: Sí,
2: i,
0: de tot.
2: I no et dirà un o l'altre, esclar, perquè si, sí, si és alguna cosa familiar o que sigui, hi ha molts sentiments allà,
1: sí,
2: no?
1: Sí, moltes emocions.
0: I a vegades no es pot parlar, no?, de tot, amb segons qui... I qui no ha passat per certes circumstàncies
1: sí,
0: tampoc no t'entén com t'entén una persona que sí,
1: sí
0: que les ha passat.
1: Sí,
0: no?
1: Y, bueno, que luego es confidencial, que no puede decir, que nadie puede decir nada fuera.
0: Molt
1: entonces
0: bé,
1: no sería...
0: Clar.
1: seria, vamos.
0: Aquesta sessió que feu els dijous, hem de dir que ja té el cupo tancat, no? Que vosaltres sí. Doncs ja esteu totes les possibles, però no sé si a l'associació pròpiament podríem participar o com podem parlar amb vosaltres també per formar part una mica, per si necessitem aquest suport, perquè sabem que hi ha serveis al Prat, però a vegades hi ha llista d'espera, a vegades no sabem ben bé com accedir-hi.
1: Bueno, està la web de l'Ajuntament que lo publican ahí, la web, i pues, si alguien quiere acceder para apuntarse a Chikung, pero bueno, que ahora ya están las plazas ocupadas.
0: ¿Y para formar part de l'associació?
1: Esto ella se encarga la presidenta.
0: Però podem contactar per l'Instagram?
1: Se puede, claro,
0: o...
1: claro.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, per les redes sociales, claro.
2: Perfecte. Doncs, si els interessa algun taller, sí, que se faran sí. ara, bueno, saps què dius? I aleshores ja veuen que... Perquè te calma molt l'ansietat.
0: Clar, sí. Que això és molt important, eh? A baixar una mica l'ansietat.
2: Sí, perquè estem que...
0: Sí, estem en un moment, com dèiem, de soroll informatiu, de que
1: la vida diària...
0: les situacions econòmiques no són sí. molt favorables i estem en un moment de crisi, no? On s'ha sí. de cuidar la salut mental de, sí. de les persones. Doncs hem volgut convidar a Filaments de Llum, com dèiem, tenen Instagram, les podeu seguir. Elles doncs, es dediquen a aquest benestar emocional, a dedicar una estoneta per la cura d'elles mateixes i animen doncs, també a que ho puguem sí. fer cadascú i a parlar més de salut mental, a no jutjar tant a les persones, que al final és una de les coses sí. no, que feu com a associació.
1: És molt important la salut mental, la verdad.
0: Sí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Graciela.
2: Una cosa, que les cuidadores, que si no es cuidem nosaltres...
1: Exacto.
0: En teniu bastantes, no?
2: També. Com cuidem els altres?
1: Exacto.
2: Primer has de cuidar-te tu, no és un egoisme.
0: És una realitat i una
2: necessitat.
0: Sí, sí. Doncs queda dit perquè
2: una abraçada.
0: Molta gent ara doncs està en aquest rol i és un rol molt difícil, molt incomprès
1: sí.
0: I que t'afecta, evidentment. Gràcies.
1: Gràcies,
2: gràcies a vosaltres.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.

0: loco.
1: ¿Tu ets perfecta?
2: No ho sé.
1: I tu?
3: Pues clar que sí.
1: I tu, que ets perfecta?
4: Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
5: Clar que no.
1: No?
5: No, no hi ha ningú perfecte.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en una segona alert que ha enviat aquest matí el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també, els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Medocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats de Ràdio Ràpita.
3: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
4: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
3: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
2: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
5: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir, en previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
2: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
2: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
8: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
9: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
10: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
11: Tens aquest ballet? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí comença l'espai del Plans a tocar amb la Neus Bou Mimó. Què tal, Neus? Benvinguda.
1: Bon dia.
0: Com va la vida?
1: Molt bé, molt bé. De divendres. Estem de divendres. Com el
0: temps? Intentarem posar una mica de llum
1: a la foscor
0: en aquest matí tan complex i marcat per l'actualitat, però aprofitant que ets treballadora a casa, doncs tindré aquí tot obert per veure què és el que passa al Congrés.
1: Em sembla molt bé.
0: I, per tant, us anirem informant. Saludem també el David Miquel, que ha vingut d'acompanyant avui. Què tal, David? Benvingut.
2: Passava per aquí i dic, doncs entro.
0: Cap a dins.
1: És que ens troba a faltar.
2: Això és un lloc públic, però és un lloc públic i obert, no?
0: Doncs... És veritat, eh? No. És així.
2: Massa part dels meus impostos estan aquí, en aquesta taula.
0: Doncs, Neus, què has preparat?
1: Ui, avui hi ha cosetes. Vinc una mica com monotema, perquè jo sempre segueixo una mica el fil que deixa
0: el Lluís Aguado.
1: Lluís Aguado. Però, bueno, com diferim en opinions, serà més interessant.
0: Ell ha dit que no li ha agradat, la bola negra.
1: Ja,
0: tu has vingut?
1: Sí, sí, i jo he vingut encantada. Bueno, jo no he dormit.
0: Meravellada.
1: O sigui, jo sóc al contrari, totalment oposat. O sigui, no he dormit. O sigui, jo vaig arribar a les 12 de nit del cinema perquè he de dir que no hi havia entrades a cap hora normal. Vaig haver d'anar a les 9 de la nit a la sessió, un dijous, i jo, clar, ja sóc persona una mica gran.
2: Però tampoc és tan d'hora a les 9 de la
1: nit. Ostres, perquè
0: no
1: diguis tu que ets gran.
0: Jo ja no surto de casa. Jo a partir dels 8, si m'has enganxat a casa, no
1: faig igual,
0: sortir.
1: Clar, jo ara ja sopo a les 9. Clar, jo vaig haver de sopar un McDonald's corrent, sense voler fer publicitat, però clar, el més ràpid possible per poder entrar a les 9. Vaig sortir a les 12 de la nit, que ja per
0: és
1: mi
0: llarga,
1: era...
0: És llarga,
1: és llarga.
2: Un McDonald's corrent és fast food al quadrat.
0: De fet, el McDonald's ja està molt
1: avançat.
0: Molt avançat, no sé si heu passat per allà.
2: Jo estic
1: no,
2: a favor,
1: que...
0: El McDonald's del Prat, ja ho sé.
2: Igual que no penso
1: ningú
2: anar a veure
1: ningú t'ha preguntat, David.
2: Aquí hi ha per tots els gustos.
0: Molt bé, molt bé. I la Ràdio Plural, de moment, hem de dir que hem tingut opinions de tot tipus. Avui és un dia d'opinions contràries
1: a tot, sí,
0: a tot arreu.
1: Àmbit, sí. I bé, doncs jo vaig acabar això a les 12 de la nit, vaig arribar a casa i llavors jo sóc la típica que quan una pel·lícula m'agrada molt em miro vídeos, bueno, no vaig parar fins a les 2 de la matinada.
0: Però vídeos de gent que comenta.
1: Clar, de comentaris, d'opinions i després com de rerefons, perquè hi han coses, bueno, ja us dic que probablement quan la veieu l'heu de tornar a veure. O sigui, aquesta pel·lícula és com per veure-la més d'una vegada
2: perquè
1: si
2: no
1: la vols entendre.
2: No s'entén.
1: Bueno, perquè hi ha coses que se t'escapen. Ja en parlarem després amb més detall. Però hi ha
0: jo
1: li he
0: preguntat al Lluís Aguado i dius, jo sí que l'he entès, però no m'ha agradat. Clar. Perquè a vegades surts del cinema, sobretot aquestes pel·lis que es fa una gran publicitat prèvia, i dius, ostres, no l'he entès, no? Perquè, clar, sí, a mi no m'agrada com a la gent ja està agradant, no l'estic entenent.
1: No, jo crec que la pots entendre i pot no agradar-te, però també la pots entendre i pots també voler acabar d'aprofundir perquè hi ha coses que històricament a mi se m'escapen. Jo no tenia un context molt ampli sobre la vida de Federico García Lorca. Llavors, clar, jo després de veure la pel·lícula hi ha coses que se m'escapen i que m'agradaria entendre millor i que crec que si un cop ho entens i estàs més ficat, pots arribar com a filar coses que també tenen molt més sentit i que després doncs acabes apreciant l'obra molt més. Llavors aquest és el meu...
0: Val. Vols que continuem per aquí o vols continuar amb el teu
1: ordre?
0: No,
1: anem al principi, sí, perquè si no jo ja sabeu que em lio molt fàcilment.
0: Vinga.
1: Llavors comencem amb concerts, perquè com sempre hi ha una miqueta de música, serà breu aquest cap de setmana, però no oblidem que hi ha concerts així bastant importants. I un d'ells és el d'Hombres G, aquest dissabte dia 3 d'octubre. Veus? És que això t'interpel·la,
2: o sigui,
1: tu.
2: M'interpel·la i em provoca rebuig alhora.
0: Per què? Hombres G no t'agrada, eh?
2: Oh, tia.
1: No t'agrada?
0: Jo ara no sé dir-te una cançó.
2: A part que és molt evident que aquesta gent volen fer pasta.
1: Bueno, clar.
0: Abans que... Tothom. Tu no?
2: Abans de jubilar-se, no?
1: Exactament.
2: Tu no? Per tenir... Sí, no, és absolutament legítim. No, no, i respecto a qui li agradi, eh?
1: Ja està,
2: només faltaria.
0: Home, clar, s'ha de respectar a qui li agradi.
1: La gira es diu Los mejores años de nuestra vida, vull dir, encara estan allà.
0: La cosa és com t'arriba a tu, Hombres G. O sigui,
1: no,
0: tu
1: jo...
0: què en penses d'Hombres G?
1: No, jo tinc poca opinió d'Hombres G, però t'he de dir que jo he crescut perquè... Mon pare, ja us ho he comentat alguna vegada, que mon pare és doncs molt malhoman. Es diu
0: així? Sí,
2: malhoman.
0: No, malhoman.
1: No lis, no lis, David.
0: I, amant de la música.
1: Amant de la música. I jo he crescut amb aquestes cançons.
2: No li pot
1: agradar
2: a Hombres G si és amant de la música.
1: Mon pare li agrada de tot. Li agrada des d'Hombres G fins al tecno que poden punxar a la Monumental aquest cap de setmana. Vull dir,
0: és meravellós el pare. El fitxarem com a tertulian quan es jubili. I mentrestant doncs el podeu anar a visitar.
1: Llavors, bueno, doncs jo, hi ha cançons que em sonen i per tant, doncs, també crec que hi ha gent que també li poden sonar i per tant sempre està bé doncs, escoltar musiqueta molt diversa.
0: Fan Sant Jordi, per això, per Sant Jordi. Jordi. No està gens malament, arrossega molta gent.
2: La mitjana de la gent que hi anirà serà...
1: Serà grandiosa, grandiosa com ells. Però, bueno, gairebé 6 milions d'entrades venudes al llarg de la seva vida,
0: Està malament.
2: No, que sí,
1: que no. Absolut, bueno, sí. Doncs posem una mica de música i així passem al següent, que igual t'agrada més.
0: Molt bé.

0: és la mítica, no?
1: De Sufre Mamón.
2: Sí, sí, aquesta, però l'he posat perquè, clar...
0: Aquesta també, clar... I ja està, no?
2: Marca tiene... Marta tiene un marcapassos.
0: Ah, Marta tiene un marcapassos, que le anima el corazón, és veritat.
2: I puc anar... Venècia, aquesta sí que no sé sí. Quina és.
0: Jo era petita, amb aquestes cançons. O sigui...
2: Jo estava anant pensant.
0: Molt bé, doncs Hombres G, per qui li agradi, que pugui gaudir dissabte.
2: Dissabte. Entrades exaurides, encara que hi ha algunes localitats que crec que estan lliures.
1: Sortiran rius de nostàlgia, de regaliment per les portes del Palau Sant Jordi.
0: Això és molt bonic. Sí. Què més?
2: I el següent concert, que evidentment no podem deixar passar, és Oques Grasses, que hi en portem parlant ja des de fa mig any.
1: El primer ja el fan.
2: Ja ha arribat, el dia 5. Sí, sí, dia, el dilluns. El dilluns és el primer.
1: El dilluns, amb un Sant Jordi... amb un
2: estadi ple.
0: Però saps el que li ha passat a molta gent, David?
1: Què li ha passat?
0: Ja no volien anar. O sigui,
1: han perdut
2: l'exclusivitat, el FOMO.
0: FOMO. Això d'haver d'estar es va provocar que molta gent jove comprés entrades, que dèiem, de fet, ostres, no sabíem que tantíssima gent li encantava Oques Grasses.
2: I no els encanta.
0: Fet, per exaurir entrades, quatre concerts seguits.
1: I ara no hi aniran.
0: I ara les ara estan intentant vendre.
2: Sí, ara, de fet... No només hi ha gent que està revenent entrades, perquè a mi jo he vist per xarxes amb venc entrades, tal, sinó que a més s'han obert més localitats de les que hi havia, en principi estava tot exhaurit, i ara s'han tornat a obrir venda d'entrades i hi ha gent que aquestes últimes setmanes n'ha comprat. Jo, de fet, vaig entrar per mirar. Però jo vaig fer la lectura que sempre parlem. M'agraden tant com per gastar-me 60 euros en una entrada i vaig pensar...
1: Però 60 euros tampoc
2: no.
1: Estan, per un concert.
2: No, però després, el mateix mes...
0: David, és un típic concert que tu anaves aquí a Festa Major.
1: A Festa Major, sí.
2: Exacte. Bueno, i que els
0: concerts... Però, 0 euros.
1: Però els preus dels concerts...
0: Però que, de fet, amb tota la seva trajectòria no han omplert d'aquesta manera. Llavors, clar,
1: això és un fenomen estranyíssim.
0: Van anunciar el comiat i, de cop i volta, tothom
2: supermega fan. Exacte. No, la cosa és que justament aquest mes també hi ha un altre grup que m'agrada molt, que ja en parlarem, i vaig pensar, pues, per anar i gastar-me els diners me'ls gasto en un altre grup que no sigui...
1: Quin grup?
2: Jungle. Aquest sí que no t'interpel·la per cap eix.
0: No et travessa.
2: Aquest no travessa gens.
1: L'únic que em sona és Welcome to the Jungle de Guns N' Roses.
2: No és tan a prop, però també molt xulo. I bé, doncs, concert d'Oques Grasses que comença el dilluns. Clar. Tenim dilluns, dimecres, divendres i dissabte, que entenc que serà el dia fort, perquè ja per fi és el comiat de veritat.
1: Ja veus com el Montero es quedi sense veu dimarts?
0: Clar, a més era això, que tu anaves al comiat, però després els comiats s'han anat multiplicant.
2: Això que els han posat abans, vull dir, que és com, vale, tu l'has comprat el dissabte, però hi haurà algú el dilluns que et fotrà un
1: molta
2: spoiler.
1: Molta gent no podrà dir, vaig estar a l'últim concert.
0: No, perquè l'últim només és dissabte.
2: No.
0: Després altra gent, que no se'n recordava ni amb qui anava, ni a quin dia l'havia comprat exactament. Llavors, de cop i volta han dit, ostres, quin dia anàvem i amb qui? Perquè, clar, van entrar en la bogeria de comprar totes les entrades possibles.
2: Sí.
1: I potser no poden.
0: O sigui que això està passant ara, imagina't.
2: Però bueno, 220.000 entrades venudes en total. Ojo.
0: No estan gens malament. Doncs anem una mica de música. Vinga. Quina cançó has portat?
2: Elefants, que és molt boniqueta.
0: Molt bé.

0: Molt bé, Ocas, gràcies. Reviseu les vostres entrades i reviseu amb qui anàveu també a aquests també concerts.
1: Quin dia i amb qui anàveu.
0: Ara sí, anem ara amb sí, la bola sí negra.
1: Bueno, ara tornem una miqueta al debat.
0: A veure, el debat amb gent que no l'hem vist tampoc, eh? O sigui, ens refiem de tu. Podríem bueno, haver-lo fet amb el Lluís Aguado, el debat.
2: Exacte. No, jo el que... Podríem entrar el Lluís Rodríguez,
1: és veritat,
2: que l'ha anat a veure i no li ha agradat especialment.
0: Tampoc?
1: No, no, és veritat. És
0: ostres,
1: veritat,
0: mira.
1: Però bueno, el seu punt de vista és molt vàlid. He de dir que coincideixo amb algunes coses que les que ha dit. Vull dir que a mi m'ha agradat molt, però també, evidentment, no és una pel·lícula perfecta perquè crec que no n'hi ha.
0: Ai, pobra, però tu has vingut
1: crítica
0: aquest matí
1: jo he vingut
0: pensant
1: molt...
0: que era l'experiència de la teva vida i a poc a poc t'estem...
1: Clar, anem bueno, a mi em passa molt això a la vida, eh? Jo sempre començo aquí amunt i vaig fent fins que baixo.
0: Anem amb la teva opinió,
1: amb
0: Neus,
1: opinió,
0: sense deixar-te contaminar de la gent.
1: A mi és una pel·lícula que m'ha agradat molt, com us he dit, no només per la, bueno, per la trama, l'execució, com està feta, sinó a nivell de fotografia a mi em sembla espectacular, és tot molt maco, molt maco, sent una pel·lícula que t'ensenya misèria i penúries i que el que tu estàs veient és una època molt, molt dura, molt freda, estem parlant de la Guerra Civil. Bueno, hi ha tres històries paral·leles, és una que és prèvia a la Guerra Civil, una altra quan ja esclata la Guerra Civil i l'altra doncs moltíssims anys més tard, vull dir el 2017, que és com la tercera trama. Llavors aquests tres personatges estan units, diguéssim, per aquest dol, per aquesta repressió i per aquest dolor que senten amb les seves vides, que no diré més, però bueno, hi ha algú que els entrellaça. Però diguéssim que jo, pel que vaig interpretar, la bola negra, això també és un debat xulo, no estic fent cap spoiler, però com la bola negra al final és una obra que va ser una obra que no va acabar Federico García Lorca i que els Javis doncs han utilitzat com de fil conductor sí en aquesta obra. Però realment la pel·lícula parteix d'una obra que sí que s'ha fet, o sigui, una obra que sí que es va acabar, que la tinc per aquí, La piedra oscura de l'Alberto Conejero, ¿vale? Que parla de del Rafael Rodríguez Rapún, que va ser l'última parella sentimental o l'últim amor, diguéssim, l'últim gran amor de Federico García Lorca, que sí que se'n coneixia i que per tant és un personatge que existeix. O sigui, diguéssim que existia en aquella peli, només existeixen dos persones, el Rafael Rodríguez Rapún, que li diuen li deia el Federico García Lorca el de les tres R's, i al propi Federico García Lorca. La resta són personatges ficticis i per lo tant, bueno, doncs s'ha d'entendre això com doncs que és algú fictici però que agafa doncs memòria
0: s'inspira,
1: històrica,
0: no, en exacte, el que va passar.
1: Llavors, clar, per això us dic que és una mica complicat perquè hi ha molta, clar, haver-hi tres històries paral·leles, són tres narracions, tres discursos que al final doncs
2: jo em perdria segur.
1: Bueno,
2: si
1: a l'inici
2: té algú al costat que m'anés dient ara això.

0: li va dient els, li dius, o sigui, la persona invident els diàlegs bueno, clar, el sent clar, i el soroll clar. Però simplement li diu, mira, ara entra per la porta, o ara, saps? Una
1: ui, a mi m'agradaria fer això.
2: M'agradaria si ho diguessin.
1: A mi m'agradaria d'escriure.
0: Doncs voluntària.
2: Ai, que bonic.
1: Ja ho mirarem amb la 11,
0: perdoneu, que
1: a vegades...
0: Perdoneu que he desviat el tema absolutament.
1: Sí, no, no, el David té una capacitat amb això.
2: Sí, la veritat.
1: Val, Lluís Aguado deia que la història actual no la veu tan entrellaçada i que podria ser una història d'una sèrie que estaria molt bé, però que no la veia com que li sobrava una mica. I després ha parlat de la... que és molt extensa, no? Que són 2 hores i mitja i que se li va fer llarga.
2: A mi no se'm va fer... O sigui, se'm va fer llarg de l'inici al mig. Vull dir, a mi aquella primera part va ser la que em va costar, sí. Després, de la meitat cap endavant, estàs a tope. Perquè realment tot s'acaba desenvolupant al final, com totes les pel·lícules, eh? Però hi ha pel·lícules que, bueno, que vas entrellaçant coses més aviat. En aquella no, tot s'acaba descobrint una mica al final. I jo crec que diguéssim, la història, el fil de la trama, diguéssim, que és com més en l'actualitat, no l'acabes d'entendre perquè realment el sentit el trobes al final també, sota el meu punt de vista, eh? Vull dir que jo trobo que l'has de veure i l'has de viure.
0: I deies que 2 cops, no? Mirar-la 2 vegades.
2: Sí, tothom diu que la segona és quan plores ja de veritat. Que jo ja vaig plorar la primera, ja no vull veure la segona.
1: Tu vas plorar i al cinema la gent plorava, no?
2: Sí, sí, no, o sigui, el millor de la pel·lícula és el silenci quan acaba. O sigui, és espectacular. Tothom està com... Vale.
0: En xoc.
2: O sigui, com que has de pair tot el que has viscut. O sigui, jo realment els hi vaig dir als meus amics perquè es van aixecar 2 molt ràpid i vaig dir, tu, seu, jo necessito 5 minutets de cortesia per pair això, perquè
0: I
2: jo estava plorant
0: tota
2: encara.
0: Sencera,
2: jo me'n vaig anar a l'última al cinema. O sigui, jo necessitava...
1: Va marxar tothom i tu callar.
2: I jo estava allà com una que encara plorava. O sigui, que encara plorava. Però és que al final et deixa com... O sigui, que se't talla allà tot. I tu ja estàs amunt de tot i tu necessites una miqueta més de final per acabar de com de... Que se't baixi absolutament tot el que acabes de viure. Però no, és molt xula. O sigui, jo em va agradar.
1: És la pel·lícula que anirà als Oscars.
0: Tu ja la vens a veure?
2: Bueno, encara està seleccionada,
1: sí,
2: però
1: està,
2: no nominada.
1: Clar, està seleccionada a nivell espanyol.
0: És a dir, no només com a millor pel·lícula en llengua no anglesa, sinó també... Crec que deien que potser tindria nominacions per
1: clar,
0: fotografia, que has comentat...
2: Inclús per actors, perquè,
0: altres.
2: Mira, deien també el Miguel Bernardo, el
1: sí.
2: Fill de la Danna Duato, un dels protagonistes, fa molt bon paper. Mira, que a mi és un noi que particularment no m'encanta.
1: És el fill de la Danna Duato?
2: Sí,
1: no ho sabia.
2: La Duato.
1: Sí, no ho sabia.
2: Doncs, sí, i fa un molt bon
0: sembles
2: paper.
0: Sembles jo, Isa.
1: Jo pensava, bueno, no associava aquest
0: tot
1: noi amb...
0: Aquesta...
1: Clar, l'associava amb l'ex de l'Aitana, saps?
2: L'Aitana,
1: correcte.
2: De
1: l'Aitana, Aitana, la cantant.
0: La de...
1: Sí,
0: aquí,
1: Sant Climent.
2: De Sant Climent, sí, sí. Exacte.
1: L'Aitana. I
2: el que fa un paperàs també...
1: A Élite també, aquest noi.
2: Sí,
1: sortia.
2: També sortia a Élite.
1: I Guitarrica
2: sí.
1: De la Fuente.
2: Una
1: que
2: cosa,
1: és...
2: que jo ja l'estimava.
1: L'estimaves molt i ara
2: doncs
1: més.
2: Doncs ara ja encara més.
1: Aquest noi és actor també.
2: Aquest noi no és actor, realment mai ha fet d'actor, ha sigut un debut, perquè els Javis fa 2 anys, en el Primavera Sound, ells tenien molt clar que un dels protagonistes volia que fos un personatge gay i que fos músic, perquè volia que toqués un instrument. Llavors, ells el van veure... i van dir, ha de ser ell, i el van abordar i li van dir, tenim un paper per tu, i ell entén que, bueno, doncs va dir vinga, pues provem-ho.
1: I ha caigut
2: o sigui,
1: al cel, això, perquè clar,
2: ja
1: no era tan
2: cel.
1: Famós fa 2 anys, no?
2: No, clar, a més és que s'ha com entrellaçat tot, perquè ell ja aquest últim any amb la gira i tot que ha fet, la veritat que ho ha patat, i llavors ha sigut com allargar una mica més d'aquest filon mediàtic i fer doncs aquesta part més d'actoratge, doncs li
1: crec molt. Que li van proposar també a un altre català, que és a Héctor Bellerín.
0: Sí, és el que
1: però,
0: dir,
1: perdó, mira, estem tots connectats,
0: I,
1: diu, ell va dir que no.
0: Que no. No sé per què va dir que no. Però
1: ho explica perquè diu que té molts amics i coneguts en el món de l'actuació, que és un món molt precari i que ell no es veia com a futbolista amb una oportunitat tan enorme robant-li a tota la feina que han fet molts actors i tot l'esforç que en fan.
0: Sí.
1: I llavors deia que no sentia que ell hagués de tenir aquest privilegi de, per ser ell,
0: fer intrusisme
1: laboral d'aquesta manera. Però que, clar, que s'havia sentit... doncs molt afalagat, no? Perquè al final és una proposta important i sabem que els Javis ara doncs, són els directors de moda.
2: Sí.
1: Doncs Neus, alguna cosa més que vulguis aportar d'aquest tema?
0: Pregunto, però bueno, l'impacte que va tenir al seu moment en Almodóvar?
1: Sí, jo crec que sí.
2: Jo crec que sí,
0: Són els nous Almodóvars?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Segurament sí. Tu has vist alguna sèrie
0: no,
1: o alguna cosa d'ells?
0: No.

0: Paquita Salas, te la recomano.
1: Paquita Salas queda, he de puntualitzar que no és, no és el mateix personatge. O sigui, hi ha un personatge que, de fet, no em
0: sembla... Bryce, sí, que és l'actor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però hi ha una altra persona que és el que surt a la pel·lícula, que fa com d'aquesta línia temporal més actual, que s'assemblen molt. I ja tothom... O sigui, he vist un munt de vídeos de... Era Bryce F o era l'altra pobra, que és que no em sé el nom. I no, no, és que tu et quedes tota la pel·lícula i dius, és que sembla el Paquita, però no és la Paquita Salas. Llavors, bueno, pues ja ho veureu.
0: Molt bé. Doncs alguna cosa més que comentis de La Bola Negra?
1: Ah, no, simplement doncs, que l'aneu a veure, la gaudiu, aneu amb la ment oberta. I aneu també predisposats si
0: t'ha començat
1: de
0: vida.
2: O sigui, quan, per què m'has mirat?
1: Perquè l'has de veure.
0: Perquè et coneixem.
1: Sí, sí. Llavors, bueno, jo crec que és una pel·lícula
0: que s'ha de veure.
1: Jo intentaré
0: anar a veure-la. No sé si tindré temps, però m'agradaria anar al Capri a veure-la.
2: Netflix o quan no?
0: No, ja, però
1: Netflix ha comprat, crec, els drets, eh? Vull dir que en algun
0: moment... No, Movistar crec que l'ha comprat.
1: Ah, Movistar, sí. Vale. Però sí, el cinema val molt la pena. Però també perquè la música és espectacular. La banda sonora, de fet, feta també per un català. O sigui, directora de fotografia i el compositor, que de fet els tinc per aquí. Mira, Raúl Refri, que és Raúl Fernández Miró, és el compositor de la banda sonora, que és espectacular, i la Gris Jordana, que és d'aquí, bon, d'aquí no, però és de Manlleu, catalana, directora de fotografia. Són espectaculars les dues coses.
2: Tu et fixes molt com a professional de la foto?
1: Jo m'hi fixo moltíssim, sí, sí. De fet, jo et diria que és de les coses que més valoro. Mm-hmm. Bueno, tant la música com la fotografia. Mm-hmm. A mi, si aquestes dues coses ja van bé, la pel·lícula m'agradarà.
0: Mm-hmm. Jo, al contrari, jo em fixo més en la història. Tu?
2: Jo en la història.
0: En la història.
2: Sí. Però perquè no tinc la sensibilitat fotogràfica o musical, fins i tot. Fins i tot m'impactaria més la... A veure, si
0: la, música que
2: si
0: la foto,
2: fotografia
0: no?
2: És lletja o està mal il·luminada, ja, no. Però si té els mínims...
0: Ja et passa.
2: Sí. Sí.
1: A veure, hi ha històries molt maques que no són tan boniques visualment i també m'agraden, eh? Però és veritat que són dos factors que, com siguin bons, diu molt d'una pel·lícula.
0: Doncs cap de setmana que la podreu veure al Capri. Per tant, des d'avui mateix,
1: no
0: demà
1: dir...
0: i demà passat en dues sessions, és l'oportunitat de gaudir i jo crec que es faran cues d'aquelles importants al voltant del Capri. Què més?
1: Bueno, aprofitant el filon del cinema, també tenim Festival de Cinema Jove aquest cap de setmana. És la 8a edició d'aquest festival, es farà la Fundació Joan Miró. I la veritat que té també coses molt interessants. També volia destacar que hi ha, bueno, en tot el festival hi ha tallers, hi ha xerrades de cineastes, de directors de fotografia, com és el Takuro Takeuchi, que va ser el director de fotografia de Rabalejar, aquesta minissèrie que s'ha fet d'aquí,
0: del
1: Raval.
0: Sí.
1: I també hi haurà un moment, un dels dies, que de fet és el dissabte, dia 3, que hi ha una xerrada amb un dels directors joves també, que ho està petant, que és el Diego Céspedes, que és un director de fotografia, un director de cinema molt jove, té 30 anys, i jo també
2: és molt jove,
1: exacte.
2: Sí.
1: És de Xile, i la veritat és que ho està patant també bastant. Va fer una pel·lícula que és La misteriosa mirada del flamenco, que ha sigut com la seva òpera prima, va ser molt aclamada, i aquest noi ve a fer una xerrada sobre cinema i sobre interpretar com fer pel·lícules basant-te com amb la vida real i com a nivell narratiu i tal, bastant potent. Uh-huh. I ve a fer una xerrada en aquest festival, o sigui que
0: molt,
1: molt interessant. Abonaments de tot tipus, per dies, per dia només únic i per cap de setmana, que val 18 euros, que jo és el que us diria, perquè l'altre hi ha dies que ja han passat, i si ets menor de 18 anys, doncs és gratuït.
2: No,
0: és el nostre
1: tampoc.
0: Cas,
1: no,
0: però d'entrada no general no. Tampoc no està tan malament. I ja estaríem,
1: ja està.
0: Perquè ens queda un minut.
1: Ja està. Adeu. Mira, doncs, com a última cosa així molt curteta, aquest cap de setmana, el diumenge a l'Ovella Negra, tot a 2 euros.
0: Oh, mira, aquesta és una bona oferta que també ens interpel·la.
1: Roba segona mà, que saps que sempre ens encanta, i et
0: molt
1: xupo bé. La compte.
0: Molt bé, doncs, Neus, gràcies.
1: De res.
0: David, gràcies per...
2: A vosaltres, per obrir-me les portes de Bat a Bat.
0: Que vagi molt bé.

0: Són dos quarts de 12.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. L'Ajuntament del Prat ha aprovat una moratòria d'un any a les noves llicències hoteleres per estudiar l'impacte del turisme en l'habitatge. Actualment s'estan tramitant 6 peticions per implantacions d'hotels al municipi, que suposa un 50% més dels ja existents. Amb aquesta moratòria se suspenen les noves llicències urbanístiques per a usos turístics en nucli urbà, però no als polígons industrials ni tampoc a les del Prat. La moratòria tampoc afectarà les llicències en procés. Quan a l'impost de sobreestades turístiques en establiments s'ha pujat també d'altra banda, el màxim possible. Això és 1 euro per estades als albergs de joventut, passant pels 2,4 en hotels de 4 estrelles i fins als 2,5 en habitatges d'ús turístic. Això permetrà a l'Ajuntament recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació local. Dilluns vinent es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables, gent gran que viu a residències i també infants. També hi estan convocats els i les professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i el 40% d'ingressos a l'UCI. Així ho assegura Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. Aquesta tarda s'estrena En Fuera de Juego, el curtmetratge que han dirigit els pretencs Francesc Canovas i Àngel Rondán i que també protagonitza, de fet, aquesta cinta. Una cinta que, de fet, pràcticament representa una anècdota del propi actor. No és la primera vegada que, de fet, treballen de forma col·laborativa. També ho van fer a Maridos. La venda d'entrades va ser tot un èxit, estan totes exaurides i es podrà veure aquesta tarda a partir de 7:45 a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural.
1: Esport.
0: L'Ebre rep aquest diumenge a les 4 al Sant Rafel en el partit de tornada de la fase prèvia de Copa del Rei. Els de Cristian Gómez buscaran certificar el Sagnier eliminatòria després de guanyar l'anada 1-5. D'altra banda, en bàsquet, el Ebre arrenca la Lliga de Segona Federació fora de casa. Els Potalava s'enfronten diumenge contra el Clavijo de Logroño a partir de les 12. I també arrenca el seu camí a la Lliga als Vikings Valley Prat a primera divisió femenina. Això és tot, tornem d'aquí una hora.
3: Més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
4: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
8: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
9: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, Laura Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
9: Bé, doncs abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
11: Moltes gràcies.
12: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
9: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a la introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però no us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? És una bestiesa, però som-hi.
12: Bueno, Aurea, si vols començar tu, t'he deixat que comencis, o vols que comenci jo?
11: Comença.
12: Sí, començo jo? Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havia, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havia moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, pues va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar en informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però a més crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, això és, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquell país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
9: Però no em dius, la pregunta concreta és, com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
12: Bueno, és un tema que tinc molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat, però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
9: Àurea, endavant.
11: Pues, jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això es ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic de, ara no me recordo la universitat, però que va, ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta dient anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis, o sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat de les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina també, no? Va dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya, o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt, al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'un internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla, amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem? On estem repicant? Què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos existencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu però també transformadora de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus, o pot hackejar. Mira, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare, amb la qual això em preocupa moltíssim, moltíssim, i hauríem d'estar fent, movent-nos.
9: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica, que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix, perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, Europa ja, perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
12: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és, fins que no passen coses, no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i per tant potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que clar, de moment crec que ho podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això podem fer-ho, és a dir, encara que tinguem altres països, si mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja veurem, poden avançar als Estats Units, perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan a davant són els models americans, i per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí, a seguir, i tot això. Però bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
11: Jo el que veig és que el Tomàs ens diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de repente ens trobem com ens hem trobat amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves, i una vegada estan en circulació doncs te n'adones de avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats del... I ara és el moment. El que insisteixo, jo el que trobo a faltar és, són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, ells, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo, és que, i que aquestes veus, que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és la que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin en local, hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota és la que s'ha d'alguna manera liderar.
9: Bueno, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No podem desconnectar, perquè arribarà un moment, que ja està començant, que jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Com, quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit, o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina, és com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari. I
11: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etc, etc, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici. I s'ha de...
12: Sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que no bueno, que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, pues, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè tal, perquè aquests models no al·lucinin, i també s'ha treballat més en aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Potser aquí seria...
9: Sí, evidentment, el que pren decisions... Hòstia, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control, o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que clar, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
11: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem, ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, quins, bueno, de tot, no? La ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans, i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus moments, i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
12: Per tant, jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que puguin fer mal en la nostra societat, es pot afavorir. I després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o menys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, almenys des d'aquesta banda.
9: No, jo crec que... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitaràs alguns, però evidentment aquí va molt fer a parar, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals que guanyen pasta, vull dir que aturar-ho no crec. Ens queda 1 minut, vinga, la conclusió, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
11: Educació i revolució, jo ho tinc claríssim.
9: Torna-ho a dir?
11: Educació i revolució.
9: Molt bé.
12: Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
9: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? Llavors, això jo crec que no, educació sí, està molt bé, educarem els nostres fills, però educar la població mundial que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
11: Bueno, doncs t'ho rectifico: educació, conscienciació i revolució.
9: Josep,
12: mira, a mi jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per...
9: Bueno, després sortim al carrer i veuré com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
12: Gràcies a tu, Tomàs.
9: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no, en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@barcelonadot.com hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
10: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
8: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night.
1: Time for DJ.
2: Time for DJ.
3: Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
4: Time for DJ. Time for DJ.
5: Time for DJ.
6: Time for DJ. Time for DJ.
7: Todo el techno, techno, todo el dance, dance, todo el house, house, lo tienes aquí.
8: I think it's time for DJs. Hey,
9: time for DJ,
8: hey,
9: time for DJ, hey, time for DJ, hey,
10: time for DJ.
11: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
12: Time for DJ.
13: Time for DJ.
14: Time for DJ.
15: Time for DJ.
16: Time for DJ.
17: Time for DJ.
18: Notícies en xarxa.
19: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí, només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
20: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara i pel matí les actuacions s'han centrat al Canà i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
21: Molta simultanietat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava doncs, des dels propis vehicles.
20: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es traspassen a altres poblacions, com a l'Atmella de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'interior.
19: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
20: Gràcies, bon dia.
19: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
22: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
19: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja ha plegat fins a unes 200 tendes. Avui hi ha més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets i una altra davant del Congrés que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
18: Notícies en xarxa.
23: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
24: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
25: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
26: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
27: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
18: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6
1: Nau Prat Radio.
0: Música extrema para gente
1: extrema.
2: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
3: Botànica, geografia, biologia, ecologia, geologia, meteorologia, Sergi Corral posa en valor el medi que ens envolta. Això és el Guaita que tenim.
4: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui què ens portes?
2: Doncs mira, avui al guaita farem aquella expressió tan castellana, d'allò d'aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid, i aprofitant que aquest cap de setmana la Volta a Espanya ha acabat a Granada, Granada, pàtria querida, us presentem una unitat geogràfica, podríem dir, importantíssima, que són les serralades bètiques.
1: La Volta ja torna a influenciar-nos aquí al guaita,
2: eh? Sí, mira, et faré una altra expressió castellana, que és allò que la cabra tira el monte.
1: Exacte.
2: I com aquest cas tira el ciclisme, doncs aprofitem el ciclisme per, com sempre, fer un repàs o parlar una mica de geografia, que bé que fa falta.
1: Doncs som-hi, sistemes bètics, eh? Deies que parlaríem avui?
2: Sí, sí, els sistemes bètics. Ens traslladem, situem el personal, al sud i al sud-oest de la península Ibèrica, És un conjunt muntanyós de més de 600 quilòmetres de llargada, fins i tot més que els Pirineus, en podríem dir, I que s'eleva fins als 3.479 metres d'alçada en el Mulhacén. És la muntanya més alta de la península Ibèrica. Atenció. I aquesta serralada, en podríem dir, quatre comunitats autònomes, des de l'estret de Gibraltar fins a la Serra de Tramuntana.
1: Fins a Mallorca això arriba.
2: Exacte, perquè la Serra de Tramuntana de Mallorca també forma part d'aquests sistemes bètics, és com una mica l'allargament.
1: Per tant, podem dir que travessa el mar.
2: Travessa el mar, tant per a la part emergida com a la part submergida, també tota la cadena muntanyosa de la part submergida. És a dir, travessa Andalusia, Múrcia, País Valencià i Illes Balears. L'origen d'aquestes serralades bètiques es troba en la col·lisió entre la placa africana i la placa euroasiàtica. Ja sabem que les muntanyes, normalment els grans sistemes muntanyosos, es formen per la col·lisió d'aquestes plaques tectòniques. Una col·lisió que va començar sobretot durant el Cretaci Superior i el Cenozoic, és a dir, especialment fa uns 65 a 20 milions d'anys.
1: Res, ahir mateix,
2: Per què ens situem? 65 milions d'anys, més o menys, és allò del meteorit que va acabar amb els dinosaures? Normalment aquella fita, Mentre el Yucatán petrava un meteorit, aquí s'alçava Sierra Nevada. Per entrar, per fer una mica d'èpoques. No està relacionat, les dues coses. Això succeeix en l'anomenada orogènia alpina, que és la mateixa que va formar els Pirineus.
1: Per tant, podríem dir que tenen més o menys la mateixa edat, aquests dos sistemes.
2: I és un procés geològic, que això és interessant, que segueix viu, perquè les plaques segueixen col·lisionant. I una mostra són tots els eixams sísmics que recurrentment passen a zones com Granada i Múrcia. Aquest estiu n'hem tingut un exemple. Granada ha patit bastants terratrèmols, entre 4 i 5 graus de magnitud d'escala Richter, o sigui, terratrèmols importants que fins i tot han fet caure alguna cornissa, escardar cases, etc, etc. Per tant, fa senyal o fa notar aquesta curta tensió entre les plaques, aquesta col·lisió que encara existeix. És a dir, els sistemes bètics encara estan pujant en alçada.
1: O sigui que aquest Mulhacén podria ser encara més alt, d'aquests anys?
2: Podria ser. Nosaltres no sé si ho veurem, crec que no, però l'Institut Geogràfic Nacional, igual que fa l'Institut Cartogràfic de Catalunya, va revisant les alçades i els punts geodèsics dels cims més importants, i va afegint cims i va revisant alçades. Doncs això segurament dintre d'uns anys, els que hi siguin, ho hauran de revisar, potser ja ho revisa la intel·ligència artificial. Vés a saber.
1: Exacte, vés a saber.
2: Vés a saber. Com hem dit, el sistema bètic és un sistema muntanyós molt extens i, per tant, també dividit en diversos subsistemes. Això ara segurament algú que estigui escoltant el guaita que tenim, sobretot algun boomer, farà un retrocés a quan estudiava geografia a escola. Aquests subsistemes són la prebètica, la subbètica i la penibètica.
1: Doncs som-hi, et sembla si anem entrant una mica a cada un d'aquests?
2: Oh, i tant, som-hi. La serralada prebètica, o el sistema prebètic, és la situada més al nord de totes. S'estén des de Martos, Jaén, fins a Alacant i Mallorca, bàsicament, és la que està situada més al nord. Bàsicament, podríem dir que surt al mar Alacant per al penyó d'Ifac. Bàsicament està formada per material calcaris, és a dir, roques sedimentàries, i algunes estribacions, algunes serres importants són la Serra de Cazorla, la Serra de Segura, que gairebé arriba als 1.993 metres d'alçada, la Serra d'Aitana, que arriba als 1.558 metres, i la Serra de Mariola, que arriba als 1.390 metres. Són els cims, podríem dir, de més renom d'aquest sistema prebètic.
1: Uh-huh. Aquest que hem dit que és el que està situat més al nord.
2: Més al nord, més al nord i més cap a... sempre amb el moviment aquest de oest a est o sud-oest, nord-est, en quant a geogràfic. Uh-huh. La serralada subbètica s'estén des de Gibraltar fins a Alacant, també just per sota de la prebètica, igual que aquesta està formada essencialment per roques calcàries, i destaca, entre d'altres, la Serra de Grazalema, que és un dels indrets més plujosos de la península Ibèrica.
1: Encara.
2: Alguna vegada n'hem parlat i en parlarem. Mm-hmm. La Sagra, amb 2.383 metres d'alçada, és el punt més alt d'aquest subsistema i es troba a la província de Granada. Mm-hmm. També destaca la Serra de la Pandera, a Jaén, que s'enfila fins als 8.872 metres. Uh-huh. Que sigui seguidor de la Volta a Espanya, també li sonaran aquests cims, perquè tots aquests són cims que s'han pujat aquest any, que han sigut final d'etapa a la Volta Ciclista a Espanya d'aquest any. Uh-huh. Fixem-nos en això que he dit dels materials calcaris, que passa igualment al Pirineu, o passa igualment als Alps, per exemple, amb els Alps Marítims. Tot el que són pre i sub, o sigui, pre-Pirineus, pre-Bètica, pre-d'allò, estan formats sempre per materials calcàlics, que són els primers materials quan hi ha una orogènia. Tu has d'imaginar com un sistema de plastilina, o com... posaré un exemple una mica més potser un més escatològic, o quan surt un gra, per exemple, que aleshores fas pressió i després surt el material intern, no?
1: Sí.
2: La part central seria el material intern, que seria un material més metamòrfic, roques més que han rebut més la pressió, més sotmeses a més pressió, bastant més metamorfitzades, que es diuen granits, volcàniques, etc. I la part més externa, que són els materials que queden més menys elevats, o sigui, més a la part externa, són aquells materials sedimentaris que es van acumular i es van elevar en primer terme. Mm-hmm. Per tant, la capa més externa d'una crosta, com si diríem, i la part axial és la part més interna.
1: I aquí a la crosta, que diem, és on tenim els calcaris.
2: És on tenim els calcaris, mm-hmm. És on tenim els materials calcaris. Això passa molt a sistemes muntanyosos d'arreu del món. És un sistema, clar, quan tu comences l'orogènia, l'últim que surt són els materials més interns, i el primer que s'eleva són els materials que s'han depositat més cap enfora, aquests materials sedimentaris. Mm-hmm. Ens anem cap al tercer element, que finalment és la penibètica, que és l'eix central de tot aquest sistema, és la part més axial, vale? On es concentren els cims més alts. També és la part més marítima i al sud de totes tres, o sigui, la que està arraconada més cap al mar d'Alboran, en podríem dir, més cap al sud. Va des de l'estret de Gibraltar també fins a Múrcia, i dominant les roques d'origen metamòrfic,
1: això que comentaves,
2: granits,
1: ara,
2: esquistos, pissarres, etc., i alguns punts volcànics, com per exemple el Cabo de Gata, Almeria, que és roca negra, és aquella roca negra. El Mulhacén, amb 3.479 metres, és el cim més alt, però també destaquen part de la Serra de Grazalema, la part més marítima, la Serrania de Ronda, la Serra de les Nieves, Serra Nevada, la Serra de Gador i la Serra de los Filabres, entre els cims més importants. Per exemple, a la Serra de Gador està el Morrón de la Gonilla, que té 2.247 metres d'alçada, i a la Serra de los Filabres hi ha Almeria, està Calar Alto, que hi ha un observatori astronòmic al seu cim, que és dels llocs amb allò que diuen a l'skyline més net, els punts amb cel més net i que, per tant, permet observar millor les estrelles i amb menys presència de núvols, perquè després ho veurem, que sobretot aquesta part d'Almeria ens trobem dintre d'un clima semiàrid, per tant, amb molts pocs núvols, i és un punt ideal per fer observació astronòmica.
1: Uh-huh. Per tant, si algú ens està escoltant i vol anar a veure estrelles, que sàpiga que és un bon lloc.
2: És un molt bon lloc, i a Calar Alto, per exemple, també hi va pujar la Volta Ciclista a Espanya aquest any. Les serralades vèrtiques presenten, com hem dit, una diversitat climàtica i paisatgística brutal. La zona més oriental, més a l'est, o sigui, les províncies d'Alacant, Múrcia, Almeria, part de Granada i Jaén, són les zones més seques i àrides de la península. Per exemple, fins i tot semidesèrtiques, com és el cas del desert de Tavernes o el Cabo de Gata. És a dir, on gravaven els westerns allà a Almeria, les pel·lícules de l'oest, americanes, sí. Moltes, els espagueti westerns, molta part els gravaven a Almeria. Hi havia un decorat, hi havia un escenari recreat, un plató de televisió, de cartó pedra, mai millor dit, on assimilava que fos l'oest americà, no? Doncs és aquí, al desert de Tavernes. La pluviometria arriba just, o per sota, dels 200 litres per metre quadrat.
1: Clar, això és molt poc.
2: És clima semiàrid, pràcticament, I, per tant, la vegetació està adaptada totalment a aquest clima àrid i salí, perquè moltes vegades coincideixen. Molta vegetació de caire espinós, vegetació de fulla crassa, aquella que reté l'aigua per evitar la deshidratació, adaptada. Molta vegetació, sobretot a les parts de mitja i alta muntanya, en forma de coixí, de coixinet. És una vegetació que s'eleva molt poc perquè són zones també molt ventades, molt ventoses, i per tant està arran de terra, es protegeix del vent, es protegeix de la sequera i es protegeix també de la depredació dels herbívors. Que és el que li interessa, no?
1: El turisme és molt sàvia, s'adapta moltíssim al lloc on ha de viure.
2: Molt. La part més occidental, la part més de l'oest, si ens traslladem al voltant de l'estret de Gibraltar i tota aquella zona, concentra alguna de les regions més plujoses de la península Ibèrica. A tot el contrari, com és la zona de Grazalema i la Sierra de les Nieves, indrets amb pluviometria superior als 2.000 litres per metre quadrat l'any.
1: Aquí hem anat d'un extrem a l'altre,
2: Imagineu a l'extrem, perquè moltes vegades aquestes muntanyes, aquestes grans serralades, actuen també com a ombra pluviomètrica, o sigui, el sector més orientat a la circulació on passen les borrasques, en aquest cas a la circulació atlàntica, la circulació de l'oest i el sud-oest, és el lloc on arriben abans els núvols, on s'exprimeixen més i on hi plou més. Per tant, tota aquesta zona de Grazalema. Aquí calculem que hi van caure, per exemple, en un mes, estem parlant d'aquest any passat, a les temporades de pluges, gairebé van caure 1.000 litres per metre quadrat en un mes, o més de 1.000 litres per metre quadrat. Van fer gairebé tota la pluviometria de l'any en un sol mes.
1: Sí, és un territori molt plujós.
2: Déu-n'hi-do. I una de les joies botàniques d'aquest ecosistema és el pinsapo. L'Abies pinsapo. És endèmic del sud peninsular i el nord d'Àfrica. És un avet.
1: Ah, carai.
2: Per tant, és un avet que no el trobem als Pirineus.
1: No.
2: No els trobem al sistema cantàbric, sinó que el trobem al sud de tot de la península Ibèrica, compartint hàbitat a la Sierra de Grazalema, la Sierra de les Nieves i llocs de l'Atlas del Marroc, del nord d'Àfrica, on també hi tenen una pluviometria molt, molt elevada.
1: I deies que és endèmic, per tant, només
2: el
1: trobem aquí.
2: Només el trobem aquí. Hi ha una finca aquí a Catalunya que es situa a Espinelves, que és la finca Mas Joan, que va fer un creuament entre l'Abies pinsapo i l'avet normal, que és l'Abies alba, i li va posar el nom com a Abies Mas Joani, que prové de la finca de Mas Joan.

0: la massa marítima deixa grans quantitats de precipitació, tots aquests fronts atlàntics, etc. Als cims de Sierra Nevada hi poden caure més de 3 a 4 metres de neu en un hivern bo. Hi ha una estació d'esquí a Sierra Nevada, no descobrirem tampoc la sopa d'all, eh? Per altra part, a les parts més interiors del sistema, per exemple, les zones de la Vega de Granada, la Xàrquia, les Alpujarres, la Hoya de Guadix o la de Baza, són de les zones més enclotades i fredes de la península Ibèrica, amb sobretot situacions d'inversió tèrmica. Són zones molt fredes, són zones interiors, apartades del mar, on les serres aquestes fan de tap que no els hi arriba la component marítima i pot baixar molt la temperatura. Són zones molt fredes. I, en canvi, la part més marítima de la Penibètica són autèntiques parets de més de 2.000 metres d'alçada just a tocar de mar, sobretot a les zones de Màlaga i de Granada. Això fa que, a part de ser una zona de relleu molt abrupta, també pugui jugar males passades en situacions de pluges torrencials.
1: Males passades tipus què?
0: Tipus barrancs amb molt de pendents, sistemes de tempestes que amb l'elevació aquesta es nodreixen sistemes mediterranis, com passa a les serralades litorals del País Valencià o de Catalunya, i que poden deixar molta precipitació en un curt espai de temps, i ja sabem que si el barranc té més inclinació l'aigua baixa més ràpid.
1: I tant.
0: Per tant, tot el que queda per sota pot rebre més.
1: Per tant, aquí situacions extremes, es poden arribar a viure.
0: Exacte, situacions extremes. Si els oients busquen una miqueta o remouen una miqueta en el passat, que busquin unes inundacions que van haver-hi molt bèsties al Rincón de la Victòria.
1: Ho deixem aquí, per qui vulgui fer una mica de recerca.
0: Una mica de recerca. I ara ens n'anem a la Vuelta a Espanya.
1: Som-hi,
0: i ho acabarem, no?
1: Era l'excusa, de fet, del programa.
0: Érem l'excusa, com hem dit abans, per exemple, els Alts d'Aitana, a Alacant, que hem vist que tenia al voltant dels 1.500 metres, Calaralto, que té més de 2.000 metres d'alçada, 2.300 i pico, la Pandera, Penyes Blanques, que Penyes Blanques està justament aquí entre Màlaga i Granada, aquestes serres que acabem de comentar que són just al costat del mar, o a la última o la penúltima etapa de la Volta a Espanya, que va anar pel voltant de Granada, es va pujar, per exemple, molt al Purche, al Collado del Duque, o al Alguacil, que són serres que envolten Sierra Nevada, per exemple, estribacions molt rectes, molt empinades, molt ports molt de muntanya, molt importants, però que en totes aquestes zones jo recomano, sempre he recomanat veure les etapes ciclistes per veure els paisatges. Per exemple, Calaralto, la zona, és pràcticament un paisatge lunar, desert, alguns pins escampats que algun, per exemple, va recordar fins i tot a quan es puja al Mont Ventoux a França, que és un paisatge que a partir de certa alçada, degut a la fort vent, els arbres ja no poden créixer, i és tot roca, és com tot de color blanc, roca. Doncs Calaralto passa exactament el mateix, i just abans van passar pel desert de Tavernes, per aquests paisatges àrids totalment. I a la zona, evidentment, de Sierra Nevada també es podria veure com el canvi de la vegetació, també la vegetació allà a les pinedes, sobretot de Pirroig, es concentren més a la cara nord, també quan canvien de vessant també canviava la vegetació. Aitana, tota la roca calcària, aquesta roca blanca, més mediterrània, més pinedes de pi blanc, etc., també es podria veure. Doncs aprofitar aquestes voltes, aquests paisatges que ens ensenyen, en aquest cas a la Volta Ciclista a Espanya, aquest any que ha estat tota concentrada al sud de la península Ibèrica i ha transcorregut per aquestes serralades bètiques.
1: Serralades bètiques que han sigut ben protagonistes i que hem vist que són ben diverses, també.
0: Molt diverses.
1: Tenen molt paisatge diferent.
0: Aquests 600 quilòmetres de llarg,
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per venir-nos a presentar avui aquestes serralades bètiques i ens retrobem.
0: Fins al proper.
2: Continguts en xarxa.
3: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
4: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
5: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
6: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
8: El Reafter de los domingos se llama...

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies a col·laboradors i col·laboradores que fan possible i molt més interessant aquest Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, als i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dilluns. Cuideu!

0: Són dos quarts d'una.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. L'alcaldessa del Prat, Albó Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batllessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
2: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietària del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà, dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
0: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant petespais que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge. Dilluns es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones a rebre-les seran les més vulnerables, és a dir, gent gran que viu a residències i infants. També ja estan convocats els i les professionals sanitaris i també, per primer cop, mestres i professorat. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i el 40% d'ingressos a l'UCI. Així ho destaca Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva.
3: És un missatge potent a la grip. En certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip, en aquest cas per a persones majors de 60 anys i altres serveis essencials. I aquesta tarda s'estrena En Fuera de Juego, el curtmetratge que han dirigit els pretencs Francesc Canovas i Àngel Rondán, qui també protagonitza aquesta cinta. No és la primera col·laboració conjunta, també ho van fer amb Maridos. La venda d'entrades va ser tot un èxit i ja estan totes exaurides. La presentació serà 8:15 a l'Auditori del Cèntric. Esports. L'Ebre rep aquest diumenge a les 4 al Sant Rafel en la partida tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez buscaran certificar el Sagnier eliminatòria després de guanyar l'anada 1-5. D'altra banda, en bàsquet, el Cebre arrenca la Lliga Segona Federació fora de casa. Els Botalava s'enfronten diumenge contra el Clavijo de Logroño a partir de les 12 del migdia i també arrenca el seu camí a Lliga els Vikings Voliprat a la primera divisió femenina. Aquest és un dels temes que ampliarem, com sempre, a la 1. El Prat és notícia fins ara mateix.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
5: Hola, has vingut a parar el programa musical anomenat Gens Sonats. Soc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats. En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu ho esperes, però en realitat no.
1: Ei, bones! Doncs no se sap com has tornat a venir a parar al programa musical anomenat Gens Sonats. En tot cas, benvinguda, benvingut, gràcies per venir. I com que respectem el teu temps, avui volem anar al torró i posar molta música. Així que, com sempre, la nostra participant, col·laboradora, presentadora, la Maria Cinta, ens acompanyarà i ens ajudarà a fer-ho més resumit. Fes-nos un resum del programa d'avui, si ets amable, i benvinguda.
0: El programa d'avui és una aposta per l'autenticitat orgànica, prioritzant el so de banda en directe i el virtuosisme instrumental per sobre dels sintetitzadors. Combina el misticisme d'artistes com Aldous Harding i Manfred Trust amb l'energia soul de Morgan i el funk psicodèlic de Saint Paul di Brukenbones. En definitiva, és una selecció eclèctica i exigent que va del jazz meditatiu al math rock viral, ideal per a l'oient que busca textures noves i profunditat emocional.
1: Pues un programa de gens sonats, com sempre, buscant la profunditat emocional. Si és que, quan tens raó, Maria Cinta. Vinga, som-hi!
0: Gens sonats.
2: Un ascens lent i no gaire empinat.
3: Me cansé de estar conmigo en duelo.
1: No, i en sèrio, avui ens hem proposat fer un programa ple de música. Cada vegada és el minut 8 i no hem posat cap cançó. No serà el cas d'avui. Anem al turroníssim. Vull començar amb una cançó ben alegre i ben entusiasta d'una banda que porta molts anys ja en marxa, però sembla que darrerament li van bé les coses. Ells són els Saint Paul and the Broken Bones.
0: Saint Paul di Broken Bones és una banda de soul i funk formada al 2012 a Birmingham, Alabama, Estats Units d'Amèrica. El cantant té una veu de falset increïble i una energia salvatge a l'escenari. Abans volia ser predicador i es nota. Van començar amb un so molt retro i clàssic, estil anys 60, però han anat evolucionant cap a un so més psicodèlic i modern. Són famosos per les seves actuacions en viu, amb una secció de vents, trompetes i saxos potentíssima.
1: Saxos, Maria Cinta, vinga, va, ànim, que tu pots. Saint Paul and the Broken Bones, compta amb aquesta cançó Sushi and Coca-Cola. És en directe, com ja sabeu que m'encanten les actuacions en directe, i la melodia s'enganxa moltíssim. Els arreglos dels vents són sensacionals i també s'enganxa moltíssim, i la poso al principi perquè si la posessis al final estaries 3 setmanes amb ella al cap. És a dir, sóc el teu prescriptor de confiança perquè pots confiar amb mi que no t'arruïnaré la vida. És una cançó magnífica i que els han comprat ara mateix a un lloc molt guapo del soul funk internacional. Vinga, ho hem aconseguit. Comencem amb Saint Paul and the Broken Bones amb la cançó Sushi and Coca-Cola.

0: gens sonats. Cal que neixin flors a cada instant.
1: No s'acaba mai, és una cançó una mica llarga, perquè la cançó en realitat dura 2 minuts i mig i el total és de 5 i pico, o sigui que se'n van, que no se'n van. Bueno, això denota que Sant Pol and the Broken Bones són molt de coses en directe i la festa que es fa, pues és molt de veritat tot el rato. Vinga, seguim. Comencem el programa amb conceptes així més tradicionals. Soul, pop, vale? Blues, ja veureu, ja veuràs. I després ja us aniré posant una mica, aniré tirant una mica de la corda. Però comencem amb una cosa més o menys tradicional, segons els meus punts de vista, evidentment. I a continuació, el que volem... La part tradicional que té és que són dues persones que formen part de la música des de fa molts anys. Un és el Les Claypool, de Primus i de moltes coses, i l'altre és Shin Ono Lennon, que és el fill de John Lennon. I tots dos junts tenen una cosa junt que es diu The Claypool Lennon Delirium. Explica'ns alguna cosa sobre aquests personatges, Maria Cinta.
0: És el projecte format per dues ments brillants i una mica frecs. Les Claypool, el virtuós i excèntric baixista de Primus, i Shin Ono Lennon, fill de John Lennon i Yoko Ono, amb un talent increïble per a la psicodèlia. Estan a punt de treure el seu tercer àlbum, un disc doble conceptual anomenat Dikrat Parrotox and the Golden Age of Empathy. Tracta sobre els perills de la intel·ligència artificial i la pèrdua de l'empatia humana. Aquest estiu faran una gira conjunta on les Claypool tocarà amb els seus tres projectes alhora, Primus, The Claypool Lennon Delirium i la Frog Brigade.
1: Bueno, vale, ja sabeu. No, i compta amb qui dius freak, Maria Cinta, perquè el Les Claypool és un dels tios amb el cap més... bueno, que té el cap molt ben amoblat. Pues això que estan traient és una vencla de rock progressiu, però ja veureu el protagonisme del baix del Les Claypool està molt, molt prominent en tota la cançó, cosa que està de meravella, i melodies psicodèliques o pop de... són una mica els Beatles, com no pot ser d'una altra manera, sent el fill de qui és fill. Però bueno, és interessant, i jo crec que tots dos estan prou bogets com per entendre's bé. Vinga, The Claypool Lennon Delirium amb la cançó Meat Machines.

0: Gens sonats. He quedat a les 7, però si tu m'ho demanes, t'esquedo.
1: Bueno, doncs aquí ja està. Hi ha molta gent que li agrada la música d'antes, que li sembla que aquest projecte que acabem d'escoltar doncs és molt interessant i té moltes ganes d'escoltar el disc sencer. Això és un avançament. Bueno, quan fa que no escoltes una cançó de blues? Exactament. Doncs ha arribat l'hora, vale? Un blues que ja sabem que no és molt d'aquí, però cantat per algú d'aquí, que és bastant increïble, i tocat amb la seva banda, que en aquest cas doncs és una guitarra i una veu. Estem parlant de Morgan.
0: Si parlem de Morgan i el seu disc o cançó, Arena, estem davant d'un dels moments més emotius de la banda madrilenya liderada per la impressionant veu de Nina de Juan. Després del poliment de Dirribe and the Stone, aquest nou treball sona més orgànic, gairebé com si estiguessis amb ells a l'estudi d'assaig. Tot i que la majoria del seu repertori és en anglès, en aquest àlbum han inclòs més cançons en castellà que mai. La crítica coincideix que la Nina de Juan és, probablement, la millor veu de soul rock que tenim a la península ara mateix.
1: Bueno, no us baralleu, no és una competició de veure qui és el millor. Simplement, pues, quan escoltis la següent cançó, un blues tradicional en castellà, que ens alegrem molt que facin música en castellà perquè els hi surt molt bé, encara que jo sé que ells tenen més... bueno, tots sabem que tenen més simpatia per fer cançons en anglès, que és lo que la música que ells han escoltat sempre. Però és meravellós que ho facin en un idioma que entenem amb tanta claredat, perquè la Nina no pot ser més clara. Una cançó magnífica que es diu Arena, i ells són els Morgan.
2: One, two, three.

0: Gens sonats. Taraleja sempre que vulguis.
1: Baixes del cotxe i llavors el vents... Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
2: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
3: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
4: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
5: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
7: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
9: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
10: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
11: El Prat Radio, 91.6 FM.
12: És la una.
13: El Prat és notícia.
12: Què tal? Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, a la Bou Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batllessa reclama a l'executiu català celeritat i execució per tal de començar a construir els més de 700 pisos que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport. Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària del Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies, i és que en el cas del nostre municipi, l'any 2025 es van arribar a executar fins a 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant part d'espais que ha ajudat a famílies a trobar-ne alternatives. De seguida ho escoltarem, abans però titulars d'aquesta jornada d'avui. Dilluns es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables, gent gran que viu a residències i també infants. També alhora estan convocats i convocades professionals sanitaris i, com a novetat, més... Com cada divendres repassarem l'agenda d'actes al cap de setmana. Aquesta tarda s'estrena En Fuera de Juego, el curtmetratge dirigit pels pretencs Francesc Canovas i Àngel Rondal, que també el protagonitza. No és la primera col·laboració que fan conjunta, també ho van fer amb Maridos. Als esports, l'Ebre rep diumenge a les 4 a Sant Rafel en la partida tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei. D'altra banda, en bàsquet, el Ebre, que arrenca la Lliga a segona federació fora de casa, s'enfronta diumenge al Clavijo de Logroño. I pel que fa al temps, passat per aigua, evidentment, tot aquest cap de setmana hi ha temperatures que aniran cap a la baixa. Ho ampliarem, com sempre, a la part final d'aquest informatiu. Passant dos minuts per sobre de la una, comencem a desglossar aquests i d'altres temes de la mà de Sergio Villar Hernández i que els va reduir Luis Rodríguez Alonso. El Congrés dels Diputats celebra avui un ple extraordinari per votar els dos decrets del govern espanyol en matèria d'habitatge. Les mesures inclouen més protecció davant dels desnonaments a les persones vulnerables, canvis en els contractes de lloguer i incentius destinats a facilitar l'accés a l'habitatge. La votació arriba marcada per la falta de consens parlamentari. Junts ja ha anunciat el seu rebuig als textos i ha presentat una proposta alternativa, mentre que el govern defensa els decrets i ha demanat als juntaires que com a mínim s'abstinguin. En aquest mateix sentit s'ha expressat l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, a l'Espai Contrasenyes d'aquest dijous. Bou ha assegurat que aquest és el moment clau per començar a resoldre el problema de l'habitatge.
14: Els diputats i els membres dels partits al Congrés tenen la responsabilitat de convertir en una llei allò que al carrer s'està demostrant que és un clam immensament majoritari i immensament necessari, per, no per resoldre, però sí per començar a resoldre el problema més important i més immediat que travessa les famílies del nostre país.
12: Si bé Bou ha defensat la predisposició del PSC al govern de la Generalitat per resoldre el problema de la manca de l'habitatge, també ha criticat una de les darreres propostes del president Salvador Illa, que vol posar en marxa un sistema de compra compartida d'habitatge entre govern i particulars de més de 40 anys amb dificultats per accedir a una hipoteca. La Generalitat assumiria entre el 50 i el 60% del valor del pis, segons l'edat del comprador, i l'habitatge quedaria sempre protegit. El particular podria viure-hi com a propietari durant 40 o 50 anys, vendre'l o deixar-lo en herència, tot i que la Generalitat tindria dret de preferent de recompra. Un cop acabat aquest termini, el pis passaria al parc públic d'habitatge. La proposta, dotada inicialment amb 100 milions d'euros, no ha prosperat al Parlament. Només PSC i Esquerra hi van votar a favor. Malgrat els rebuts, però, al Parlament, la Generalitat pot tirar endavant la mesura. L'alcaldessa del Prat considera l'estratègia un error perquè seria posar en mans privades els diners públics.
14: Crec que tot allò que es fa amb diners públics no ha de passar mai a mans privades. Aquest ha estat un dels grans errors. Avui tenim tan poc habitatge públic en el nostre país, a Catalunya concretament, perquè si en 15 anys, si la funció pública construeix un habitatge que amb diners públics de tothom i en 15 anys deixa de ser públic i passa a mans privades, doncs no sé, a mi em sembla gairebé de broma. I això és el que ha passat en aquest país des de que existeix l'habitatge de protecció oficial.
12: Bou defensa que cal seguir apostant per l'habitatge públic, emmirallant-se en ciutats com Viena, on el 60% de la població viu en algun tipus d'habitatge protegit o de titularitat municipal. La Vallès assegura que el Prat fa anys que fa els deures, fins i tot quan les administracions competents no han mogut fitxa.
14: Els ajuntaments, primer que no hi tenim competències,

0: estem adaptant-nos en aquelles competències subsidiàries per una inacció dels successius governs centrals i dels successius governs de la Generalitat de Catalunya, que no podem pretendre que en qüestió de 1, 2, 5, 10 anys posar-nos al nivell i equilibrar-nos amb les ciutats europees que estan al capdavant, pensem en Viena o pensem en Berlín, les dues, diguéssim, ciutats europees en les que ens agradaria mirallar-nos, no serà possible. Ara bé, que no sigui possible resoldre o començar a resoldre aquest problema i posar-nos al nivell d'aquestes dues ciutats, per exemple, en un termini curt, no vol dir que estiguem validades per no fer res. Aquest és el greuge més important d'aquest país, de les ciutats metropolitanes d'Espanya, en relació a altres països de la Unió Europea, és això. Hem estat massa anys sense fer res i venent la política d'habitatge a la política de l'entorn privat i del mercat.
1: En aquest sentit, la Vallès ha posat d'exemple el desenvolupament de les àrees residencials estratègiques del Prat, l'àrea Eixample Sud i també l'àrea Nord.
0: Nosaltres tenim un percentatge i tindrem, perquè els nous eixamples urbanístics, tant l'Eixample Sud com el que es comença a projectar de l'àrea Ronda Sud Aeroport, com sobretot el que ja està aprovat, l'Eixample Nord, tenen uns índexs, un percentatge d'habitatge públic inaudit. L'Eixample Nord, que és el projecte urbanístic d'eixample urbanístic de creixement residencial més important viu avui a Catalunya, tindrà pràcticament un 50% d'habitatge públic. I d'aquest pràcticament 50% d'habitatge públic, un de cada cinc el gestionarà per a espais.
1: A banda d'aquestes zones, n'hi ha una altra també que fa anys que se'n parla, l'àrea Ronda Sud Aeroport. L'alcaldessa assegura que si no s'hi estan construint habitatge és per inacció de la pròpia Generalitat.
0: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietària del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà, dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar a parlar de quan entren màquines a construir aquests 776 habitatges i ens hi posem a gestionar-lo. Si això fos competència municipal, fa molts mesos que ens hi haguéssim posat.
1: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària del Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En el cas del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant Prat Espais. Una eina que també fa un any que està en marxa és el servei d'acollida temporal.
0: Avui tenim 7 famílies, per tant tenim totes les places ocupades, 7 famílies, amb infants, que aquest és un col·lectiu molt vulnerable. Habitualment són dones amb fills i per tant aquí hem de prestar moltíssima atenció, i que anteriorment allotjàvem a pensions, hotels, albergs, fins i tot fora de Barcelona, i per tant ningú vol viure en una pensió, i ningú vol que els seus fills hagin d'anar a dormir a Barcelona i a seguir estudiant doncs, a alguna de les escoles de la nostra ciutat. En els últims 8 mesos hem allotjat allà més de 18 famílies. Les famílies entren i surten la immensa majoria amb un recurs consolidat.
1: La votació del secret serà aquesta tarda. De moment no té els suports necessaris per tirar endavant, tret que Junts per Catalunya canvia el sentit del vot negatiu anunciat. De moment estan intervenint, de fet, els diversos grups polítics al Congrés en aquesta votació. El possible rebuig dels decrets ha reobert també el debat sobre un possible avançament electoral. Diversos mitjans informen que membres del govern i dirigents del PSOE defensen la possibilitat de convocar eleccions anticipades si els textos acaben, i fins i tot s'ha apuntat el 29 de novembre com una de les possibles dates que s'estarien valorant, coincidint, per cert, amb la Fira Avícola.
2: Salut.
1: La 1:09, dilluns es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-les seran les més vulnerables, gent gran, que viu a residències, també infants, i alhora estan convocats i convocades professionals sanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. Un total de 120.000 persones ja tenen aquesta cita, una injecció contra la grip que pot evitar la quarta part de les hospitalitzacions i el 40% dels ingressos en UCI. Així mateix ho destaca Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva.
3: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
1: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de vacunació. En aquest cas serà amb cita prèvia per a persones majors de 60 anys i també altres grups de risc i professionals de serveis essencials. La vacunació començarà 15 dies més tard del que volia el Departament de Salut i el motiu és que aquesta vacuna enguany és nova, és trivalent, és a dir, els científics l'han adaptat i modificat per fer front a tres soques.
2: Cultura.
4: Nada, nada, tranquilo.
5: ¿Quieres que te parta la cara o qué?
4: ¿Por qué?
6: No me la líes más, ya lo sé, pero no me la líes, ya está.
7: Vale, Karen, vale.
6: Pero las llaves de baño.
1: Això que estem escoltant és una part del segon tràiler de En Fuera de Juego, un curtmetratge que s'estrenarà aquesta mateixa tarda al Cèntric Espai Cultural. Està dirigit pels pretencs Francesca Novas i Àngel Roldán, qui també el protagonitza. Una cita que pràcticament representa una anècdota del propi Àngel i que, encara que no han volgut avançar massa, en Francesc també l'ha resumit així.
8: Bé, és un personatge, diguéssim, mediàtic del món del cinema que en un moment donat comença el curtmetratge que s'escapa o surt de la seva projecció, de la seva pel·lícula, buscant alguna cosa. No sabem ben bé què busca fins que troba allò que busca, i quan troba allò que busca, doncs serà el primer punt de gira cap a la comèdia que té el curtmetratge, que comença com una miqueta de suspense thriller, no? I quan acaba de trobar allò que busca aquest personatge, comença la comèdia més boja, més gamberra, on aquest personatge artista seriós, diguéssim, i cinquentón, doncs es trobarà, bueno, una nit plena de sorpreses vàries.
1: No és la primera vegada que col·laboren junts, també ho van fer amb Maridos, l'anterior curtmetratge de Cánovas, on Àngel Roldán era un dels protagonistes. Aquest cop han unit forces en la direcció, complementant-se l'un a l'altre. Escoltem Àngel Roldán.
9: Jo, al ser director, sobretot, jo em fiava molt del francès, és una part molt més tècnica, era tot el que és la part tècnica de les càmeres, dels planos, de tot, i jo sobretot, com és a més, jo ho tenia tot molt al cap, jo era molt més la part artística, de dirigir els actors, de tenir clar el que passava, com passava, les reaccions, no? I això jo ho tenia superclar. I llavors jo penso que hem fet un molt bon tàndem perquè jo no entenc de planos, de tirades de càmera, i ell sí, i molt.
1: La venda d'entrades va ser tot un èxit i, de fet, estan totes exaurides. La presentació serà aquesta tarda a 7:45.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: I seguim repassant més actes, més qüestions que passaran també durant el cap de setmana. En aquest cas parlem de l'il·lustradora pretenca Purificació Hernández, perquè presentarà demà el seu nou llibre, Chef Lupo. Ho repassem amb aquesta crònica de Maria Jordà.
10: En Lupo està cansat de ser sempre el dolent dels contes. Ell té un altre somni: convertir-se en cuiner i demostrar que pot escriure la seva pròpia història. Aquest és el punt de partida de Chef Lupo, el nou llibre de l'autora i il·lustradora pretenca Purificació Hernández, que es presentarà demà, dissabte, dia 3, a les 11, a la Biblioteca Antonio Martín.
11: La idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una gent que està als Estats Units, i vaig fer una proposta pensant què passaria si la Caputxeta Vermella i el Llop fan un berenar. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa.
10: Amb aquest nou llibre torna a posar la seva mirada en els més petits. Però darrere de les aventures d'aquest llop també hi ha un missatge sobre la perseverança i la reinvenció personal.
11: Jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'un personatge que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom, però la història està pensada de 3 a 7 anys.
10: En un moment en què les pantalles ocupen bona part del temps d'oci dels més petits, Hernández reivindica també la importància de trobar espais per la lectura, un moment per aturar-se, imaginar i descobrir històries plegades.
11: Lo fàcil i el que tenim molt a mà són les pantalles, però aquell moment on acabes el dia o quan sigui, cadascú troba el seu moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida. Encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures.
10: L'autora va començar la seva formació artística al Prat i actualment treballa com a il·lustradora per editorials i projectes de diferents països.
11: És el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text, però que a més té una història, i és que l'any passat em vaig presentar a un concurs internacional que es diu Key Colors Competition i vaig quedar finalista. I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols i per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre s'ha traduït a altres idiomes. De l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès.
10: La presentació de Chef Lupo a càrrec de l'escriptor pretenc Gabriel García de Oro forma part del cicle Llibres i Lletres de Tardor, que durant els mesos d'octubre i novembre proposa diferents activitats al voltant de la lectura al Cèntric Espai Cultural i a la Biblioteca Antonio Martín. I en el cas del Chef Lupo, la proposta és clara: recordar als més petits que no sempre han de ser el lloc que els altres esperen d'ells i que, amb una mica de perseverança, fins i tot un llop pot acabar convertint-se en xef.
2: Agenda.
1: I diumenge es comemora el Dia Mundial dels Ocells, un matí ple d'activitats per a tota la família per observar aus i descobrir els espais naturals del Delta, això sí, si el temps ho permet. Entre les propostes que hi ha previstes, APANA oferirà una visita guiada per conèixer els valors naturals d'aquest espai, els principals ambients deltaics i també la diversitat que hi conviu. I cada cop són més els pretencs i pretenques que gaudeixen del teatre i que han convertit la seva cita amb l'artesà un imprescindible en el calendari. La promoció d'aquesta temporada ja està disponible i es presentarà de forma oficial també diumenge, en aquest cas a la tarda. La repassem amb aquest reportatge de Rocío Santofemia Gutiérrez.
5: Des de música i dansa fins a espectacles familiars i reflexius, la nova temporada del Teatre L'Artesà portarà fins a les seves sales més d'una quinzena de propostes entre finals de setembre i el 30 de gener. La nova programació arrencarà el pròxim 27 de setembre amb un concert de gospel Prat al Pati de l'Artesà. Tot seguit, a partir de les 6, serà el torn de la Unió Filarmònica del Prat amb una festa major de cine, on interpretaran bandes sonores de diferents pel·lícules.
7: És també el crit de moltes dones.
12: De qui no podem sentir la veu.
13: Les veus silenciades.
14: Les veus que avui, però, relatem.
5: El 18 d'octubre, la Sala Gran de l'Artesà convidarà a reflexionar sobre la realitat de moltes dones d'arreu del món amb Dones Valentes, una dramatúrgia d'Aina Tur i Glòria Balanyà a partir del colpidor llibre de la periodista Txell Freixas. La sala Josep Costa serà el 22 d'octubre l'escenari del Demà d'ahir, una peça on la música del barroc dialoga amb peces des de les primeres partitures escrites per a violoncel fa més de 3 segles. Dins de la programació de l'Artesà, el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa presenta el taller Els secrets del temps amb la companyia Eia, una activitat per explorar conjuntament la temàtica del temps que passa i com afrontar els canvis que provoca a través de diferents generacions. Serà el dia 25 d'octubre, dia en què la Sala Gran de l'Artesà també acollirà una altra proposta de la mateixa companyia. En aquest cas, es tracta de Secrets.
15: Estic...
5: un espectacle de circ que també gira al voltant del pas del temps i la manera com ens transforma. I novembre arrencarà amb un espectacle immersiu familiar. La Sala Gran es transformarà en una clariana amb persones de totes les edats amb el nostre refugi galàctic, una peça que forma part del projecte Falla i que connecta conceptes de cosmos, geologia, ancestralitat, memòria i futur. Del 12 al 15 de novembre arriba la segona edició de l'HXL, on les sales de l'Artesà i la capsa difuminen els límits i l'experimenten. Un cap de setmana que omplirà els dos espais de propostes que travessen disciplines i formats. La programació i venda d'entrades estarà disponible a partir del 15 de setembre. I tornem a la Sala Gran de l'Artesà, perquè el 22 de novembre hi aterrarà Dinamarca.
16: A vegades et sento parlar tot sol a l'habitació. O és que llegeixes en veu alta?
17: Parlo en somnis, com feia el pare.
16: Tu no parles en somnis.
5: Com un tour de force protagonitzat per Pere Arquillué i Imma Colomé, sota la direcció d'Albert Arribas, que reflexiona sobre el pas del temps i les il·lusions. El 29 de novembre, el Teatre Càdix celebrarà el seu 50è aniversari amb un espectacle especial dirigit per Ferran Utzet. La proposta recupera i revisita la peça creada amb motiu del 25è aniversari de la companyia per convertir-la en un homenatge a la seva història. Ressonàncies d'una música callada és una immersió multisensorial en l'univers de Frederic Mompou, una obra temporal que arriba en aquesta versió audiovisual amb música en viu del pretenc Xavier Esteban. El mes de desembre s'estrenarà amb Nanook a la Sala Gran, un espectacle familiar que explica la història d'una amistat que va més enllà dels prejudicis a través del circ. Això serà el 13 de desembre i el 19 serà el torn de La mort i la primavera.

0: Diversitat intel·lectual protagonitzaran una peça híbrida que explora la mirada sobre la diferència, les expectatives i el desig. El 19 de gener, Fronteres convidarà a reflexionar sobre les crisis humanitàries amb un atac satíric tant a la cultura de la celebritat com a la consciència d'Occident. Una altra proposta familiar serà Camus, un espectacle de dansa que aposta pel poder de la imaginació com a eina de transformació del món i dels nostres cossos.
1: Antes de empezar con el calentamiento, comenzaré con un calentamiento previo al calentamiento para empezar a calentarme antes de empezar.
0: Aquesta temporada de l'Artesà clourà el 30 de gener amb la balladora i coreògrafa Rocío Molina i el seu Calentamiento, una reinvenció del flamenc sobre el dolor i el plaer de la dansa. Les entrades per la nova temporada de l'Artesà sortiran a la venda el proper dimarts 6 d'octubre a les 5 de la tarda.
1: Si hasta el médico te lo dice, por si acaso usted no pare, no vaya a ser que algún día no puedas volver a empezar.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es un mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Esports. 6 minuts per arribar al punt de 2:15. Bona tarda per la informació esportiva que ens porta, com sempre, el Jonathan Marín González. Bona tarda, què tal?
2: Bona tarda. Doncs el cap de setmana que arriba, bueno, l'actualitat esportiva que arriba marcada per aquesta tornada del partit de fase prèvia de la Copa del Rei entre el Prat i el conjunt d'Eivissa al Sant Rafel. Recordem, en el partit d'anada el Prat va guanyar 1-5 i, per tant, doncs, tot queda per decidir en aquesta tornada, però evidentment el conjunt pretenc, doncs, que ho té molt encarrilat. El partit serà diumenge a les 4 de la tarda. Evidentment, doncs, farem programa des de 3:15 amb tota la prèvia i després a la 4, doncs, amb el partit i després les declaracions de protagonistes. En cas de que el Prat, i com tot sembla indicar, passi l'eliminatòria, ha quedat el Prat ubicat en el grup 2, segons ahir va fer la composició de grups la Reial Federació Espanyola, i per tant el rival del Prat a la següent ronda seria un equip de primera divisió d'aquest grup 2. La novetat, i que canvia una mica el que anàvem dient en els darrers dies, és que s'ha incorporat també en aquest grup 2 el País Basc, i això significa que a banda d'Espanyol i Osasuna també podrien ser rivals del conjunt pretenc l'Atlètic Club i també l'Alavés. Més enllà del futbol, cap de setmana de debuts per equips pretencs, i un d'ells és el Club Bàsquet Prat, que s'estrena dissabte a la pista del Clavijo en el retorn dels de Mario del Campo a segona FEP. Escoltem el míster parlant d'aquest inici de Lliga.
3: Estem preparats per competir, és un debut a la categoria amb aquest equip. Bueno, crec que

0: hem fet una molt bona pretemporada dintre del que és una pretemporada, altibaixos i evidentment sense poder comptar amb el Robert Cossials, que és una peça superimportant per nosaltres. Tot i això, crec que estem preparats per donar una bona imatge i competir.
1: També debuten a la Lliga el Vikings, que buscaran el seu retorn a Superliga Masculina 2 des d'aquest mateix dissabte, que visitaran la pista del Club Natació Sabadell. Escoltem a Dani Nevado.
2: Jo crec que bastant bé, portem bona dinàmica. A l'última jornada de Lliga Catalana vam guanyar els dos partits, per tant anem amb dinàmica guanyadora. És un equip complicat perquè té moltes fitxes del primer equip també que juguen a Superliga 2, però bueno, l'encarem amb il·lusió i amb molta confiança.
1: Un altre equip que s'estrena aquest cap de setmana és el Futsal Prat. Els pratencs jugaran aquest curs a la màxima categoria del futbol sala català, divisió d'honor, i la seva estrena serà demà mateix a la pista del Molins 99. I tanquem aquest repàs dels esports parlant de motor, parlem de Moto3. Joel Esteban confia en poder retrobar-se amb els punts del Gran Premi del Japó. El pratenc ha estat 12è a la sessió pràctica d'aquest matí i s'ha classificat directament per a la Q2.
3: El temps.
4: I ben pendent sobretot del cel aquest cap de setmana, ja ho dèiem abans, que caurà doncs una bona pluja també durant tots aquests propers dies. Com sempre, coneixem tota la informació al detall, marxant fins a la nostra crònica que ens apropa el Lluís Mipedes de la xarxa. Bon dia.
5: Bon dia. Fortes pluges i bones acumulacions d'aigua ja, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, i on tenim constància que s'hi ha recollit més aigua fins ara és a l'Ametlla de Mar, gairebé 285 litres per metre quadrat, però és que hi ha molts indrets del Montsià, de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, també del Baix Camp, que passen dels 100-150 litres per metre quadrat. Immediatament, aquesta pluja més intensa es desplaça al Camp de Tarragona i a gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot del Barcelonès i el Vallès Occidental cap al sud. Del Vallès Occidental i Barcelonès cap al nord, aquesta pluja serà una mica més minsa, per bé que hi arribarà al llarg de les immediates hores i durant aquesta tarda. Podem dir que la Costa Brava amb molt poca aigua i algun xàfec també intens al Prepirineu de Lleida. Tot plegat amb un ambient bastant suau i amb mala mar. Cap de setmana regirat, pluges que sobretot demà a la costa seran més insistents al migdia i la tarda, i el diumenge fortes pluges probablement entre les comarques de la costa barcelonina i de Girona.
4: I per què fa l'estat de la mar?
5: Una situació esvalutada a gran part de la costa, i és que tenim vents entre el Llevant i Gregal, que especialment en alta mar són més insistents, i també amb onades més destacables ja mar enfora. Tot just a la costa, tot just a la platja, parlem de maró, forta maró, per tant, onades de metre i mig, 2 metres, per tant, s'haurà de tenir precaució, especialment al delta de l'Ebre, que és on, a més, s'hi està afegint moltíssima pluja caiguda i la que encara ha de caure. De fet, aquesta tarda, precaució amb barrancs, rambles i zones inundables entre el Barcelonès i el Baix Ebre, aproximadament, per aquestes tempestes destacables. Vent de gregal, com dèiem, més fort en alta mar, que també continuarà demà, i el diumenge. De fet, el diumenge es formarà una petita pertorbació que farà que faci més vent, especialment a la Costa Brava i barcelonina, i també més humit. Per tant, probablement, a banda de la mala mar, forta maró, tindrem més pluja una altra vegada el diumenge a la costa nord. N'estem pendents a la xarxa.
4: Fins aquí el Pretens Notícia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, però recordin que tenen una nova cita amb la informació local aquesta tarda a partir de les 5. Bona tarda.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Bon dia i bon divendres 2 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 2 d'octubre, avui amb la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana. Com sempre, sense futbol a la primera divisió masculina, però sí a la Lliga F i a les categories inferiors. En bàsquet també farem prèvia avui del Beşiktaş-Barça, tercera jornada d'Euroliga masculina que juga aquesta tarda a les 7 a Turquia. També repassarem la derrota del Barça d'handbol dura ahir a la final del Mundial de Clubs, motos, hoquei patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, guerra de comunicats en les últimes hores entre Barça i Real Madrid amb la UEFA de pel mig.
1: Sí, ahir la UEFA va comunicar que ha rebut un informe procedent del Real Madrid referent al cas Negreira, tal com havia anunciat a principis d'estiu Florentino Pérez. Per aquella roda de premsa, de fet, el Barça va interposar una demanda contra l'entitat blanca per difamació. Un club blaugrana que va puntualitzar en un altre comunicat que el cas no s'ha reobert, perquè de fet mai no s'ha tancat, i que l'expedient es va iniciar el 2023 i que des de llavors l'entitat ha atès sempre tots els seus requeriments.
0: Més enllà d'això, aquest cap de setmana encara no tenim lliga a la primera divisió masculina pels partits de seleccions. Ara en parlem, però sí que hi ha Lliga F.
1: Sí, demà obren la sisena jornada els partits de dos dels equips catalans. L'Espanyol rep a partir de les 12 del migdia l'Alavés, l'equip que té just per sobre la classificació. I a la mateixa hora, el Badalona Women buscarà tornar a guanyar després de dos partits sense fer-ho al camp del Sevilla. Diumenge jugarà el primer clàssic del curs, un Barça-Madrid que es disputarà a l'Spotify Camp Nou.
0: El Madrid que hi va empatar a un al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions. Parlant de clàssics, segons apunten diversos mitjans, el Barça ja ha decidit quin artista serà a la samarreta del Barça-Madrid masculí del 25 d'octubre.
1: Es tracta del raper Tyler, the Creator, que hauria estat l'escollit pel Barça per lluir la samarreta del clàssic del Camp Nou, segons va informar l'Esport i ha confirmat RAC1. El californià té 17 milions de seguidors a Instagram i ha guanyat 3 premis Grammy. Tyler, the Creator, serà el nou artista que aparegui en una samarreta del Barça en aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, els Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo.
0: Com dèiem, el partit de seleccions demà torna a jugar a la selecció espanyola absoluta.
1: El combinat estatal, amb 6 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto, rep demà a Oviedo la República Txeca en la tercera jornada de Nations League. D'altra banda, ahir el blaugrana João Cancelo va marcar en la victòria de Portugal per 2-4 contra Dinamarca, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández van empatar 2 contra Grècia. També ahir, Xavi Espar va jugar tota la segona part amb la selecció espanyola sub-21 en la golejada per 0-13 contra San Marino. Finalment, avui juga a la França de Koundé a 9:45 del vespre contra Itàlia.
0: Sí que hi ha jornada, recordem, a la segona divisió masculina, malgrat aquests partits de seleccions.
1: El Girona espera recuperar algun dels internacionals per rebre diumenge al Mallorca en partit de la 8a jornada i demà el Sabadell rep a la nova Creu Alta un altre equip adscrit a la Federació Catalana, l'Andorra. Serà a partir de 7:15 de la tarda.
0: Una 8a jornada, per cert, que obre avui l'Aldenc Oviedo, el dia en què s'ha fet oficial la compra del club d'Elda per part de Leo Messi, que també, recordem, ja és propietari del Cornellà. En bàsquet, avui el Barça afronta la tercera jornada d'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes, que venen de Dubai, on van perdre contra l'equip de Xavi Pascual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Beşiktaş a partir de les 7. El Barça, que ve de Turquia, ja ho dèiem, viatjarà cap a Múrcia, on en menys de 48 hores tornarà a jugar, en aquest cas en partit de la segona jornada d'ACB, diumenge a la tarda.
0: Una segona jornada cobra demà la 6a Joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona el Morabanc Andorra a les 6 de la tarda.
1: També demà i també a casa el Nou Congost juga al Quinzenàs Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda de l'Ocamp Murcia-Barça, que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida, Sant Pablo Burgos i el Baskonia FIAC Girona.
0: Encara en bàsquet, demà comença també la Lliga Femenina amb els dos catalans jugant tots dos a les 6 de la tarda.
1: Espar Girona, que ve de la decepció de dimecres amb la derrota a Fontejau que el deixava fora de l'Eurolliga, visita la pista de l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. D'altra banda, la catalana Marion Ortiz ha anunciat que deixarà el Saragossa a partir del desembre.
0: En handbol, dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs.
1: L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Veszprém hongarès, dirigit per Xavi Pascual, Pasquí, i amb un altre exblaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. El Barça torna a jugar demà, en aquest cas ho farà al Palau, i en el partit de Lliga Sobal contra l'Alacant.
0: Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament, el qual se li ha concedit, el partit previst també per demà. En motor ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: Sí, aquest matí i matinada s'han celebrat ja els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El murcià Pedro Acosta ha estat segon i Marc Márquez tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el 8è millor temps i torna a competir després de mesos de baixa per lesió el rosinc Maverick Viñales, que ha marcat el pitjor temps, 22è, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica.
0: En tennis, Paula Badosa afronta aquesta matinada que ve la segona ronda del 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa, que ve de superar la russa en passaport australià Kasatkina, s'enfrontarà contra la letona Yelena Ostapenko a partir de les 5 de la matinada hora catalana al torneig xinès.
0: I un últim apunt, Mireia Belmonte formarà part a partir de l'any vinent del Saló Internacional de la Fama de Natació.
1: La badalonina rebrà aquest reconeixement en una cerimònia que se celebrarà el 10 d'abril del 2027 a Florida. Belmonte, amb 4 medalles olímpiques, al seu palmarès figurarà al costat de grans referents dels esports aquàtics catalans, com són Bernat Picornell, Manel Estiarte i Andrea Fuentes, entre d'altres.

0: I com cada divendres hem de repassar també tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Un cap de setmana, Alba, en què tindrem quatre grans partits de futbol.
1: Vinga, ens hi posarem demà dissabte a partir de les 4 de la tarda amb el duel català de la segona federació femenina entre l'AM Lleida i l'Europa. El Requesens i a la xarxa més amb Lleida Televisió. I diumenge, també a la plataforma de streaming i a Lleida Televisió, partit de la tercera federació masculina entre l'Atlètic Lleida i la Pobla de Mafumet. Això serà a les 5 de la tarda. I a les televisions locals, també diumenge, una hora abans, a partir de les 4, nova cita amb la Lliga Elit i l'enfrontament entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs. I quan acabi, a les 6, duel català de la segona federació masculina, corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana.

0: Divendres 2 d'octubre, 8 minuts perquè ara passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Demà comença la 6a jornada de Lliga F amb els partits de dos dels equips catalans de la categoria, Espanyol i Badalona Women. El conjunt perico rep demà a la Ciutat Esportiva de Nijarque al migdia a l'Alavés, l'equip que té just per sobre la classificació amb un punt més. La intenció és retrobar-se en la victòria i mantenir la ratxa de partits sense perdre. En serien 3 ja. En parlava l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no?, un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid, i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat, perquè si no, pues, bueno, si el porten ells al seu terreny, se'ns pot complicar. Vigilàncies molt controlades, saber molt bé quines són les coses que van bé a l'Alavés, i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc, i estar molt en camp contrari.
0: Demà a les 12 aquest Espanyol a l'Alavés, demà a la mateixa hora jugarà el Badalona Women, en aquest cas al camp del Sevilla. Les badalonines es troben a la zona tranquil·la a la classificació, però encadenen dos partits consecutius sense guanyar. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: Les badalonines arriben al maig després d'haver patit una dura derrota contra el Granada el passat dissabte. El conjunt dirigit per Marc Ballester va mantenir un domini clar del partit, mantenint el 75% de la possessió i aconseguint generar fins a 16 ocasions de perill. Però un gol a l'últim minut de l'afegit va enfonsar totalment les badalonines. Les jugadores, però, ja han passat pàgina i aquesta setmana s'han centrat en el partit contra les sevillanes. El Sevilla també va perdre l'enfrontament de la jornada anterior per la mínima als últims minuts de partit i actualment es troba en la novena posició de la Lliga F amb 6 punts. És un equip que en transició ofensiva genera perill perquè compta amb jugadores ràpides i que també té les seves files futbolistes amb molta experiència en l'elit. La davantera de l'ONA, Sheila Guijarro, explica que per endur-se la victòria hauran d'estar encertades.
3: Sí, yo creo que al final el equipo propuso, tuvo el mayor porcentaje de posesión, pero sí que es verdad que tenemos que afinar en la línea, al final en zonas de tres cuartos para hacia adelante, porque al final el fútbol son goles y hay que marcar para podernos llevar el resultado.
2: El duel corresponent a la 6a jornada de la Lliga F es jugarà a l'estadi Jesús Navas.
0: Gràcies, Sílvia. D'altra banda, diumenge tindrem clàssic a l'Spotify Camp Nou. Primera vegada que l'equip de Pere Romeu juga aquest a l'estadi aquesta temporada contra un conjunt blanc, el Madrid, que ahir va empatar a 1 al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. El Barça, que recordem, va golejar dimecres 0-6 a la Roma i és líder en solitari de la primera fase de Champions, també és líder en solitari d'aquesta Lliga F. En categoria masculina encara no tindrem partits de Lliga a la primera divisió aquest cap de setmana, perquè en què continuen els partits de seleccions. Demà torna a jugar a Espanya, que rep Oviedo a la República Txeca en la tercera jornada de Nations League. Aquest estaran parlant el seleccionador Luis de la Fuente i també el lateral del Madrid, Marc Cucurella. I ahir ja va compareixer en roda de premsa un altre dels catalans, l'extrem del Liverpool, Víctor Muñoz, que pot tenir opcions de jugar més minuts demà.
4: La verdad que tanto en los entrenamientos como en los partidos se puede ver siempre el nivel que da el equipo. La verdad que cada entreno es algo muy bonito de poder compartir con ellos, porque el balón, que el ritmo que tiene la pelota, los desmarques, esa química que hay entre los jugadores, pienso que es único y bueno, yo creo que se refleja en cada partido de la selección.
0: Demà a 9:15 aquest Espanya-República Txeca, un Víctor Muñoz que assegura també que té una molt bona relació amb Lamine Yamal, gran estrella de la selecció i amo i senyor també de la posició extrem.
4: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
0: Demà 9:15, com dèiem, aquest Espanya-República Txeca amb la campiona del món, el Comunitat Estatal, liderant el grup en solitari de la Nations League, que després d'haver sumat el 6-6. D'altra banda, sí que tenim lliga aquest cap de setmana, segona divisió. Avui arrenca la 8a jornada amb un Aldenc Oviedo, el conjunt d'Elda, que ha confirmat en les últimes hores que l'ha comprat Leo Messi, que després de comprar el Cornellà ja també és propietari d'un equip professional. Pel que fa als catalans, el Sabell rep demà la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra. El Girona jugarà diumenge en el que probablement és el partit de la jornada, Montilivi contra el Mallorca, dos equips que fa només uns mesos estaven a primera divisió. Més futbol, més agenda del cap de setmana. Avui comença amb derbi madrileny de filials, Real Madrid Castilla Atlético Madrileño, a la 6a jornada de la primera federació masculina. Demà jugarà el Sant Andreu, que rep a Can Dragó a l'Antequera, i diumenge torna el Nàstic, que visita el camp del Múrcia, i de l'Europa, que jugarà a Osca. A la segona federació masculina, demà només tenim un partit del grup 2, l'Espanyol B Nàixera, tornant a la categoria femenina a la segona federació, demà tenim un duel català entre l'AM Lleida, el líder de la categoria, i una Europa que ve de golejar 4-0 dimecres a un equip de segona categoria superior, el Villarreal, a la Copa de la Reina. En parlava dimecres, de fet, l'entrenadora del conjunt escapulat, Nani Aces.
5: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar, una, baixar l'eufòria, que serà important. Avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú, i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrà manar a punt.
0: Demà ja arriba dissabte, aquest AM Europa es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Lleida Televisió a les 4 de la tarda. També demà jugarà l'Ona Sant Adrià al migdia contra el Villaviciosa de Odón i també el Barça C, que rep el filial del Llevant. I encara seguint amb futbol, que podrem veure a la xarxa Més, a la tercera federació masculina, diumenge a les 5 es transmetrà el partit entre Atlètic Lleida i Poble Mafumet, i a la Lliga Elite diumenge a les 5 tindrem a les 4, volíem dir, a l'Enjoc TV, al Martorell Argentona, Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
6: El primer equip del Club de Futbol Martorell afronta aquest diumenge a les 4 i 5 de la tarda la tercera jornada de la Lliga Elite amb la visita del Futbol Club Argentona al complex esportiu Torrent de Llops. Els blanquivermells arriben al duel després de perdre per 2-1 al camp de la Unió Esportiva Rubí i buscaran estrenar el caseller de victòries a la màxima categoria del futbol català. El conjunt d'Edu Berrocal suma un punt després de les dues primeres jornades, mentre que l'Argentona presenta els mateixos números. El partit, per tant, servirà perquè un dels dos equips pugui fer un pas endavant en aquest inici de competició.
0: Gràcies, Gerard. Tampoc no podrà disputar aquesta tercera jornada de Lliga Elite al Prat, que diumenge mirarà de segellar la classificació per la primera ronda de la Copa del Rei. Els Potalova van superar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa, en resultat que defensaran diumenge, com dèiem, el Sagnier. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat té a tocar una cita històrica amb la Copa del Rei. El diumenge, a partir de les 4 de la tarda, el municipal Sagnier viurà el partit de tornada de la fase prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, en un duel on els potablaves defensen una renda gairebé definitiva. El conjunt dirigit per Cristian Gómez, recordem, va guanyar 1-5 en el partit d'anada. Tot i això, el tècnic pretenc no es refia per a la tornada.
8: Crec que falten 90 minuts, és futbol, i crec que tal com ho fas tu, t'ho poden fer ells. Llavors, hem d'estar concentrats, ells són un bon equip.
7: I pel que fa al rival de la següent ronda, ahir la Reial Federació Espanyola va donar a conèixer la composició dels quatre grups i el Prat ha quedat ubicat en el grup 2. És a dir, que el Prat s'enfrontarà a un rival de primera d'aquest grup 2, que figuren l'Osasuna, l'Alavés, l'Espanyol i l'Atlètic Club.
0: Parlem ara de bàsquet, gràcies, Jonathan. El Barça afronta avui la tercera jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes que venen de Dubai, on van perdre, recordem, contra l'equip de Xavi Pascual, i ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Besiktas. Escoltem el tècnic del blaugrana, Alexander Sekulić.
9: El nostre últim partit va ser una mica estrany pel fet de guanyar tres quarts i perdre el partit, la qual cosa ens mostra coses bones i coses dolentes. Volem aprendre de les coses dolentes i construir sobre les coses bones.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava un dels nouvinguts, dels 11 nouvinguts aquest any a Can Barça, com és Stanley Umudé.
10: Va ser una derrota dura a Dubai, però vam lluitar-ho i ja estem preparats per afrontar el següent repte. Ells juguen amb molta energia, a un ritme ràpid i tenen molts llançadors, així que hem de fer una bona feina estant concentrats per frenar els seus llançadors. El partit dura 40 minuts i crec que el més important és no tenir cap d'aquestes petites desconnexions durant el joc. Es veu un gran bàsquet a l'Eurolliga. Cada jornada es viuen bons partits. Hi ha grans jugadors i si no estàs concentrat, et poden deixar en evidència.
0: Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Besiktas Barça. Els blaugranes que de Turquia viatjaran cap a Múrcia, on almenys a 48 hores, diumenge a la tarda, tornaran a jugar, en aquest cas partit de la segona jornada de Lliga C. Una segona jornada cobra demà a les 6 de Joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona al Morabanc Andorra. A les 6, també demà i també a casa, el Nou Congost en aquest cas, juga el Quitzanes Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda del bloc Múrcia-Barça, que tanca les jornades, es podran també l'Ilerna Lleida Sant Pablo Burgos i el Baskonia Fiat Girona. I encara en bàsquet, demà comença la Lliga Femenina, que amb els dos catalans juguen tots dos a les 6 de la tarda, la primera jornada. L'Espart Girona, que ve de la decepció important de dimecres amb la derrota a Fontejau, que el deixava fora de l'Eurolliga, visitarà la pista d'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
11: La Liga Femenina Endesa 2026-2027 aixeca el teló i una temporada més ho fa amb el Cadira Seu com un dels equips participants en el màxim esglaó del bàsquet femení estatal. Un fet que, tot i normalitzar-ho, s'ha de posar en valor. Després d'una bona pretemporada i que va finalitzar amb la consecució de la Lliga Catalana Femenina, el Cadira Seu viatja fins a una de les pistes més històriques de la competició i davant l'equip més exitós d'Espanya, l'antic Perfumeries Avenida, l'actual Mainz Avenida. Pepe Vázquez, l'entrenador del Cadira Seu, deixava clar a UAU que l'equip afronta el debut amb la voluntat de guanyar a domicili.
12: Sí, sí, yo creo que es motivante, ¿no? Vamos probablemente, ¿no? A la pista más histórica de la liga, ¿no? Contra uno de, con el equipo más laureado, ¿no? De la competición enfrente y un rival que va a ser difícil porque ganar en Bisburg Silvia Domínguez siempre es muy, muy complicado, pero vamos con la ilusión y la ambición que tenemos que tener para intentar empezar bien. Nosotros queremos empezar bien, queremos empezar ganando.
11: El partit a la pista del Mainz Avenida demà a les 6 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. Parlem ara d'handbol. Dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any, recordem que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Vesprem hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, i amb un altre ex-blaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. Emil Nielsen, que va deixar el Barça aquest estiu, recordem. Escoltem l'entrenador actual del Barça, Carlos Ortega.
1: Ha habido poco partido. Creo que nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Nada, hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero de luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa.
0: Com sentíem, això no s'atura. Demà mateix torna a jugar el Barça, en aquest cas en el retorn de la Lliga Sobal, a 6:15 de la tarda, el retorn pel Barça, evidentment, a 6:15 de la tarda al Palau Blaugrana. Finalment, no jugarà demà el Freaking Granollers, que ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament al partit previst també per demà i li han concedit. Parlem de motors, ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP. Aquest matí i matinada s'han celebrat els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El petit dels Márquez ha superat per 76 mil·lèsimes el murcià Pedro Acosta, que ha estat segon, i per una dècima el seu germà Marc, que ha estat tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el vuitè millor registre, un Marc Márquez que deia ahir a DAZN que els problemes que va tenir a Àustria ja estan solucionats i mirarà d'apropar-se a Martín, a la general, després d'aquest cap de setmana. Un Marc Márquez que, òbviament, té bons records al Japó, que és on es va coronar l'any passat campió del món.
2: El año pasado aquí, pues, y lo dije y lo vuelvo a decir, cerré el círculo que tenía pendiente y fue un gran fin de semana de grandes emociones, pero este año es diferente. Lo importante es que seguimos luchando un año más por el título, que estamos en la pelea y veremos un circuito que me trae buenos recuerdos, pero esto no significa que sea más fácil o más difícil.
0: Qui torna a competir després de força mesos de baixa per lesió és el pilot de Roses, Maverick Viñales, que ha fet el pitjor temps, 22è, aquest matí, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. Ell mateix explicava ahir la seva situació, també a DAZN, tenint en compte que no té plaça l'any vinent a la graella de MotoGP.
3: No sé, yo es que me había hecho la idea y estaba muy bien, así que no lo sé. Ya me había como realmente puesto en la cabeza que es lo que había y también dependía mucho del equipo, no solo de mí. Si por mí fuera, yo hubiera intentado correr ya después del verano, pero no solo dependía de mí, dependía también del equipo, no sé si compromisos, no tengo ni idea. Pero obviamente para mí ya estaba hecho, que yo no corría más y ya me había hecho la idea y ahora tengo que volver a las overseas. Obviamente me da mucha pena por mi familia porque ya como ya me había hecho la vida para estar en casa. Ahora tengo que volver a ponerme a tope, ir al límite. No es fácil hacer el switch este.
0: L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica. Aquesta propera matinada, entre les 4 i les 5, tindrà lloc els entrenaments classificatoris i a les 9 del matí l'esprint. La cursa llarga es disputarà diumenge a partir de les 7 del matí. Evidentment, tot parlem d'hora catalana.

0: En hoquei patins, un apunt, pendents de l'inici del Mundial d'Asunción, de Paraguai. En parlarem, evidentment, aquest principis d'octubre, de tots els catalans que hi ha allà, no només amb hoquei patins, sinó també amb altres categories del patinatge, dels World Skates. El començament de l'hoquei lliga masculina i femenina encara trigarà en arribar, però sí que està a punt disputant ja l'hoquei lliga plata masculina. Aquest cap de setmana arriba la segona jornada en què destaquem, per exemple, un espanyol, Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Martinelli Club Patí Manlleu masculí afronta aquest diumenge la segona jornada de la Lliga amb la visita al camp de l'Espanyol. Els manlleuencs arriben al partit després d'un bon debut amb una victòria per 5-1 davant del Mollerussa, al pavelló municipal. Ara el conjunt de Jordi Boada buscarà traslladar aquestes bones sensacions lluny de casa. Al davant, però, hi haurà l'Espanyol, que va començar la temporada amb derrota per 4-1 a la pista del Sant Just, però el tècnic del Manlleu considera que serà un partit molt exigent.
2: Doncs bé, un partit molt exigent, com serà la tònica de tota la temporada, i encara més quan jugues fora de casa. Estem veient doncs la dificultat de treure punts a domicili, i això nosaltres venim de fer un bon partit a la primera jornada, i ara doncs volem consolidar aquest nivell a fora.
1: El partit Espanyol-Manlleu es disputarà aquest diumenge a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Eloi. Per cert, també en hoquei patins, ja sabem que els dies 17 i 18 d'octubre viurem la final a 4, la gran final, la fase final de la Fitravic Lliga Catalana, masculina en aquest cas, que tindrà el seu desenllaç a Santa Perpètua de Mogoda, a la final a 4 d'aquesta competició, que reunirà els 4 equips classificats després de la fase de grups, que es disputarà, com dèiem, aquest principi ja ha començat i acabarà de disputar-se aquest principi de mes. I un últim apunt, en tenis taula, ahir en parlàvem, avui arrenquen les superdivisions masculina i femenina, aquesta tarda, amb 3 equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. Els 2 a la femenina, de fet, comencen tots dos amb dubtes de la situació econòmica. Ahir en parlàvem del Giro Vic i avui farem del Miró Ganxets, la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
3: El Miró Ganxets Costa Daurada afronta una temporada marcada per les dificultats econòmiques, tot i la il·lusió sempre latent per la possibilitat de tornar a competir a la superdivisió femenina de tennis taula. La incertesa ara mateix és el gran repte a superar per l'entitat. Pel que fa al president del club, Joan Carles Virgili, l'objectiu esportiu és clar: poder seguir competint el mes de desembre.
4: La realitat que tenim econòmica, amb la situació que hem de conviure i amb l'expectativa més aviat no de quants títols o si guanyarem moltes competicions, és amb esperar que el mes de desembre encara existiguem, no? Aquest és el gran repte esportiu d'aquesta temporada.
3: La primera mala notícia va arribar amb la renúncia a la Champions League i ara estan a l'espera de poder mantenir la seva posició a la Lliga de la primera categoria. La seva visió, per tant, és anar partit a partit per poder alinear jugadores i esperar que la solució es resolgui al més ràpid possible. Després d'anys jugant amb els millors equips d'Europa, el context del club obliga a centrar-se a les ganxetes en la seva habilitat més immediata.
5: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Gràcies, Aleix. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio. It's Sunday,

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat el sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai d'Ulldecona, i el 112 ha rebut prop de 400 trucades. A més, s'han suspès les classes a 4 comarques, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges encara s'allargarà força hores, com deia la consellera, i afectarà el litoral i prelitoral. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Doncs una situació encara de pluges entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, però podem dir, com a bona notícia, que no cauran amb la torrencialitat que hem tingut fins ara. Però en qualsevol cas plourà sobre mullat en aquestes comarques del sud del país. La màxima precipitació la tindrem entre el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i els Vallesos. També acabarà plovent una mica a les comarques de Lleida, però poc a Girona. I atenció, que el cap de setmana portarà més episodis de pluges intenses.
0: Gràcies, Luismi. De seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur el mes de setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions i registra el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Els esports Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir de nou el Camp Nou. Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 14 rescats de persones atrapades a dins dels seus vehicles. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies, fins i tot, ja que les pluges que encara es preveuen poden continuar sent torrencials i afecta també el litoral i el prelitoral català. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès i el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, i no consten afectacions personals. Han allotjat les persones que ho necessitaven en 3 centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i per al cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc òbviament d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, però ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses d'aquestes localitats.
2: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat aquest matí quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o bé afectades en aquesta zona del sud del país i uns 5.000 abonats continuen sense electricitat.
0: La situació, aquest episodi de pluges, ha de continuar les pròximes hores. De fet, s'espera que s'estengui la resta de Catalunya, com sentíem, i també durant el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera en concret aquests dies? Ampliem la previsió del temps.
3: Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, primer fer aquest esment de gairebé 300 litres per metre quadrat que han caigut a l'Ametlla de Mar, però és que hi ha hagut molts registres al sud, aproximadament de l'Hospitalet de l'Infant, arribant fins al País Valencià, que han passat dels 200 litres per metre quadrat. La pluja imminent, la més important, la tindrem entre el Camp de Tarragona i al sud de la demarcació de Barcelona, fins al Vallès, aproximadament. S'ha d'advertir que no és una pluja torrencial, no és una pluja que provoqui problemes, però sí que serà bastant insistent les properes 2-3 hores, arribant fins a la Catalunya central. A Girona, poquet, i al nord de Lleida també tindrem alguna pluja. A l'Ebre hi ha una treva, a hores d'ara. Al cap de setmana, demà al migdia, i sobretot diumenge, esperem noves pluges importants. Probablement les de diumenge s'hauran de seguir molt de prop a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha algunes previsions que comencen a sortir-se de mare pel que fa a pluja diumenge.
0: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents, com dèiem, les Terres de l'Ebre, la zona de moment que s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats durant 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar acumula ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: A més, algunes carreteres continuen tallades i en el cas de Tortosa han hagut de desallotjar diverses persones de dos habitatges. Anem en directe fins allà. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí, estem des d'aquest centre de comandament avançat que s'ha muntat aquí a Tortosa pels forts aiguats que han hagut al Montsià i al Baix Ebre. A hores d'ara la situació està més calmada, però com dèieu, ara mateix hi ha una vintena de persones desallotjades en dos edificis, al carrer Cervantes i al carrer Montcada, segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: Pendents d'aquestes famílies, els bombers han dit que la situació ara està més normalitzada, però compte, diuen que a la nit podria haver-hi un repunt, tot i que no seria el mateix que aquesta matinada.
0: Gràcies, David Benito. Encara al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs. S'han quedat desbordats i que han atrapat alguns vehicles. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
11: Des de primera hora d'aquest matí ha començat a ploure amb intensitat. Ahir van caure 85 litres i en el que portem des del migdia de dijous fins a la una del dia d'avui han caigut 271 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Això ha provocat talls en la via fèrria, en l'autopista AP7, la Nacional 340 i en diferents accessos al nucli urbà i a l'interior de la població, destacant també els talls que s'han hagut de realitzar per la baixada dels barrancs, alguns d'importància com el Galetet, que desemboca al carrer Major i la plaça del Canó. A hores d'ara la intensitat de la pluja ja és mínima i en tot cas caldrà esperar a la previsió i a noves pluges en les pròximes hores.
0: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergència. La Plana Ràdio, Tere Giner.
12: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
13: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
12: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja i ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
14: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
12: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
15: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
12: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats, on s'estan debatent els dos decrets d'habitatge. No s'acabaran convalidant si res no canvia pels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 26 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras li demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
16: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
17: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
16: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat, diuen, amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica indefinida de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
0: I tot plegat està generant ja tota mena de reaccions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
18: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
19: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
18: Declaracions des de Galícia, on Illa ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer, ja que coincidint amb la votació al Congrés, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general a causa de la crisi de l'habitatge.
18: Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
20: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el terreny de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
18: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa, diuen, dels desnonaments.
0: I mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucèlia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonar, celebrava la notícia.
21: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
7: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
22: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
7: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: El mes de setembre tanca amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de les persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
24: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provenients del procés de regularització.
23: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
25: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
23: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
26: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
27: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
26: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a saltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
28: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, de moment, ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
18: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
18: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, d'entre els 50 i els 69 anys.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
18: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
2: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10,

0: del concurs de Castells es preveuen que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
1: Cita també destacada a la Garrotxa, la Fira Liberis Liber de Besalú arriba aquest cap de setmana als 20 anys, una edició que compta amb fins a 69 segells editorials amb estils per a tots els públics. Eduard Canimas, Carlota Gurto, l'Escaramussa donaran un toc especial a aquesta fira. Hola, TFM, Francesc Fernández.
2: Durant aquesta edició se celebraran els 20 anys de la fira. D'aquesta forma, mostra la consolidació com una fira referent per a les editorials independents que busquen fer-se un lloc en el sector. El director de la fira, Miquel Àngel Codes, parla sobre quin és l'objectiu.
3: Oficialment és la bibliodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a llibres diferents, perquè si no es posa aquest aparador hi ha aquest risc de que tothom consumeixi exactament el mateix, però indirectament, i l'objectiu real és passar-s'ho bé.
2: En aquesta edició, l'organització treballa en un nou projecte per fomentar l'hàbit de la lectura entre les noves generacions. A través d'un receptari il·lustrat, amb fórmules, trucs i consells dirigits a pares i professors, es busca incentivar la lectura als més petits.
4: Cada

0: una mica de música abans dels esports, perquè el grup Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc. Ho fa amb els teus ulls, el segon senzill del projecte que es publica avui.
1: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el nou Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení torna a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que es disputa al Camp Nou, on el Barça juga els duels escollits. L'equip català, recordem, és líder, invicta, amb 15 punts, i les madridistes han guanyat 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, monicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: I jugar al Camp Nou o tenir una gran actuació i fer aturades de molt de mèrit al Camp Nou?
3: Per això és allà una superestrella, no? És molt diferent, no? Òbviament, per tota la gent que hi ha, tot és renou, no? Ho fa especial, i òbviament pues, també ens un poc més a dalt, no? Però és moment també de controlar emocions per estar 100% concentrada i ajudar l'equip.
2: Diumenge a les 5 de la tarda, aquest partit de la 6a jornada de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. I demà a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A segona divisió masculina, demà el Centre d'Esports Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué. Al maig, a 6:45 de la tarda, a la nova Creu Alta, el tècnic Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: I el Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a pujar a primera. A la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares al Terrassa i al Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe Lleida, per Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, poble de Mafumet. Hem de destacar que el partit entre la Pobla de Mafumet

0: Comet i l'Atlètic Lleida es podrà veure en directe, com dèiem, a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putieta!
4: No!
5: Venga, ríndete ya!
4: No!
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: ¡Bang, bang, bang!
12: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Lluís Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat a caure les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
0: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de Castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F que vol omplir el Camp Nou. Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda. Encara queden entrades a la venda.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per a les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
2: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
0: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana. Molta precaució. Lluís-Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera aquests dies?
3: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia, i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre mullat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida, i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
0: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que s'ha muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixa, alcaldessa de Tortosa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
0: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos, habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giner.
11: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
12: Bueno, ja ho veieu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
11: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
13: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
11: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
14: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
11: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
15: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué a según quién, también. Fuera de aquí, sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
15: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquest moment encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar, a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
0: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi acabat de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Mari Carmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
11: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
17: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
11: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
11: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
18: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint. I tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el terreny de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
11: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
0: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
11: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
19: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
0: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
7: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado sin fecha. Y yo súper, súper contenta porque aquesta es mi casa. De moment es la meva casa.
20: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
18: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
20: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: Són 3:45 al setembre, tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric i els desocupats també han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
22: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
21: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
23: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
21: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturat, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
24: Reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
25: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
24: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
4: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
0: I a Terrassa, els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
4: Ha estat atacant perallada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona.
4: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
2: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
4: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Aquesta casa, durant els dos dies del concurs de castells, ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
0: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
3: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
8: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
3: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pont i Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. Cada cop...

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicte amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, m'ho diguen molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a totes gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació demà, Can Dragó, el Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al Camp d'Esports. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-los. Amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
6: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
5: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep a una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guany a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit del Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.
2: A la Lliga Elit el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plena poliesportiva en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Fa temps que sóc al xado, sóc immadura, deixo el meu amor de lado.
1: Bon dia, Oriol!
2: Bon dia, Lola, què tal? Com estàs?
1: Una mica saturada, no?, a nivell micròfon, però...
2: Sí, sí, bueno, ens sentim una mica saturats.
1: Però bueno, no passa res, també...
2: És una mica l'estat en el que ens trobem.
1: Exacte. Han hagut problemes tècnics que no hem sabut solucionar. Ho deixarem així i ja està.
2: Bueno, si no, doncs baixeu el volum
1: sí.
2: I ja està.
1: No, però així faig l'esforç de no cridar. Que crido sí. Molt als tòtils.
2: I podem parlar com a...
1: com a distància.
2: A distància.
1: Ai, podríem agafar micro en mà. Bueno, no passa res, un altre dia.
2: Sí.
1: Primer de tot, avui estem gravant a dia 1 d'octubre, Dia Mundial del Cafè, però encara més important, 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, és una cosa que no podem oblidar mai de recordar. Hi ha culturetes setmanals, parlarem també sobre per què no podem oblidar l'1 d'octubre, entre d'altres... I jo
2: crec, la nostra història.
1: La nostra història de la nostra terra i de la nostra família.
2: I què millor que parlant de la nostra història, que parlant d'una gran tradició pretenca com la Festa Major.
1: No? Entrem directament a Salseu Setmanal.
2: És com el post no, de la Festa Major. No podem no començar per aquí, com has dit tu al guió. Hem de començar per la Festa Major.
1: Perquè aquí hi ha més salseante ara mateix.
2: Que la Festa Major.
1: Exacte.
2: És que és el tema del Prat al setembre. Bueno, ja no és setembre,
1: però... No, però pues, Festa Major s'ha de parlar d'això, sí.
2: Totalment.
1: I malgrat que la tinent d'alcalde de Cultura, diria que és, Anna Martín, ha sortit a declarar que no ha hagut incidents notables, a nivell personal sí que hi ha hagut incidents notables.
2: No hi ha hagut incidents notables, no hi ha hagut incidents notables, és...
1: Comparat amb l'any passat, el gas pimienta...
2: No han apunyalat a ningú.
1: Les apunyalades i la batalla campal contra la policia de l'any passat.
2: Jo haig de dir que la nit del dissabte vaig veure moviment a les files dels Mossos d'Esquadra
1: sí,
2: presents
1: sí.
2: A l'estació.
1: Va passar alguna cosa.
2: No
1: es
2: sé què va passar,
1: un grup
2: però...
1: de noies es va apagar.
2: Perfecte. Jo vaig veure un noi... mig tirat al terra, que no sabia si estava conscient el pobre home, rodejat de policies, i vaig dir és hora de marxar a casa. Al final...
1: No, però aquest dissabte, comparat amb l'any passat,
2: home, clar,
1: va estar que... molt millor.
2: Si
1: també crec que...
2: passat...
1: No, és que clar, l'any passat. També crec que, malgrat l'estil de música i l'estil d'enfocament del dissabte és el mateix, que crec que podríem fer un programa sencer debatent de com gestionen la Festa Major i com l'organitzen, crec que la tria d'artistes ha sigut molt més encertada per crear un públic més calmat i no tan violent. Per exemple, que la DJ final fos una dona, que era una ratxeta que ficava la Lorna i la Bad Gyal, doncs clar, al final segueix sent música urbana, però apta per tothom, sense crear batalles campals.
2: Clar, i al final jo crec que també hi havia una presència policial molt més gran, perquè a la sortida del metro, al Prat Estació...
1: No, feia por, eh?
2: Hi havia Mossos d'Esquadra que miraven el que portaves. O sigui, en principi era per mirar que no portessis ampolles de vidre, tal, tal, tal, però també era per mirar
1: navajazos.
2: Si algú portava pinxito, saps? I, bueno, hi havia en general una presència policial forta.
1: Alta,
2: forta.
1: Sí.
2: És trist, però jo, sincerament, quan vaig veure que hi havia tanta policia, a més... Ja ho direm després, tu i jo que treballàvem allà, jo em veig que més tranquil.
1: Ja, això també és veritat. A mi és que, vulguis o no, veure un cotxe de policia a mi ja m'altera.
2: Sí, però...
1: I em genera un neguit. O sigui, sí que completament d'acord amb anar amb càmera, tranquil·litza, perquè dius, bueno, mira, si em passa qualsevol cosa, sé a qui avisa. Per altra banda, a mi com a persona m'altera veure tanta policia. També entenc, després del que va passar l'any passat, que aquest any hagin volgut reforçar. Però bueno, això no és el salseo, no ens posarem tampoc a...
2: No, és molt avorrit, això.
1: Sí. Primer de tot, jo no estava...
2: Nit de diumenge, això.
1: Nit de diumenge. Jo quedo dilluns amb l'Oriol i la Judit, tal, tal, tal, i dic, uah, que guai els vídeos del grup de música Estopaos, no? I la Judit em diu... Sí, però va estar molt guai, a tope més topa, les versions, tal... Hem de dir que jo no... O sigui, ja ho parlarem de... Jo no he tingut Festa Major, però es veu que tot el del Julio Méndez estava prou bé, però que el grup aquest Estopaos va deixar anar super desafortunadament un... Maricones, estáis de mariconaos!
2: Sí, jo estava treballant, no m'enteré, perquè així anava jo treballant a aquesta Festa Major... Però sí que per fonts properes ens han arribat comentaris d'aquest índol, també algun comentari una mica rotllo, ara toca cantar esto, però en català no vale, coses així també, uf, una mica raretes, o sigui, d'aquestes coses que dius, vale, aquesta gent no cal que vingui més.
1: Sí, total. Sí, jo parlava l'altre dia, no sé amb qui, que al final l'Ajuntament això no ho pot controlar, no, perquè no deuen tenir un post que fiqui maricones en català, no? Saps? No sé com dir-ho. Però sí que està bé com revisar-ho i pues dir, mira... O jo què sé, potser s'ha de fer una... Igual que quan tu vas a un lloc, et fiquen una norma, un contracte de feina, el contracte de feina de la gent que ve a tocar a l'Ajuntament podria ficar, no es toleren missatges d'odi, no, saps? Com, potser si fiquen alguna cosa així, que no sé si existeix, però si ho fessin, si no està, s'assegurarien de que no passessin aquestes agressions, que no són grans agressions, però ho són. Al final, és que veus, tot va relacionat amb la pel·li La Bola Negra. És que tot va relacionat, tio.
2: La Perla Negra.
1: Això. Ah, no. És que no, ja m'he equivocat i he dit Perla Negra uns
2: després,
1: quants cops.
2: Després ja...
1: Ja arribarem.
2: Ja arribarem, ja arribarem.
1: Però bueno, no sé, com a mi sí que em sembla una falta greu i que pot ser controlable si fiques com aquesta clàusula.
2: Sí, que a més, o sigui, va ser aquest grup en concret perquè sí, després la resta, o sigui, per exemple, va venir La Cabra Mecànica, crec que era, que resulta que era un grup supertop que no ho sabia, els tios esforçant-se en parlar català, el de l'Hotel Cochambre també esforçant-se en parlar català, no sé si eren catalans o no, però bueno. És com...
1: Sí, són de Catalunya, però potser no són catalanoparlants.
2: Sí, sí, però vull dir... Ostres, no costa tant, no sé, ser respectuós. Això amb el tema del català, després amb lo de Di Maricón, és com... Perfecto, tio.
1: Yeah.
2: Felicidades. 2026. No sé.
1: Bueno, simplement criticar-ho des d'aquí i dir que estem completament en contra. I perquè no podíem no ficar-los al vídeo, que o sigui, no? Què més?
2: Després,
1: Oriol...
2: És un... Aquest tema a mi m'encanta. M'encanta. Perquè...
1: Com... Què va passar l'última nit?
2: O sigui, l'última nit ja pues, algun concert, alguna cosa, el Cercavila final, després ja el moment esperat per tothom, que és els focs d'artifici. Que aquest any l'Ajuntament apostava per un espectacle més piromusical que mai. O sigui, la proposta era...
1: Més gran.
2: Més gran, més com...
1: Consolidada.
2: És com que podies entrar dintre del pàrquing de l'estació, cosa que jo no havia vist que es pogués fer mai.
1: No.
2: Després hi havia tot el Cercavila final, que aquest any sí que han deixat petar a Trabucaires i a Diables. Bravo, en plan, Trabucaires ja sé que potser no som els més fans, però està bé que deixin fer petar Diables, perquè
1: sí, sí,
2: l'any passat crec que el ball de Diables va dir, si no podem petar, me quedo en casa.
1: Sí, sí, està bé que el Cercavila puguin fer el seu acte,
2: clar,
1: no?
2: Clar, o sigui, perquè si no és com un poco el circo d'aquí...
1: Sí.
2: Aquí estan els Diables, però... Solo passeen. Però és bueno, està bé això.
1: Un moment, tinc el braç ple de picades.
2: Ja, això ho podríem dir després, conseqüència de les pluges que han hagut.
1: Ja, els mosquits. No, és que aquestes picades són de mosquits. En plan, a mi les picades de mosquits em fan una reacció que en comptes de fer-me picadeta, és un puntet vermell.
2: I sembla que tinguis la varicela.
1: I sembla que tingui la varicela, sí, és molt heavy, però és la reacció que em fan a mi els mosquits.
2: Wow.
1: Sí, és com l'antireacció. Bueno, és que és molt loco, és que no em veieu al braç, però en tinc un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze. Perdoneu, m'he donat ara.
2: I això,
1: sí.
2: Què va passar als focs? Doncs comença amb la sardana del Prat, molt maco, tal, tal, tal, i quan canvia de cançó, es para. Es para tot. La música, els focs, ens quedem cinc minuts així parats, de sobte comencen a dir... perquè estàvem esperant a un amic que es diu Gerard i comencen a dir han d'esperar el Geri, han d'esperar el Geri. Arriba el senyor Geri, just quan arriba torna a començar els focs. Va ser bastant èpic.
1: L'estaven esperant
2: clarament. Va tot bé, bla bla bla, no sé què, no sé quantos. Poques cançons en català com l'any passat.
1: Com sempre.
2: En talta no sé què, no sé quantos. Es torna a parar. Jo aquí ja dic, esta és una broma. Esta és una broma, no pot ser. Però és que, a més, això, es para els focs i la música i als 5 segons sona l'alarma del mòbil.
1: Del Meteocat.
2: No, de la S-Alert, esta de Protecció Civil,
1: ah, bueno,
2: per les pluges de demà, mal ús de l'alarma, perquè l'alarma és per avisar de perill imminent, no per avisar de, ei, que demà plourà, però bueno, això és un altre tema.
1: Bueno, és que van començar la matinada, les pluges. No fortes, però van començar la matinada.
2: Però és que, o sigui, l'ús que s'ha de fer és el que, el dia aquell que gairebé ens quedem atrapats al cau per la pluja,
1: clar,
2: aquell
1: clar.
2: És l'ús que s'ha de fer.
1: Clar, però jo penso, hauria d'haver-hi dos. L'ús imminent i el previ, perquè imminent, si et pilla pel carrer, què
2: ja,
1: fas?
2: Però
1: o el metro,
2: potser,
1: el tren.
2: Potser menys invasiu, no? És que és una mica com...
1: És molt invasiu. En plan, a vegades
2: sí, és
1: com
2: peligro de... Vete a tu casa, vale, entenc que sigui com molt, molt invasiu, però és perill de vigila, entra una persona a plourar.
1: Podria sonar més fluixet.
2: Sí. I això, aleshores, bueno, era una imatge dantesca. Jo en aquell moment dic, ens estan gravant, això és un documental de l'Ajuntament. I bueno, total, van esperar una estona, van seguir l'espectacle i fins al final i tot perfecte, molt bé. Què va passar? Després l'Ajuntament comunica que va ser una fallada al generador de l'electricitat de l'aparell que posava la música. Aleshores, aquí va estar com
1: el problema.
2: El problema és un error, vamos. Suposo que hi ha gent que està enfadada. A mi em va donar igual. O sigui, yeah. Fet, em va semblar molt divertit. Espero que l'any vinent sigui així.
1: Que jo, que estava treballant, ja podem entrar al tema d'estar treballant, per mi va anar molt bé que s'allargués tant l'espectacle perquè no va venir ningú a la Santa. Llavors, no hi havia feina a fer. Com...
2: Que se repita l'any que ve.
1: Sí. No, i va ser molt divertit des de la Santa anar veient com escoltàvem de sobte sí, de sobte no, com els petards. Era com molt rara la sensació. Era com... Bueno, és una mica... Va ser l'únic moment divertit on va ser... O sigui, l'únic moment de Festa Major on va ser divertit treballar. Perquè durant tota la Festa Major jo he estat treballant a la Santa, perquè ara treballo a la Santa, no? Llavors, no he tingut el que ve a ser Festa Major més que la festa per la nit. I ha sigut l'únic moment on la dissociació d'estar treballant era divertida perquè no enteníem què estava passant. Saps? No era el FOMO d'estar passant alguna cosa i ens ho estem perdent, sinó... Per què estan sonant petards i fa... O sigui, els focs i fa 10 minuts que no sonen i després tornen a sonar. I hi havia un cuiner que per un grup de WhatsApp amb els seus amics com que ens anava dient mireu, mireu, és que estan dient això, estan dient l'altre. Com, era divertit. I això, jo he treballat molt aquesta Festa Major. He estat molt trista també perquè jo sóc molt de la Festa Major del Prat i m'agrada anar a absolutament tot i aquesta Festa Major ha sigut la primera... que no ha sigut el cas, llavors, bueno, una mica trista. També, clar, què passava? Que les hores que no estava treballant, que no estava dormint o que no estava a festa, estava treballant també per la ràdio, com l'Oriol. Llavors, clar, també com dos matins, que potser si tenia més lliures, val, doncs vaig estar editant molta estona, llavors no he tingut Festa Major.
2: Sí, jo una
1: tu com,
2: mica...
1: Tu com ho has viscut?
2: Pues
1: perquè, clar,
2: com...
1: l'Oriol era el que gravava i jo la que vaig... O sigui, de tres vídeos, o sigui, de tres dies, jo vaig editar dos.
2: Sí, una mica com tu. Clar, és la cosa de... Buah, sí, aquesta nit hi ha això, això i això. I és com, bueno, jo trabajo, jo no puc dir. O sí que pots anar, però no pots gaudir.
1: Clar.
2: Perquè és que has de gravar pues, un tros del concert i anar-te'n. T'agradi o no, saps? Yeah. Aleshores... Al final és feina tal, és el que s'ha de fer, no? Però...
1: I que li agraïm a la ràdio que
2: sí,
1: ens hagi donat
2: òbviament,
1: aquesta oportunitat.
2: És una oportunitat superxula.
1: Bueno, el Prat TV, ràdio...
2: Del Prat TV, el Prat sí. De Comunicació, el Prat Ràdio, el Prat Tot. Jo crec que... O sigui, a mi m'ha agradat com que jo crec que hem après com es fa un reportatge. L'únic que potser...
1: I hem après quines són les nostres limitacions.
2: Sí.
1: O sigui, com...
2: Potser l'any vinent fer reportatges no en Festa Major.
1: Clar, clar, com hem après el que és... fer un reportatge o treballar la teva pròpia Festa Major i lo terrible que és, sincerament.
2: Sí, sí. Ah, no treu que és una oportunitat molt xula per aprendre a com funciona això, però...
1: Clar, però si és
2: sí
1: la Festa Major d'un altre poble...
2: Et dona igual,
1: sí.
2: Però clar, sent la del Prat, que és com... Clar, és que és això, nosaltres som molt de Festa Major.
1: Clar, jo crec
2: clar,
1: que som
2: no
1: tant de Festa Major que quan
2: 100%.
1: Ens ho van oferir vam dir... Que guai poder fer coses audiovisuals per la Festa Major.
2: Sense pensar que...
1: Que nosaltres volíem estar a primera fila amb el mocador així.
2: Clar.
1: Llavors, bueno...
2: No sé, però et perds coses, després, per exemple, descobreixes altres que no... O sigui, clar, Julio Méndez, si no hagués anat... En plan, jo què sé...
1: Si no haguessis anat a gravar, no haguéssim anat mai.
2: Clar, pues, bueno, bueno, jo no anava, anava. Ava sí, perquè al final...
1: Bueno, Ava sí, però Ava. Perquè la Judit volia anar i
2: sí,
1: això.
2: Sí, i era Ava. Però jo què sé, el diumenge, pues, si no haguéssim anat a gravar, no haguéssim tingut l'exclusiva de que el cantant va dir el que
1: clar,
2: va dir.
1: Clar, exacte.
2: No haguéssim vist la banda tan xula que era Hotel Cochambroso.
1: No, jo no estava, noies.
2: Aleshores, és una mica, bueno, però sí que és veritat que treballar per Festa Major és una mica... És com, saps el meme de Bob Esponja que estan el calamardo mirant des de la seva finestra i està el Bob Esponja i el Patricio com corrent superfeliços?
1: Vale, sí.
2: Et sents una mica així?
1: Sents... No, no, és que jo cada cop que pel grup dèieu de quedar, volia plorar.
2: Sí, era com, bueno...
1: Volia plorar.
2: Que quedin ells.
1: Sí, totalment. Però bueno, crec que també... O sigui, mira, un factor que diré d'una cosa que era treballar voluntària, que havia de passar Festa Major i no va passar, i estic molt enfadada, i és que Fades va acceptar que els entrevistéssim a Festa Major, que tocaven el dilluns, abans del seu concert, com fer una xerrada així al backstage, en plan que com jo podia fer aquell horari, aquella entrevista i tot, em van dir que sí, o sigui, no ell, sinó com el seu mànager, va dir, vale, ho passo, o sigui, els hi passo o li passo la de comunicació. No ens han tornat a dir res. I els hi vaig escriure en plan, crec que divendres de Festa Major els hi vaig escriure, hola, em podeu confirmar? Perquè així ens preparem l'entrevista i tot, silenci absolut. En plan, estic enfadada perquè, era una cosa que quan vaig rebre el correu, o sigui, vaig trucar a la Marina, vaig escriure a l'Oriol, en plan com, noies que les entrevistem, en plan, a mi Fades m'agrada molt el seu projecte, m'agrada com el que pot significar, en plan com, sí, i com, això em va semblar realment lleig. I que les males llengües diuen que els hi feia molt de pal venir aquesta Festa Major, van arribar tard, en plan com... no sé, com em va molestar de veritat, perquè penso, fa dos dies no éreu ningú. No, però és veritat, heu fet un boom superxulo, però fa dos dies no éreu ningú. Podeu entendre que dos jovenzuelos us vulguin entrevistar perquè veniu a la vostra, a la seva Festa Major, en plan com... No sé, com... No sé, em va molestar bastant. La veritat. Perquè si no vols venir, digue'ns-ho o no ens responguis directament.
2: Total, a veure, jo no sóc tan fan de Fades, entenc que la Lola com a sent. Jo també he rebut que van arribar tard.
1: Sí, estàvem junts quan ens ho van dir.
2: Sí. A veure, a mi sí, o sigui, em sembla feo el que ens han fet, em sembla feo arribar tard, perquè al final, o sigui, bueno, al final nosaltres no ens diuen res, però, home, a l'Ajuntament del Prat que us paga, doncs sí que
1: sí.
2: Estaria mal arribar a l'hora.
1: A més, van arribar 4 hores tard, eh? Hem d'arribar a les 2 i van arribar a les 6.
2: Clar, jo he après que la gent que de veritat vol venir, bé, en
1: bé,
2: plan...
1: Sí. Jo, sí, sí, perquè tenim gent que ens està dient, oi, ens podeu confirmar dia d'entrevista, porfa? Perquè l'Oriol i jo som un desastre, vale? Però de, ei, que sí que volem anar, però ens dieu dia o què passa?
2: Sí, sí.
1: I jo, com em vaig traient i ficant l'Instagram perquè no tinc espai, doncs em va oblidar de respondre.
2: I això, en plan, és que hi ha gent supermaja que vol venir i la gent que no vol venir, o sigui, no passa res, o sigui, no és com... Un ataque de es que no quieres venir, tonto.
1: No, no és això. A mi és el que em diguis que sí i jo mentalitzin que potser hi haurà aquesta... Aunque hi haurà aquesta possibilitat bastant alta i després que no tornis a respondre.
2: Clar, i que pot ser...
1: I que no és la primera persona que ens ho fa.
2: Pot ser que tu ens diguis, no me da gust, no passa res.
1: No,
2: o sigui,
1: passa res.
2: Òbviament, aquí ningú ve per obligació.
1: Tot a més, Fades, i el primer any, la primera temporada, ja ens van dir que no els hi venia de gust.
2: I no passava res.
1: I no passava res. És ara que ens havien dit que sí, després...
2: Fem broma de que no volen venir, no sé
1: què,
2: no sé quantos, i ja està, però... Vull dir, chill, no passa res.
1: No passa res. Més coses de Festa Major. Com veureu pel títol del programa...
2: Aquesta és molt bona.
1: Jo l'altre dia vaig quedar amb un amic meu, que no diré el nom per preservar la seva imatge, perquè no ens pugui...
2: El direm... professional en relacions interhumanes.
1: Vale, sí, ai, m'ha encantat. Vale, perquè no vull que ens denunciï per tacar la seva imatge. I és que hi ha la teoria d'aquest noiet que, sí, a les festes de discoteca o de Festa Major s'abolissin les rotllanes, la gent lligaria més. La teoria és molt més extensa que això, però a mi és el titular amb el que em vaig quedar, perquè em va dir, et començaré amb un titular. Perquè tenim una cosa al nostre grup d'amics, al CAU, i és que sempre estem en rotllana.
2: Per si hi ha alguna sardana per ballar.
1: Inclusives, també. Però sempre estem en rotllana. Llavors ho estàvem parlant com és que la rotllana aquesta, no sé què. I sí que és veritat que afavoreix moltes poques coses la rotllana. Parlar amb la gent no parlaràs, perquè només pots parlar amb la dreta o l'esquerra. Ballar no ballaràs tant sueltament com en grup més petit o a pelotonaos, perquè fa més vergonya, perquè és una rodona molt gran al mig, perquè no estem parlant d'un grup de 4 o 5 persones, estem parlant de 10 persones, en plan, és rotllana gran. Et costarà més ballar si ets una persona tímida, si vols parlar amb algú de forma més intencionada, no t'atreviràs perquè tothom et mira. Si veus a una persona que està una rotllana gran i t'hi vols apropar a parlar, no ho faràs perquè t'intimidaran tots els seus amics.
2: Sí.
1: Llavors, clar, aquesta persona està movent un moviment per abolir les rotllanes de festa. I a mi em va semblar perfecte. No perquè dir, o sigui, lo de per lligar més o menys, rellom, mira, és lo de menys, tot i que a mi va ser el que més em va agradar i on li dono més la raó. Perquè al final, o sigui, potser quan estàs de festa tampoc el que més vols és parlar, saps? En plan...
2: Clar.
1: Però bueno, jo estic dins d'aquest moviment d'abolir les rotllanes de festa. No m'agraden, no m'agrada una rotllana de 10 persones de festa en aquestes festes, vull dir, en plan... crec que no cal, perquè... Com balles? Jo que sóc una persona que no sé ballar, no em posaré a ballar.
2: Jo haig de dir que les rotllanes, sin más, jo sóc team primera fila agafat a la barra del...
1: Clar, però jo estava pensant més, tipus, o sigui, un DJ.
2: Clar, DJ també.
1: No, és que estàvem parlant, és que

0: naturalitat de, vale, et saps les cançons, doncs les cantes i les balles mirant el cantant. A un DJ no te les sabràs totes, perquè si estàs enrotllant i no et saps la cançó et quedes així, i és molt raro. Perquè a més tampoc som un grup de gent com super... no sabem moure'ns.
1: A mi em passa que quan estem enrotllant i no em sé la cançó, em quedo tieso.
0: Clar, però si no estiguéssim en rotllana, pues jo em posaria a ballar amb tu, potser. Clar. Però perquè també sap greu, si veus algú tieso en una rotllana, posar-te a ballar amb aquella persona perquè sents que estàs excloent a tota la resta. Quan en realitat no, simplement que s'obre la rotllana. Llavors, aquest és el meu posicionament i per això el programa dels Tòtils avui es diu així.
1: També és poc eficient amb l'espai metres quadrats, sí, de pista, perquè crees un hueco molt gran.
0: Llavors, llavors què passes a ser quan hi ha... Un altre punt en contra de les rotllanes. Si fas una rotllana gran, passes a ser el passillo.
1: Total.
0: Perquè tothom passa per aquell forat. Passes a ser el passillo.
1: Sí, sí, total.
0: Mira, la rotllana només serveix per quan portes bosses o ampolles o motxilles, deixar-ho al mig. És l'única utilitat que té la rotllana. I tenir-ho tot supercontrolat. O, per exemple, quan, si portes desuadora i fa calor, pots deixar-ho sobre la motxilla al terra, tal. És l'única utilitat que té.
1: Pues sí, sí, hashtag abolir rotllanes. Jo entenc que l'experta en relacions interpersonals ho diu per tàctiques de lligar. O sigui,
0: sí,
1: clar,
0: ell ho deia clarament per lligar. En plan, ell anava per aquí.
1: Jo tinc una experiència en aquest camp d'absolutament zero. Hauríem de parlar amb algú expert perquè ens expliqués com afavoreix la tàctica...
0: Ell diu que ho té comprovadíssim, eh?
1: Clar,
0: i jo he de dir,
1: però
0: i jo he de dir que crec que mai m'he apropat algú, ni mai se m'ha apropat algú estant en una rotllana gran. En canvi, estant com rotllanes petites o ballant com tots a pelotonaus o en altres espais en plan com quan surts fora o quan vas al lavabo, coses així, allà sí.
1: Clar, perquè
0: no hi ha la pressió del gran grup.
1: Clar, és com estar al grup ballant tots junts però dispers, aleshores tens com més oportunitats de te'n vas, busques, et mous...
0: Imagina't que haguessis conegut a la Judit amb tots els seus amics darrere el seu, així, serios, plantats. No, clar, és que no t'apropes, no t'apropes.
1: Clar, al final, el que vol aquesta persona, el que vol aquest professional, és tenir més espai per jugar, per moure's.
0: Exacte.
1: O sigui, ell no vol estar enganxat a banda dreta, ell vol ser migcampista i anar jugant, anar movent-se. Ell vol ser un noi que fa el seu 9, no? Que
0: exacte.
1: Té més llibertat per jugar, potser baixar la mitja punta, pujar el 9...
0: És que li agrada,
1: saps,
0: molt jugar a ell.
1: Clar, jo entenc que aquesta llibertat de no estar, el nou anclat a dalt esperant el ramat, pues, li dona més llibertat per baixar i rebre, encarar... jo ho entenc, jo crec que és... Jo també, la pròxima festa, hashtag no a les rotllanes.
0: Crec que ens hem de fer una samarreta. Crec que pot ser el patrocinador dels Tòtils, el lema dels Tòtils.
1: No a les rotllanes.
0: No a les rotllanes. Bueno, no.
1: Amics de Sardanes del Prat, perdoneu-nos.
0: En contextos de festa. Repetim.
1: Després,
0: les sardanes,
1: ens encanten.
0: No,
1: encanten.
0: A les sardanes perfectes. De fet, jo li vaig dir que exemple que funciona, o sigui que ho accepto, és l'hora dels adeus i la sardana. Bueno, i seguim...
1: Fem una rotllana com un folar.
0: Sí.
1: Valoració de l'FM. Lola, algun titular que voldries fer abans de passar...
0: És que jo no vull fer titulars, però m'agradaria saber per què la festa major és de divendres a dilluns i no de dijous a diumenge. Per què no es fan coses més xules al fondo. I quina és la lògica d'a una festa major dedicar tota una nit a música urbana. Recordem què és la festa major. O sigui, com, no estem fent un festival, no estem fent una discoteca, en plan, estem de festa major. Si hi hagués oferta cultural pels joves durant tot l'any, no caldria que una nit sencera de festa major fos una discoteca per canis.
1: Sí, perquè al final sembla... O sigui, la primera nit és com propostes catalanes i la segona és urban. És com...
0: I que jo sóc la primera que li encanta l'urbà, però no a festa major.
1: O sigui,
0: una estona.
1: Jo crec que als joves només els agrada això. O sigui, jo crec que fots una banda com la del diumenge al fondo, jo primera fila.
0: I és que fins i tot a l'estació.
1: Sí, sí, òbviament. El tribut, sí. El tribut així xulo, el fots a l'estació, es peta. El Julio Méndez de l'escenari, no me'n recordava que era tan gran i que hi havia tanta gent. Molt xulo, això no s'ha de dir. Però sí que és veritat que és això, amb la sensació

0: perquè, ostres, al fondo ha faltat alguna cosa més. Sí que és veritat que havia gent top, l'Elena Grueso, que és increïble, i hi havia bandes xules, però...
1: Però era, per exemple, l'Elena Grueso, vale, és molt xula, però no és per sortir a ballar. No sortiries
0: no,
1: a festa.
0: No, tampoc era una hora més de tarda, era més rotllo sí. Anar, relax, tal, disfrutar la música.
1: Però, per exemple, l'any passat que va haver-hi el Pony Pisador el diumenge a la nit, aquest claro, any va faltar aquest any, un Pony Pisador.
0: Aquest any...
1: I fa dos que era la Ludwig van, no me'n recordo. Si va... No, va ser dilluns, la Ludwig van.
0: Però és això, sí, sempre hi havia com algo para darle sazón, saps? Aquest any ha faltat una mica això, saps? Perquè al final posar un DJ el diumenge per la nit, que és com un poco bajona, rio, posa una banda, ni que sigui...
1: Sí.
0: Posa un grup de música del Prat, posa un combo de l'escola de música a tocar, en plan, jo què sé, qualsevol cosa, però...
1: Sí.
0: No sé, posar un DJ... És que a vegades sembla que posen DJs o posen com propostes de gent que no és del Prat per omplir i no perquè tingui un sentit realment.
1: Ja, yeah, això és veritat.
0: I bueno, després d'aquesta crítica a l'Ajuntament del Prat, diem que ens podeu contractar per organitzar la festa major.
1: Totalment, podem fer un cop de mà, sempre que vulgueu.
0: Sí, sí, totalment.
1: I ara farem una mica alguns titulars ràpids, perquè he calculat malament el temps i anem malament. Primer titular, a la Dulceida se li ha tirat molta gent a sobre perquè es veu que té una agència d'influencers, primera notícia, i des de fa 10 anys, jo no ho sabia.
0: Uau.
1: I que aquest any, o sigui, aquest últim mes, moltes s'han donat de baixa. I ella ha sortit a fer unes declaracions dient que estava flipant amb que hagués tant murmullo i tantes crítiques, que és com, tia, ets una influencer de les més grans, clarament, et passi el que et passi, la gent remourà xisme, i que és normal que cada mes entri i surti gent, hi ha mesos que menys, hi ha mesos que menys. Però bueno. Després, un punt que el diré ràpid, perquè ja vam fotre molt, com molta turra la setmana passada, però una turra necessària, i que no podem oblidar-nos, i és actualment s'està fent una acampada indefinida pel decret Mari Carmen per tot allò de l'allotjament, la crisi d'allotjament i d'habitatge que estem visquent. La Maia, el dilluns d'aquesta passada setmana, li van entregar un premi, Pedro Sánchez, i ella li va donar un cartell que era el decret Mari Carmen. No és dia, diria.
0: No?
1: Diria que no.
0: Jo vaig llegir que sí, però...
1: Bueno, no ho sé, però com aquests petits actes de gent pública, si no és dia, crec que calen. A Hospitalet, ahir o abans d'ahir, no recordo, crec que va ser dia 30 de setembre, es va suïcidar un home a qui li havien enviat un ordre de desnonament. És el segon en molt poques setmanes de diferència d'una altra dona també que es va suïcidar a Hospitalet. Segon suïcidi a Catalunya per aquest motiu. O sigui, el món s'està anant a la merda.
0: No, sembla que no, sembla que és veritat.
1: Després, anava a dir alguna cosa més sobre això i se m'ha oblidat, però bueno, això eren com dos punts molt importants.
0: Sí, i bueno, que recordar que sembla que quan parlem d'aquestes coses són temes que ens toquen molt de lluny, quan realment no, perquè al Prat hi ha un barri que porta una dècada gairebé amb avís de desnonament imminent.
1: Al nord?
0: Sí, el que està cap a dalt del carrer Major.
1: Sí, jo estic molt enfadada amb allò també. Que és a casa dels meus avis.
0: Hi ha tot un projecte per defensar aquella
1: sí,
0: zona.
1: Sí, però allò no és desnonament com a tal, tampoc, perquè els hi donen pis.
0: Sí, però bueno...
1: Entra dins del que et puguin fer fora de
0: sí,
1: casa teva.
0: De casa teva, saps?
1: No només tenir un habitatge, sinó casa teva.
0: Sí, que és com... No, aquí hi ha un pla urbanístic, la teva casa no es la fumamos.
1: Sí.
0: I bueno, jo crec que aquest tema del Prat és prou interessant com per fer un programa sobre això exclusivament. Yeah. Mencionem per sobre. Sí. I després, com a últim titular així, que ho he
1: penúltim,
0: vist una mica per sobre...
1: M'he recordat un que no he apuntat.
0: Penúltim, resulta que sembla ser... Ho he llegit una mica de passada per Twitter, potser és mentira. Presumptament, els Javis amb Carles Porta i crec que l'Eduard Sola, el guionista, faran una sèrie documental o una sèrie ficció, una pel·li sobre Thor.
1: Però ja ho han fet, no?
0: No, en plan, no han fet... Mentira, sèrie documental no. He fet el gènere malament. Una pel·li
1: de ficció.
0: De Thor. O una sèrie.
1: Se li està donant molta bola, no, això de Thor, jo penso.
0: A veure, està molt guapa, però jo crec que ja està, en plan... Hi ha el documental de Carles Porta...
1: Clar, és que per això...
0: Hi ha 30 minuts, la sèrie i els llibres.
1: Per això, que potser ja està, no?
0: És com per fer una pel·li, però jo crec que mirant-te la sèrie ja està suficientment guapo. No sé.
1: Bueno, a veure com ho enfoquen, també.
0: Sí.
1: jo crec, no? Al final...
0: A veure, és que hi ha material,
1: sí,
0: la veritat.
1: Per això. I per acabar, que és que abans he dit donar la turra i fa molts pocs dies l'Alba Riera va comunicar que aquesta nova temporada de la turra ella deixaria de ser la presentadora. Després de 3 temporades de la turra, crec, o 4, ella deixarà de ser la presentadora. Em sembla molt fort.
2: Estic xoqueada ara mateix.
1: En plan, la turra no és la turra sense l'Alba Riera. Com, crec que també canviarà una mica el format. I ara no recordo com es diu la noia que la passarà a presentar, però s'ha dit que és una noia que també... Sí, com que té potencial. Crec que es diu Ona.
0: Es diu Lola Moniz.
1: Uà, seria... Ona Falcó. Sí, és una noia que també és comunicadora, bueno, és periodista, perdoneu, fa divulgació d'actualitat sobre llengua i cultura catalana. Ho fa molt bé, però, clar, em costa molt imaginar-me fent la turra.
0: Una cosa estimada, és que...
1: És que, clar.
0: No tornarem a escoltar mai. I què serà de l'Alba Riera? Què farà?
1: No ha dit res, de moment. Suposo que si ho ha deixat... Jo no crec que l'hagin fotut fora.
0: Home, no.
1: Sí, jo crec que o se li ve un projecte que li fa més il·lusió o ja estava cansada de fer la turra. Jo crec que són les dues opcions.
0: Sí, jo aposto més per la primera. Que...
1: Sí, jo també.
0: Tinc un projecte així més que li traurà més temps i simplement hagi decidit donar una passa al costat.
1: Sí, totalment.
0: Aquí una versada de l'Alba Riera, que és la millor. T'estimem. I ara passem a Música Lovers, una secció curta, perquè realment la bona serà la setmana vinent, que és quan haurem viscut ja el concert d'Oques Grasses. Jo, em sincero, davant de l'audiència, no em sé gaire les cançons d'Oques Grasses. Però, bueno, intentarem gaudir del consell.
1: Saps
0: del
1: què passa?
0: Igual.
1: Fa tant de temps que van dir que ho deixaven, bueno, fa un any, com a principis d'aquest any, crec, o del passat, o ara no ho sé.
0: Fa molt de temps.
1: Fa tant de temps que és com... ja està. O sigui, sé que el concert el viuré moltíssim, perquè a mi Oques m'agrada molt, té lletres molt maques, però és com que no ho sento, saps? Com no sento com... uah, aniré a l'últim concert d'Oques. No. Però bueno, no passa res. Jo crec que ja el dia ja arribarà i ja està.
0: Sí.
1: I de Música Lover, realment, això. Era l'única cosa a destacar.
0: Sí, i ara passem fora de joc. Primera notícia, l'he posat al principi.
1: És molt loco.
0: Molt xulo.
1: O sigui, és història de Catalunya, això.
0: Crec, la data és 26 d'octubre, torna al Cracòvia a 3CAT. Aplaudim. Guionista serà, un dels guionistes serà, ara no em surt el nom, el Manel Vidal, de La Sotana, que va deixar el programa que feia RAC1, si no me'n recordo, perquè serà el guionista del Cracòvia.
1: Uau, li queda tant.
0: Tantes esperances de que sigui
1: molt,
0: molt divertit.
1: Molt bo.
0: I bueno, és emoció, no? Perquè...
1: molt d'emoció.
0: Clar, és que
1: i el Manel Vidal és
0: mola.
1: Bo, eh?
0: Sí.
1: Si ho fa bé. O sigui, pots estar més d'acord o menys d'acord amb certes coses que fa o que diu com en directe, però és molt bo.
0: Sí, sí, home, si el guió és seu, és un dels guionistes, jo crec que podem tenir...
1: contingut de qualitat.
0: Top, perquè el Polònia és un programa top,
1: sí.
0: La de 3CAT. Bueno, dit això, avui, just quan gravem dia 1 d'octubre, casualitat o no de la vida, han presentat la nova temporada a la Federació Catalana de Futbol i han presentat també la nova samarreta que ve a substituir el polèmic disseny de 5 barres que teníem com a samarreta de selecció, bastant lamentable, i per fi han posat una samarreta de 4 barres. Què passa? A mi em sembla fea.
1: A veure, a mi em sembla bàsica,
0: o sigui,
1: però no em sembla lletja.
0: Potser fea és exagerat, però crec que, en plan, només traient-li...
1: O sigui, és una samarreta groga amb 4 barres.
0: Només traient-li la màniga aquesta vermella ja guanyaria molt més.
1: Vale, sí. És que també t'he de dir, sembla la del Barça. La del Barça de Catalunya,
0: sí.
1: De fa 2 o 3 temporades, sembla aquella. En plan, a veure, és la cosa més bàsica del món. Però bueno, per exemple, la de... això què és? Sant Andreu?
0: És la de Sant Andreu d'aquest any.
1: La del Sant Andreu és molt xula i són les 4 barres de Catalunya. No costa tant fer samarretes maques, he de dir, eh? O sigui, la selecció catalana s'esforça molt poc. Molt
0: poc. S'esforça en fer-ho malament, perquè és que és tan fàcil com no posar les mànigues vermelles, perquè la bandera de Catalunya no és vermella i groga, és groga amb 4 barres vermelles.
1: Sí. O sigui... recordem que... Andreu Grifé...
0: Guifré no, el Pilós.
1: Guifré el Pilós.
0: Enterrat a Ripoll.
1: Quan s'estava morint sobre una tela de sac
0: No era un escut daurat?
1: A mi m'ho van explicar que sobre una tela de sac groga, amb quatre dits de mà. O sigui, va fer així. Com... I va fer la bandera, la senyera.
0: Per això feia amb Artur Mas, que feia així, amb il·lusió. I feia els quatre dits de la senyera.
1: S'està recuperant, fer lo dels quatre dits de la senyera.
0: Home, jo crec que és un gest que està guapo.
1: Està quine, guapíssim.
0: Quina orilla, en
1: veritat. Però és que últimament el veig... O sigui, potser és que nosaltres el fem molt al nostre voltant. Però s'està recuperant molt.
0: El jovent il·lusiona. Sí. I això, no sé, jo crec que...
1: No costa tant, noies. Contacteu amb nosaltres.
0: Sí, és que és treure la maniga aquesta vermella i ja diria, en plan, és bàsica, però... És com,
1: però el
0: vale,
1: veig té 4 i no 5 vale, barres.
0: Saps? Està bé. Sí. És sosa, perquè en plan no s'han matat molt, però el veig té 4 barres. Però totalment. És que, tio, ni això, és la panera aquesta vermella és fea. Ho sento. I a més, Adidas no farà una samarreta com personalitzada a la selecció catalana. Contacteu amb marques més locals, com per exemple Múnich, Meiva, altres, però no sé.
1: En fi. 100% d'acord.
0: Després, coses a comentar del Barça, que no m'ho he comentat cap. El Barça femení domina la Champions, va guanyar la Roma 6-0, 6-1, no sé.
1: Que jo el que no sabia és que feien aquests partits per Disney Plus.
0: En sèrio?
1: Sí. Ahir vaig entrar...
0: Potser he comprat els de Disney Plus.
1: Crec que sí, perquè ahir vaig entrar i l'estan fent.
0: També el donaven per Tescat, aquest, que donen alguns de Champions. I molt bé.
1: Els del Barça femení tots, no?
0: No, només alguns de fase de grups. No
1: jo pensava que els del Barça femení Tescat tots.
0: Jo diria que no. Però bueno.
1: Bueno.
0: Ai, que ha preparat.
1: És que no, ja estem gravant just després de dinar. És molt mala hora.
0: Sí, és l'ordre, això. I això, Graham, pilota d'or, aquesta temporada, se viene. Ja sabem que no és la jugadora més mediàtica, però sí que és la millor.
1: Sí. I bueno, després d'això, passem a l'última secció, Culturetes Setmanals, que avui tindrem un petit parèntesis abans de fer-vos recomanacions per parlar sobre La bola negra, pel·li dels Javis. Perquè jo ahir a les 9:45 de la nit la vaig anar a veure i vaig sortir que em volia morir, literalment.
0: Uau.
1: Bàsicament, aquesta pel·lícula... com hi ha 3 històries que transcorren al llarg d'aquesta pel·lícula. Una de 1933 o 32, com abans que esclati la guerra... Una de 1937, quan... No, 1937, la guerra... La guerra és del 36 al 39? Vale, doncs una és d'abans de la guerra, una és durant la guerra, i l'altra és el 2017, com ja més en l'actualitat, no? O 2017, m'estic inventant els anys, d'acord? Però ja m'enteneu, soc molt dolenta amb els números. I com aquestes 3 històries s'entrellacen entre elles, com al llarg de la pel·lícula, per veure 3 personatges... homes gais enmig de la història de l'estat espanyol, no? I tot ve de l'obra o la novel·la no publicada o no acabada mai d'escriure de Federico García Lorca, La perla negra, La bola negra, perdó, que no paro de dir-li tot el dia La perla negra.
0: La perla negra, Lola.
1: És un vaixell,
0: és el vaixell de Pirates del Caribe.
1: És que jo sabia que existia. Jo sabia que d'algun lloc m'havia de venir. Noies, és que cultura cinematogràfica al final, no?
0: El cine està en ti.
1: El cine està en mi. Llavors això, és molt maco com els Javis han construït aquesta història. El director de fotografia, no sé qui és, anem a buscar-lo, però tots els meus respectes, o directora, tots els meus respectes, el visual és preciós. Sabi que costa entrar a la peli, perquè al principi és molt gore i molt dur, en plan... I això, un dels protagonistes és Guitarrica de la Fuente, de sobte ha fet una peli, amb Miguel Bernandeu, o alguna cosa així. La seva història és preciosa. A més, el personatge que representa Miguel Bernandeu, que es diu Rafael, diria... És un personatge...
0: Ah, doncs sí que és una dona.
1: Sí, oi?
0: Grace Jordana.
1: Pues és un personatge real que va existir a la història d'Espanya i era el secretari de la companyia de teatre universitari La Barraca, crec que es deia, de Federico García Lorca, que van tenir un romance, ells dos.
0: Un romancero gitano.
1: Sí. Llavors, clar, és com un personatge real, també com van deixant píldores de personatges reals com trans, homosexuals de la història d'Espanya, que es desconeixen. I realment, o sigui, és una pel·li molt brusca, molt crua, però completament preciosa i crec que és tan necessària avui dia, en un moment on els joves, sense informar-se, defensen l'extrema dreta, creuen que realment en Franco es vivia millor, creuen que la guerra civil calia, que estem tornant a uns moments com molt foscos de la història, en plan com clarament no tant, però que estem anant cap a una direcció que fa por. Crec que és tan necessària fer una història recordant la guerra civil, recordant el franquisme, recordant un missatge antiguerres, anti... pues el patiment, és que ho deia crec que el Miguel Bernadeu en una entrevista, que es mataven entre germans, entre famílies, en plan, no és que matessis o que anessis a lluitar contra un desconegut de l'altra punta d'Espanya, no, és que tocava lluitar també contra gent propera a tu, i encara que fossin gent de l'altra punta d'Espanya, en plan com... com estem com tornant a establir la normalitat en les guerres quan no hauria. Crec que dona molt aquest missatge, dona molt el missatge de és que s'ha de viure lliurement, en plan, què més dona, com a qui estimis, com vulguis ser, com et vulguis expressar. Llavors, no sé, crec que és molt necessària. També em va agradar molt perquè van haver-hi dos tràilers, els típics tràilers previs a veure la peli. Un era sobre... I aquesta peli vaig pensar, la vull veure, però crec que em matarà si la veig, però que és molt necessària, de la història de totes aquestes nenes adolescents que des del franquisme fins als anys 80, post-franquisme, anys 80, hi havia com uns internats que era per reestructurar aquestes nenes rebels, que el franquisme considerava rebels perquè ho havien follat fora del matrimoni o els seus pares les violaven, llavors és com que elles estan provocant aquest desig en ells, o que volien posar-se pantalons, com totes les noies que sortien fora d'això, o sigui, de les bases del franquisme, les portaven a aquests internats i les torturaven. Fins als 21...
0: Això és una altra pel·li que trauran, no?
1: Sí, clar.
0: També la vull veure.
1: Clar, que aquesta és, que dic, que és una de les pel·lis que van anunciar, que a més fa no molt van sortir aquestes, o sigui, les dones reals com d'aquesta història. O sigui, no està basada en fets reals de forma directa, crec, però dones que havien viscut això, crec que van anar al Congrés com a insultar Vox, bàsicament, a dir, esteu dient coses que no sabeu el que hem viscut, en plan com... calleu. Llavors crec que és una història super necessària perquè no s'ha parlat mai d'això, en plan com no ho hem estudiat, i mira que hem estudiat la guerra civil de pe a pa, en plan ho trobo de Déu que hagin volgut fer això. I després hi havia una altra que ara no recordo sobre què anava, però també era sobre com o la guerra mundial o el franquisme, és que em sona que fos al voltant del franquisme. I també crec que és que jo crec que estem en un moment que o es parla del franquisme o tornarem a repetir-lo.
0: Mira que la guerra civil, el franquisme, és un tema recurrent al cine espanyol. Jo recordo no fa gaire de veure El professor que va prometre el mar.
1: Bof.
0: És una pel·li preciosa.
1: Espectacular.
0: També parla d'això i és com... no és ficció, o sigui, la pel·li és ficció, però... és una cosa que li podria haver passat al teu avi o al teu besavi.
1: No, està basada en fets reals,
0: eh? Sí, clar, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: Però vull dir que no és com un documental, és una pel·li, però, saps? O sigui, és com una cosa que està basada en fets reals i és que, rio, és una cosa que a mi no m'entra al cap, com... ho he portat aquí, no? Gent que diu... no, és que la guerra civil, és que ni los buenos fueron tan buenos ni las malas fueron tan malos.
1: Mentida.
0: Però com que no?
1: Mentida.
0: O sea, però com que los malos no fueron tan malos? Però, o sigui, la gent que diu això, rollo, realment sap, ha obert algun document i...
1: sí, sí.
0: És que no sé, o sigui, a més que és una cosa que està documentada de pe a pa, o sigui, literalment, que el dictador que teníem va morir al llit, en plan...
1: clar, que el franquisme aquí no es va acabar.
0: O sigui,
1: va morir el dictador.
0: Clar, o sigui... que a Itàlia el van penjar i a Alemanya van fer que suïcidés. Aquí, el dictador que teníem va morir al llit tranquil·lament.
1: Sí.
0: En plan, sisplau, rotllo, si la gent es pensa que no, que és que los republicanos també eren mal los republicanos, és que no entens res de la història, que torni a batxillerat.
1: Totalment.
0: Que torni a batxillerat i torni a fer el tema de la restauració borbònica, de la dictadura de Primo de Rivera, que he vist gent dir que no, que Primo de Rivera no fue un dictador.
1: Mira que niñet.
0: És com, tio, i gent jove, és com... o sigui, punt 1, no tens ni puta idea del que estàs parlant.
1: Totalment.
0: Punt 2, com preguntar als teus avis, algun familiar proper, com es vivia en Franco. Pregunta-li.
1: Totalment.
0: Pregunta-li la gana que passaven, la gent de Catalunya, si podien parlar català. O sigui,
1: és que això és molt boig, eh? O sigui...
0: que el meu avi va aprendre català perquè el seu pare havia après català, crec que com... gràcies a la República... i va aprendre català perquè el seu pare li portava llibres en català d'amagats a casa perquè aprengués. Si no, no hauria après català. O sigui, és que és boig, és boig, és molt boig.
1: És molt boig.
0: I és que gent que convençuda, o ara, que amb la pel·li de La Bola Negra, gent dient que no, que Primo de Rivera i Lorca eren íntimos amigos. O sea, és que la gent, Río, és imbècil.
1: I una cosa, imagina't que fos cert.
0: Que no és cert.
1: Però imagina't que fos cert, vale? Qui té a veure... O sigui, per què justifica que Primo de Rivera i Lorca fossin amics en què s'assassinés a Lorca per la seva ideologia i per la seva orientació sexual?
0: Clar,
1: en
0: que
1: primer
0: ells
1: punt...
0: Ells diuen que l'assassinaron per juntar-se amb un fatxa. Que no el van assassinar per ser homosexual,
1: bueno,
0: i d'esquerres.
1: Pues, llavors no parlarem d'això. Però,
0: bueno,
1: o sigui, com... Jo realment vaig veure la peli i crec que el que em va trencar més el cor va ser que, clar, a mi em tocava per totes dues bandes. Saps com em tocava? Com la part com republicana de dir com... Putos fatxes. En plan com... És que, vale, és que el final és molt dur, vale? O sigui, com hi ha un moment al final que
0: no,
1: és...
0: Spoiler.
1: No. Però que dius, hosti, és molt dur, vale? Primer la part aquesta de dir com... Com que reien, gaudien de ser franquistes, de matar els vermells... rotllo, no sé com dir-ho, com aquesta crueltat del franquisme, com a mi sempre aquests temes com per mi són molt sensibles, com em posen molt trista, com m'enfaden molt, i l'altre el dir hòstia, és que et podien matar per ser gay, com et mataven per ser gay, no podies dir que eres gay, és que fins fa 50 anys estava Franco aquí, si ara fa 51 anys, perquè el vídeo de fa 50 anys va morir Franco el vam fer fa un any.
0: Yeah.
1: Fa 50 anys sé el que sóc, era il·legal, saps? En plan com, o sigui, ser lesbiana era il·legal.
0: I no fa molt més de temps a mi, a tu i a mi ens haurien fusilat.
1: Sí, no, a l'Oriol i a mi ens haurien fusilat, clarament.
0: Hi ha molta gent que està escoltant el programa, segurament també, o sigui...
1: O sigui, llavors és com aquesta por de dir com, hòstia, hi ha molta gent que està com romantitzant això i no està pensant en... Tota aquesta gent que vivim actualment tan tranquil·les, en plan que si parlessin amb nosaltres no els hi cauríem malament i que estan a favor d'una cosa que ens haguessin matat en aquella època. Saps com? Això és a mi una cosa que de veritat em preocupa, de... El que estàs defensant ens mataria. Però és que no és que ens oprimís, és que ens mataria. Com? En quin moment estàs defensant això? I no perquè siguem l'Oriol i la Lola, sinó dic com a persones. Com... No sé, em sembla molt loco. Em sembla... I no estic dient que tots els fatxes vulguin tornar a la guerra civil ni que vulguin assassinar... No estic dient això, Però...
0: Aunque lo parece.
1: Però és que només dient en Franco se vivia mejor, estàs defensant tot això.
0: Sí.
1: En plan... Bueno, no sé. A mi em posa els nervis. Bueno, què més? Més pel·lis que estan fent. Ah, bueno, de fet, La Bola Negra, aquest cap de setmana la farà el Capri. No...
0: Intentarem anar a veure-la?
1: Jo no podré, però si puc... Vaig.
0: Vale.
1: Perquè crec que si la tornes... Crec que el segon cop que la veus l'entendria molt millor.
0: Hi ha gent que diu que la bona és la segona.
1: Clar, però perquè a la primera hi ha molts estímuls, O sigui, molta informació que has d'anar com...
0: Vale. Estaré lo-in.
1: Has d'estar in. Després també recordar que al Capri un dimecres al mes fan una pel·li gratuïta en versió original els dimecres a les 7:30. Aquest mes, el dia 14, és a dir, aquest dimecres no el vinent, per vosaltres, ja, el dimecres que entra, fan la pel·li Ghostlight, que és una pel·lícula del 2024 on el protagonista treballa la construcció de mitjana edat, s'uneix inesperadament a la producció de Romeu i Julieta en un teatre local. M'he apuntat una mica de què anava per poder-ho dir. I després, altres pel·lícules que també he volgut venir a reivindicar després de veure La Bola Negra. Li diré Perla Negra tota la meva vida,
0: Recomanacions d'Adnan.
1: Pirates del Caribe. També va sortir fa no molt la pel·lícula Cronos, que és la pel·lícula sobre l'atemptat a Barcelona el 17 d'agost del 2017 a Barcelona, sobre l'operatiu policial anomenat Cronos, amb l'objectiu de descobrir qui va dur a terme l'atemptat. No me l'he vist i me la vull veure també perquè, a part de que l'actor protagonista, que és el mateix de el mestre que va deixar el mar, que ara no recordo com es diu, però com m'agrada molt aquell actor, però m'agradaria saber com ho enfoquen, perquè recordem que hi ha investigacions sobre que l'estat espanyol sabia que venien a fer l'atemptat i no van aturar res. Però bueno,
0: crec que no surt res d'això, perquè he mirat alguna crítica que Dicen que és un poco flow, en plan,
1: vale.
0: En aquest sentit, que no se moja mucho.
1: Però bueno, com diumenge la vaig a veure, ja us diré la setmana vinent. Mm. Després, El ser querido és una pel·lícula que va sobre un pare cineasta i la seva filla, crec que no tenen molt bona relació, no ho tinc clar del tot, i bueno, que el pare decideix que la seva filla serà la protagonista de la seva nova pel·li. Fins aquí ja hi ha pel·lis que van molt sobre això, però a mi les relacions per a filla sempre m'obsessionaran. I els actors són Javier Bardem i Vicky Luengo, que són dos molt bons actors espanyols que m'agraden molt, llavors m'ha semblat molt interessant. I per acabar, recomanar una pel·lícula... Bueno, recomanar, no me les he vist aquestes, però he vist que han fet una pel·lícula que es diu Palestina 36, que és de Palestina al 1936, com quan va començar tot, llavors com crec que també està guai com... que estiguin fent pel·lícules d'aquestes. Llavors, simplement volia dir això.
0: I amb això acabem. Recomanar, com sempre, anar al Delta,
1: sí.
0: Perquè és molt important.
1: Defensem el Delta.
0: I, bueno, de moment no tenim cançó de comiat, que ningú ens ha fet cap recomanació.
1: Llavors anirem fluint, anem posant.
0: Tampoc ho hem posat per xarxes socials. Se'ns ha
1: oblidat.
0: És una culpa nostra.
1: Podem ficar un altre cop la sardana al Prat.
0: Saps que hi ha com 1.000 versions? Podem anar a posar diferents
1: vale.
0: versions
1: fins que trobem alguna. Vale, em sembla bé.
0: La deixa és boníssima.
1: I ara sí, recordeu que ens podeu seguir a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i Spotify a @elstotils i ens veiem la setmana vinent. Adeu.
0: Adeu.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i has

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

fan passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
2: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Quan ha acabat la votació, passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
3: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el teu de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
1: I seguim pendents de la pluja, el govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i a més es treballa mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país, te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo, y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua, volverlo a germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme. Vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces, ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Sí! Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui pues, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres, i ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació Pinae, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una doncs, empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava doncs, aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic el món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats, doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quant, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant, té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants. I si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio Alpicat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe,

0: aplicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
1: Ostres, i un gran nom, eh?
0: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980. I hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
1: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
0: Doncs jo, la novel·la negra.
1: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels Gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
2: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent del Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
1: Uh-huh. I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
2: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
1: Déu-n'hi-do.
0: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com el van escollir tu?
2: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, pues, voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
1: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en què heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
2: Uh-huh.
1: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
2: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem de està molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
1: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
2: Pues això és poquet.
1: És poquet.
2: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
1: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
2: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar-lo portant.
1: Val.
0: En el cas vostre, Carles, doncs la

0: colla, bueno, colla no, el món gegant de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, en podíem dir.
1: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, poc a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament, al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí, s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i, per sort, nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
0: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
1: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la Cesa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
1: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els van regalar a la Sardana, la Sardana es va passar al barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
1: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
1: Bueno, és una mica l'inventiva de Miquel Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale, que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares. En Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès, i en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi donen el castell, i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu un altre, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
1: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, hi havia nanos, ens havien plegat molts nanos perquè no podíem fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que es refereixes, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla d'Arenys de Munt, i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto, va tenir un accident. I s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí, sempre vam dir, si fem un gegant, portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014 quan vam sortir, el primer cop al carrer, pues vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més, amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
0: Fins una altra.
1: Fins una altra.
0: Gràcies.
3: Estàs escoltant Rambla 54.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
4: És un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar.
4: No, esteu escoltant millor.
3: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
6: Lambda 54 de la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... Són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
7: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
7: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magisser Itjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
8: Bueno, la candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
7: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
8: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'aniran ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
7: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tarraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. l'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
8: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no més rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear la ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, no, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar-se i per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
7: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
7: Doncs el Matgiu té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
8: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més te permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat, i aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament, i després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
7: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el Patrimoni Mundial de Tarragona no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
7: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Scrambler 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família i la iaia feia mitjons, el pare feia un mànec per un rampir i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feia molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran i així ens en va venir l'afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge i així jo com que també anava practicant a casa i veient amb ell, doncs mira, aportava els seus coneixements a les meves mans i així va sorgir l'idea de fer els esclops. Però jo sempre, més o menys, havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Quin verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres... Per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta, en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, doncs em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar. Perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre i cap a puestos de Torroella i això, que hi han rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, un pi que quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així ens m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una eina.
1: I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sense fi.
1: Uh-huh.
3: I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des de que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan no tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, em fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia em feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble. Uh-huh. Són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol, i, esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Exacte.
3: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicava, són unes sabates que a començament del segle XX doncs, utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops, si és que queda algú?
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbar d'ençaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar. Molts, al final, acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades queda sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava els clops? Portava els clops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava els clops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb els clops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb els clops. No perquè no es mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949, que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven a les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim. Ja.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no?, catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops? O què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar, i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà...
2: No farà calaix.
3: No farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré. Però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ano.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
10: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
14: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
16: Al Prat Radio, 91.6 FM.
17: Són les 5.
16: El Prat en 3 minuts.
17: Bona tarda, espera Lluís Rodríguez Alonso. L'alcaldessa del Prat, Albó Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batgessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
18: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és el la propietària del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui ahir o demà dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
17: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant petespais que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge. Dilluns es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones a rebre-les seran les més vulnerables, és a dir, gent gran que viu a residències i infants. També ja estan convocats els i les professionals sanitaris i també, per primer cop, mestres i professorat. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i el 40% d'ingressos a l'UCI. Així ho destaca Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva.
19: És un missatge potent a la grip. En certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
17: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip, en aquest cas per a persones majors de 60 anys i altres serveis essencials. I aquesta tarda s'estrena En Fuera de Juego, el curtmetratge que han dirigit els pretencs Francesc Canovas i Àngel Rondán, qui també protagonitza aquesta cinta. No és la primera col·laboració conjunta, també ho van fer amb Maridos. La venda d'entrades va ser tot un èxit i ja estan totes exaurides. La presentació serà 7:45 a l'Auditori del Cèntric. Esports, l'Eprat rep aquest diumenge a les 4 al Sant Rafel en la partida tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez buscaran certificar el Sagnier eliminatòria després de guanyar l'anada 1-5. D'altra banda, en bàsquet, el Eprat arrenca la Lliga Segona Federació fora de casa. Els Botalava s'enfronten diumenge contra el Clavijo de Logroño a partir de les 12 del migdia i també arrenca el seu camí a Lliga als Vikings Boli Prat a la primera divisió femenina. Això és tot, fins aquí una hora.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 2 d'octubre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment seguim recordant que hi ha diverses vies afectades per inundacions, és el cas de la C-12, tant a Amposta com entre Tortosa i Roquetes, i 3 carreteres locals del Murcià. Pel que fa a la mobilitat d'aquesta tarda de divendres i també a operació sortida del cap de setmana, comentar que hi ha molt moviment ja a la AP7, a Granollers hi ha retencions per un vehicle alboral en sentit Girona, en el tram a Barberà hi ha retencions en sentit Martorell i a Badia en sentit a Girona. A la B30 al seu lateral també hi ha aturades, i a la C33 i a la C58, a les vies que venen de les Llesos, doncs també amb aturades. A la part sud, a la 2, a 165 quilòmetres, i a l'entrada i sortida de la Diagonal també veiem força moviment. La tarda es pot veure complicada per la pluja i per això us demanem cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui divendres al Connectats coneixerem la trajectòria de Jordi Esteban, un pretenc que durant molts anys ha estat vinculat al sènior B del Club Bàsquet Prat. Conversarem amb ell per obrir el programa. Continuarem amb el repàs de les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. Ho farem de la mà dels companys de Terrassa, Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs, abans d'entrar en matèria, fem el repàs habitual a l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada de Terrassa. Els fets han succeït al voltant de les 10 de la nit, segons testimonis presencials del fet, al carrer d'Europa, just davant del camp municipal. Els guàrdies civils perseguien un grup de lladres especialitzat a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La persecució es va iniciar a la P7, a l'àrea de servei Porta de Barcelona, al terme municipal de Castellbisbal. Els lladres han sortit de l'autopista i han entrat a Camp Parellada, on hi ha hagut el tiroteig. Un dels agents ha estat operat d'urgència al Parc Taulí de Sabadell i en un principi no estem a la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra i fins ara els Mossos han detingut 3 persones per la seva presumpta relació amb els fets, tot i que la investigació continua oberta. L'Ajuntament de Terrassa, a través d'un comunicat, ha condemnat fermament els fets ocorreguts aquesta passada nit al barri de Can Parellada i ha desitjat i ha donat el suport als dos agents desitjant la seva ràpida i satisfactòria recuperació.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Els castells de Sabadell portaran el seu castell insígnia el 7 de 8 al concurs de castells de Tarragona. Són la colla castellera que més vegades ha portat aquesta construcció a la plaça. Completaran aquest castell amb 2 més de 8, el 3 i el 4 de 8. De fet, la cap de colla de Saballuts ha explicat que encara en les cites amb bones perspectives.
3: Ens hauria agradat més diumenge, està clar, amb les colles més grans, però és veritat que dissabte també estem acompanyats de colles molt grans. La nostra actuació, més enllà del dia que participem, depèn una mica també de nosaltres mateixos. Per tant, ens alegrem de participar en el concurs, com sempre. Independentment del dia que fos, això sí, faríem la millor actuació que poguéssim.
2: Els Saballuts preveuen anar molt ben acompanyats a Tarragona. La previsió de la colla és poder-hi traslladar més de 300 castellers.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut debuta demà a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es pengi al sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre, Elin Diaye, assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Pues ha sido genial de venir una semana y de ganar una Supercopa. Me están ayudando mucho todo el equipo para adaptarme mejor y yo para ayudarle también para en todo, para mejorar el equipo, para la defensa y jugar mejor, apoyar en ellos y nada, tenemos unos talentos increíbles que podemos hacer cosas.
4: El tècnic Dani Miret vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb vells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovoy, que venen de perdre casa contra l'Obradoiro en el primer partit de Lliga.
0: Gràcies, Martí. Continua al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa ara Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, Albó Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batllessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
7: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietari del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà, dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
6: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant Petespais, que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El regidor de Junts per Castellà a l'Ajuntament de Castellà del Vallès, Joan Juni, ha pres possessió aquest dijous com a nou conseller comarcal de Junts per Catalunya el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Juni assumeix aquesta nova responsabilitat amb el compromís de representar els interessos de Castellà del Vallès en l'àmbit comarcal i participar en l'activitat política i institucional del Consell Comarcal, segons ha fet públic en un comunicat. El nou conseller comarcal ha assenyalat que assumeix també aquesta responsabilitat amb il·lusió i amb ganes de treballar i ha destacat la importància que Castellà tingui veu i participi activament en les decisions que afecten el conjunt del Vallès Occidental. En l'acte de presa de possessió ha estat acompanyat pels seus companys de grup municipal de Junts per Castellà, Lluís López i Olga Arpal, regidors a l'Ajuntament de Castellà.
0: Gràcies, Oriol. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquest vespre és a Rubí la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia LANU. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manel Aclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internats sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu Municipal, amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més,

0: Dissabte s'ha organitzat una visita guiada, un recorregut conduït pel director i curador de l'ANU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana del mes d'octubre.
1: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
2: Bona tarda. El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arborètum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
3: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
2: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Poni Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
4: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Aquest estiu coneixíem la notícia de la separació de camins del Club Bàsquet Prat i del que ha estat durant molts anys capità del Sènior B, Jordi Esteban. Avui volem repassar la seva trajectòria esportiva des dels seus inicis, els moments més destacats de la seva carrera esportiva, les dificultats que ha hagut de superar i els aprenentatges que el bàsquet li ha deixat tant dins com a fora de la pista. I ho fem marxant al Prat. Al Prat en ràdio en tenim ja a punt el Jonathan Marín González. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tot plegat ho farem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja veig que tens dades, anotacions, una miqueta... Hi ha molts anys, per tant, moltes dades, molta trajectòria, no?
2: Sí, Jordi Esteban és un jugador de bàsquet que ha estat 29 temporades en el CB Prat, des de categoria base hasta ahora com amateur. O sea que intentaremos repasar un poquito, poco a poco, su trayectoria.
1: 29 anys, Manolo, en aquest estudi... tenim persones que no havien nascut i el Jordi ja estava al CB Prat, o sigui que no sé si fa una miqueta de vertigen aquesta dada. Ara li preguntarem perquè ja el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Jordi? Com va?
3: Hola,
1: tot?
3: Bona tarda, molt bé.
1: 29 anys, és que es diu ràpid, però és tot una vida.
3: Sí, la veritat és que sí. Sincerament, m'han preguntat a mi diverses vegades quants anys porto al CB Prat i no ho sé. No ho sé, m'ho heu de comptar vosaltres perquè, sincerament... Intento a vegades comptar, a vegades dic, aquesta categoria existia, no existia... I, bueno, jo vaig preguntar una vegada a la meva mare amb quina edat vaig començar, i ja tampoc ho tenia clar, vaig intentar treure fotos antigues, a veure si ho aconseguíem esbrinar, però ni així. Per tant, 29 em sembla un bon número, i diem, doncs, 29 temporades.
1: Com va començar tot? Com comences en el món del bàsquet? Comences per amics, per l'escola...
3: Començo per la meva mare, bàsicament. De fet, abans li comentava que primer vaig fer un any nou de futbol a la Terlenca. Suposo que, com tots els nens de petits, tots podem jugar a futbol i li seria molt passat. I vull fer futbol, òbviament no em va agradar. I la meva mare, que sí que li agradava molt el bàsquet, doncs em va apuntar. I així vaig començar en aquest món. I la veritat és que és de les millors decisions que va prendre la meva mare, la veritat.
1: I si... És complicada la pregunta, però si haguessis de definir la teva trajectòria com a jugador de bàsquet al Club Bàsquet Prat, com la definiries o quina seria la paraula?
3: Jo diria que... compromís. Ha estat i una etapa molt, molt maca de la meva vida, la veritat, que m'ha permès conèixer un munt de persones, he fet un munt d'amistats, fins i tot la gent que potser no li dius amic, però com a company ja el consideres de la teva família, encara que potser no te'l... Durant anys no te'l trobis, però te'l trobes un dia pel carrer i és aquesta sensació d'haver format una família durant tots aquests anys.
1: Perquè per tu el Club Bàsquet Prat, què significa?
3: Bona pregunta. Home, durant tots aquests anys ha estat casa meva. Realment és on he passat... Potser, de fet, he passat més hores al pavelló del Club Bàsquet Prat que a casa. Per tant, és això, és casa, és família.
1: I prova d'això, no? I ara em comentaves fora de micros perquè parlàvem, no?, una mica de quines havien estat la decisió o els motius de tancar una etapa al Club Bàsquet Prat. És el sacrifici, no?, que has hagut de fer durant els darrers anys i que ja ha arribat a un punt en què, doncs, havia de prendre una decisió i doncs, evidentment, has decidit, doncs, posar punt i final.
3: Sí, totalment. Bueno, perquè no conec la història, durant el Covid ens vam anar a viure a Canyamars, que és un poble a prop d'Argentona. I clar, el viatge des d'allà és gairebé una hora en cotxe. I bé, abans de tenir la criatura, doncs encara ho portava bé. Ja una vegada amb la criatura, que es posa malalta, no dormes les nits, està matinant, no tens temps per descansar. Sobretot era un tema de salut. Ja al final, quan tornava del bàsquet, sentia que m'adormia el cotxe i era... necessito parar. I bé, també, a part, ja no arribava a temps al físic, no podia donar el meu 100%, jo sempre he estat una persona que el meu compromís he intentat que sempre fos el màxim, i aquests últim any, sobretot, ja veia que no podia donar el meu 100% i no era just.
1: Quant de temps portaves rumiant aquesta fi, i també com va ser el moment en què vas dir, doncs vinga, va, sí, faig aquest pas i ho comunico al club de no continuaré la propera temporada.
3: Doncs la veritat és que això sempre dic, m'ho penso quan acabi la temporada. Durant la temporada no hi vull pensar, i sí que ha estat aquest últim any que ja, sobretot a partir de Nadal, que vam passar un temps complicat amb el nen, que va haver d'estar ingressat, ja vam dir, bueno, potser aquest any sí que hem de fer un pensament més seriós. Només ho vaig comentar amb la meva parella, vaig dir, mira, comento això, possiblement aquest any sigui el meu últim any al Prat, però vegem a veure què ens porta la temporada. I ja un cop acabar la temporada vaig estar una o dues setmanes passant-ho més seriament, i ja vaig decidir-ho i li vaig comunicar primer als companys, després a l'entrenador, i sí que l'entrenador va intentar, bueno, i si potser vens a entrenar un dia menys? No, decisió presa. Per això no volia comunicar tampoc abans, perquè sé que aquestes coses passen, que t'intenten convèncer d'intentar seguir, i jo diria, si acaba, s'acaba.
1: Sí, perquè esportivament la temporada anterior no va anar malament. Sí, és veritat que us vau quedar, no, amb aquesta petita passa d'un partit o dos més i lluitar per aquest ascens, no va ser el cas, però suposo que, bueno, aprofitar la temporada passada, l'embranzida per aquest curs era, doncs, a veure si aquest any sí es pot fer. No sé si també en aquest sentit fa una miqueta de ràbia, no, de no haver acabat l'any passat, doncs, amb aquesta possibilitat de jugar a l'ascens, i no sé si a veure si aquest any pujaran i m'ho perdo.
3: Realment em fa més ràbia no haver pogut donar el meu 100% durant la temporada. Al final, quan portes tants anys, has viscut ascensos... Si haguéssim pujat, doncs m'hagués encantat, òbviament, ja hagués estat la mar de feliç per tot l'equip, però sincerament tampoc és... No em sento tampoc malament per no haver assolit l'objectiu. Espero que aquest any l'aconsegueixin, la veritat. Home, hem fet un bon fitxa. El meu recanvi em millora realment. Hem passat d'una persona que no sap putar gaire bé a una persona que sap putar i tirar amb les dues mans, com en Gorka. Per tant, jo espero que aconsegueixin l'objectiu, la veritat.
1: Suposo que l'estiu no ho vas notar molt, però imagino que potser ara ja per aquestes dates ho notes, et faltar-te el bàsquet, el dir, doncs ara ja hauria de començar la lliga i no estic a casa el cap de setmana. Ho estàs trobant ara a faltar? No sé si a l'estiu ja ho notaves, però almenys ara?
3: Bueno, lo bo és que segueixo jugant a bàsquet. O sigui, he deixat el Prat, però em vaig buscar un equip prop de casa. Ara estic a la Gines del Vallès, primera territorial, però sí que és cert que trobo a faltar el Prat. Sí, des que vaig comunicar que ho deixava, sí que vam fer un parell d'entrenos post-temporada, però fins aquest cap de setmana no havia tornat. La veritat que entrar al pavelló, veure l'equip jugant i tu veure't allà a la grada, a peu de pista, a la taula.

0: de 986. Y si los partidos hubieran sido 35 cada temporada, pasaría de los 1000 partidos con el CB Prat, que es una cifra importante, importante. Jordi, no sé si tú has hecho algún cálculo, yo creo que no, ¿no?
1: La veritat és que no. I, de fet, et podria dir alguna cosa més. Ja han hagut temporades que he jugat amb 3 equips a la vegada. O sigui que... Potser aquest número s'hauria de pujar una mica i
0: sí,
1: tot.
0: Entonces seguro que pasa de los mil partidos en el CB Prat. Hay pendiente por parte del club un homenaje y el colgar la camiseta con el número 11 en el pabellón Joan Busquets.
1: Bé, això no depèn de mi, la veritat. Jo el que m'emporto és tot el carinyo de la gent del CB Prat. Si volen fer un homenatge, semblarà bé. Si no el fan, també em sembla bé, la veritat, perquè realment el que jo trobo a faltar és que gent que s'ha retirat abans que jo, que ha donat més pel club que jo, com, no sé, ve el cap Xavi Vázquez, que ha estat entrenador, ha estat jugador també molts anys, ha estat a l'escola, gent com aquesta gent sí que mereixeria un homenatge, i més ara que també va, fa poc per dir que es va retirar també de l'arbitratge, doncs podria haver estat un bon moment, la meva opinió.
0: ¿Tú no has tenido nunca ganas o el gusanillo de entrenar a equipos de base del club?
1: Mai, mai. No, no, sincerament quedarà una mica lleig el que diré, però no aguantaria entrenar adolescents. Patiria massa, no sabria com gestionar. Una altra cosa potser seria sèniors. Aquí potser sí, però adolescents o nens petits ho veuria complicat.
0: Bueno, decías que has jugado alguna temporada en hasta en 3 equipos a la vez y algún partido con el primer equipo también has jugado, ¿verdad?
1: Sí, va ser una temporada que estava en Roberto d'entrenador, que com que em coneixia sabia que em podia trucar a qualsevol moment i em deia, Jordi, pots venir a entrenar? Jo, sí. I aleshores a final de temporada doncs em va donar el premi de poder debutar amb el primer equip una estoneta. Vaig poder treure de banda un parell de fotos i puc dir que he jugat a l'Eport.
0: Uh-huh. En noviembre del 2017 recibiste una beca del club por acabar los estudios.
1: Sí, correcte, sí. Sí, no sé si això ho fan ara en el club, però la veritat és que era molt bona iniciativa que feia el club, que era tots els estudiants que acabàvem estudis universitaris rebíem una beca, ens la donava l'Arseni durant la presentació del club, i si no es fa, tant de bo ho seguís fent, perquè sobretot els que juguem a aquest nivell, que no ens dedicarem al bàsquet professionalment, hem de seguir amb els estudis sí o sí. El bàsquet no ens traurà de pobres ni res. Els estudis ens donaran per viure.
0: Bueno, he pedido a uno de tus excompañeros que me dijera algo sobre ti y te voy a leer lo que me ha dicho y seguramente cuando te lo lea ya sabrás quién es. Dice, hombre, déjame que piense, dice, porque el Jordi es una persona muy correcta. Dice, no se olvida de las cosas, incluso a veces trae alguna cosa por si alguien se le olvida. Dice, es un tío muy listo y muy organizado. Pero de mi parte dile que lo he hecho horrores de menos, sobre todo cuando los jóvenes la liaban y hacían cosas y él y yo nos mirábamos y nos reíamos. Dice, y pregúntale por la tarta de queso.
1: Ostras.
0: Dice que cuando cumple alguien trae pica pica y las tartas de queso son épicas, croquetas y tortilla de patatas, etcétera, etcétera. Ya sabes de quién te hablo, ¿no? Es un jugador 10, capitán y de persona. Lo echo mucho de menos en cada entreno.
1: Marín, ¿podría ser Marín?
0: Otro del que has hablado hace unos minutos y que también decía que se iba a retirar.
1: O si no, Jordi Brunat también.
0: El Buru.
1: Buru. Sí.
0: Que también dice que se va a retirar, sí. Pero que al final sigue, ¿no?
1: Sí, le agrada que... Bueno, el Padi fa uns anys que es retiraba, pero es que això del bàsquet engancha massa. Engancha massa i és molt complicat deixar-ho. I més quan en Buru, que està físicament increïble, doncs encara li deu costar més.
2: Has tingut molts companys, has jugat molts partits. A veure, et faré una mena de bateria de preguntes ràpides, però pots prendre el teu temps per pensar-ho. Comentaves, no?, el tema que havies pogut jugar amb el

0: primer equip. És aquest el partit més especial que has viscut o quin ha estat?
1: No, el millor moment va ser quan vaig debutar amb el Copa, que bueno, el senyor B o senyor U o com li vulguem dir, amb en just entrenador, que contra, diria que va ser contra l'Andorra. Aquell sí que va ser el moment, perquè al final això és, jo sabia que com amb el meu nivell aquest seria el meu màxim. Debutar a l'Eport va ser simplement un premi pel compromís, com comentava abans, que teníem al club.
0: Moment més dolç, el moment més agre, més difícil com a jugador del Club Bàsquet Prat?
1: Doncs els més agres és quan algun company teu que ho deixa o que marxa de l'equip, o quan fan fora un entrenador a mitja temporada. Aquest és el pitjor moment, perquè sents com, que com a jugador has fallat a part de l'equip i a part de la família.
0: Mm-hmm. Un company, el que més t'ha impressionat com a jugador?
1: David Haro.
0: Per què?
1: Perquè tècnicament era increïble. És que de fet, fins i tot amb gent que ha entrenat al l'EP, David Haro era millor que alguns d'ells.
0: I el que, amb el que has tingut més química, no només a la pista, sinó pista, dins del vestuari també...
1: És que aquí no et podria contestar, perquè és que...
0: Un parell.
1: He tingut tants. Dani García, Albert Garriga, Fermín, Cabrera... Que podien ser tants. Segur que ara algú m'escriurà algun WhatsApp i em dirà, no m'has dit...
0: Havíem comentat també que et preguntés per com va anar, moment especial, el pujar amb el Copa, i m'han dit... Pregunta per Platja d'Aro. A veure si recorda com va anar allò.
1: Ostres, doncs no me'n recordo, la veritat.
0: No?
1: No. Ara tinc aquí... Abans deien que me'n recordava de tot.
0: Alguna celebració a Platja d'Aro, tema Copa...
1: Hòstia, és que potser me la vaig saltar, aquesta celebració.
0: Sí?
1: Podria ser.
0: A mi m'ha dit que no te la vas saltar, No.
1: No?
0: Però bueno.
1: Ja, doncs, després em dius a veure què t'han dit, perquè... potser és això, potser per això no me'n recordo.
0: Per això t'anava a dir, que potser per això no te'n recordes. Jordi, que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: I nosaltres, que arribem ja a poc menys d'un minut per arribar a 3:15, i anem tancant el programa d'avui.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Segur que heu identificat la sintonia d'aquest espai que arriba sempre els divendres aproximadament a aquesta hora. Si teniu intenció d'anar als cinemes, millor que reviseu abans la cartellera cinematogràfica per conèixer quines són les estrenes. Ens donen tots els detalls els companys de Terrassa, Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, acabat el mes de setembre, comença el mes d'octubre, però el que no canvia és aquesta secció de cinema del Connectats, que, com sempre, compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reputat, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs farem una repassada a les estrenes d'aquesta setmana. Millor que l'anterior, Jordi, que la passada vam dir
1: sí,
0: una mica fluixet.
1: Sí, una mica millor.
0: Una
1: no
0: mica
1: hi ha cap
0: millor,
1: pel·lícula com...
0: Si més no, veiem actors més coneguts
1: sí.
0: que la setmana passada i després recordarem un personatge relacionat amb el cinema i la literatura que va morir el dimarts. Comencem amb Verity, la sombra d'un engany, un thriller fet als Estats Units. Què m'expliques?
1: És una pel·li que ens explica la història d'una escriptora que fa del marit d'una escriptora que contracta com a escriptora fantasma a una altra dona perquè escrigui les novel·les que la seva dona, Verity, la Verity del títol, no pot fer, que és una autora de bestsellers, perquè ha tingut un accident i està impedida. Aquesta escriptora que contracten es passarà a viure amb la parella a casa seva i allà es desencadenarà tota una sèrie d'històries. És una pel·li...
0: Precipitaran els aconteixements.
1: Sí, és una pel·lícula que... El títol original és Verity, aquí li han afegit un d'allò que es diu La sombra d'un engany, que són aquests.
0: Cas, no,
1: sí,
0: no...
1: però a més és un títol bastant estúpid perquè són aquests de la sombra de la traïció, que no volen dir
0: la
1: res.
0: Duda, la
1: sí,
0: sombra la... de la duda, sí. la duda de la sombra.
1: És una cosa així. Els protagonistes són Anne Hathaway, que està ha fet moltíssimes pel·lícules aquest any, crec que sí, fins i tot, sí. Dakota Johnson també, Josh Hartnett, és a dir que té un repartiment
0: bastant
1: interessant. Està ambientada en d'una novel·la de Colin Hoover i el guió el firmen diverses persones. El director es diu Michael Showalter.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset de Verity, la sombra de un engaño.
1: Venga.
2: Seguro que tienes preguntas.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
2: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Doncs aquesta primera pel·lícula de la qual el Jordi ens ha fet 5 cèntims, Verity, la sombra d'un engaño, passem a una pel·li que jo crec que també pot ser força interessant, una comèdia dramàtica, podríem dir, feta als Estats Units, que es titula, em sembla que surt Tom Cruise, ara ens ho diràs.
1: Diger. Sí, sí, sí. És potser l'estrena més important de la setmana, una pel·li de 128.
0: El trailer no convidava a fer no. les destacades.
1: Digues. La pel·lícula és bastant impactant, com deies, el protagonista és Tom Cruise, l'altre Tom. També surt Riz Ahmed.
0: Tom i Jerry seria el tercer, o no?
1: John Goodman, que torna a fer coses. Sandra Huller, Michael Stuhlbarg, Michael gent així bastant important.
0: Gran,
1: sí, sí. Explica la història de l'home més poderós del món, personatge que interpreta Tom Cruise, que s'embarca en una missió frenètica, és un boig paranoic, per intentar demostrar que ell pot salvar tota la humanitat abans que hi hagi un desastre que ho destrueixi tot. És una pel·li que és una sàtira, evidentment, d'aquest personatge grandiloquent, sobre el canvi climàtic, el negacionisme, tot això. És una pel·li del director mexicà Alejandro González Iñárritu, aquí recordareu, per exemple, d'Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Beautiful, Birdman o Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades, que és la pel·li que va estrenar fa 4 anys. Veurem, és una pel·li que veient el tràiler crida l'atenció. Sí, sí, sí. Tot i que les últimes coses que ha fet sí que és veritat que no...
0: Ha fluixejat.
1: Sí, però té pel·lícules molt interessants com el Beautiful aquest amb Javier Bardem, Amores Perros, entre d'altres.
0: Molt bé, doncs ja sabem cosetes d'aquest Digger de Tom Cruise.
1: Cruise, no Hanks.
0: Ni Tom ni Jerry. I marxem, bueno, continuem als Estats Units, en aquest cas una pel·lícula de temàtica bèl·lica que porta nom de paquet de tabac, Lucky Strike.
1: Exacte, és una pel·li de guerra de les d'abans, és una pel·li clàssica d'acció, està basada en fets reals, ambientada a la Segona Guerra Mundial.
0: Bombes, tirs...
1: Sí, sí, de tot, de tot. És la història d'un soldat nord-americà que cau greument ferit i és la història de la seva lluita per sobreviure. Està ambientada a la Batalla de les Ardenes, a Bèlgica, i després de... ell està darrere les línies enemigues, una Bèlgica devastada absolutament per la guerra, està aïllat i haurà d'enfrontar unes condicions extremes i se les haurà d'enginyar amb el seu entrenament militar i la seva capacitat per intentar sortir d'allà amb vida. És una pel·li així força angoixant, protagonitzada pel fill de Clint Eastwood, Scott Eastwood, a banda de Colin Hanks, que si no és fill de Tom Hanks
0: s'hi assembla
1: molt.
0: S'hi assembla molt. Però bé, el fill de Clint Eastwood, clar, té una espasa a sobre, perquè, clar, sopar el seu pare és complicat. És el que els hi passa, doncs, passa amb els esports, també, doncs, que, clar, l'ombra del pare...
1: És allargada,
0: en aquest cas, de Clint, és molt allargada. Et sembla bé escoltar una miqueta de Lucky Strike?
1: Sí, no ho he dit, dirigida per Rod Lurie, un bon artesà.
0: No.
4: La contraofensiva alemana lleva 3 dies sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
5: Sí, señor. Andando. Vamos, vamos. Murphy.
6: Lo siento, señor.
7: Sabes que llevamos 200 kilos de...
0: Doncs aquest Lucky Strike, que diuen que la seqüela es dirà Marlboro. Acudit dolentíssim, però bé. El Jordi, el nostre tècnic, li ha encantat aquest acudit. Escolta, marxem a Paraguai, eh? Continuem als continents americans, però marxem a Paraguai, un drama també thriller que es diu Narciso.
1: Sí, intentem portar sempre alguna pel·lícula més outsider, diguéssim. La cinematografia paraguaiana no és molt habitual.
0: No.
1: Una pel·li dirigida per Marcelo Martinesi, paraguaià ell, dirigida per Diro Romero i Manuel Cuenca, a banda de Margarita Irún, que explica... està ambientada l'any 1959, a finals dels 50 del segle passat, al Paraguai, sota el règim militar asfixiant... és una pel·li biogràfica, també basada en fets reals, del general Alfredo Stroessner.
0: Déu-n'hi-do, vaya pájaro.
1: El carismàtic i misteriós Narciso, del títol, és un senyor que torna a Buenos Aires amb el rock and roll per bandera i es converteix ràpidament en una sensació radiofònica. És un radiofonista i molt reputat, i és un símbol de la llibertat per aquella gent que viu sota la dictadura de Stroessner, desitjat per homes i dones. És un home cautivador i finalment el troben mort, brutalment assassinat, i s'haurà d'investigar qui l'ha matat, què ha passat en un país on el silenci i la por són pa de cada dia.
0: La impunitat, sí. Desgràcia. Doncs marxem de Paraguai, ja venim, fem la primera i última estació, però en aquest cas la primera també i última a Europa, a Gran Bretanya, una comèdia que es diu Sunny Dancer, on surt una actriu que a mi m'agrada molt, que és la que ha protagonitzat The Last of Us, que és una sèrie que, si no l'heu vista, encara no s'ha acabat, eh? Falta una tercera temporada, que és una sèrie magnífica.
1: Sí, a HBO teniu les dues primeres. Es diu l'actriu Bella Ramsey, té una cara peculiar, ho deixarem aquí, no entrarem més en disquisicions, és peculiar. També protagonitzen Daniel Quintoy i Ruby Stokes. La pel·lícula està dirigida per George Jacks i és la història d'una noia, la Bella Ramsey en aquest cas, que té 17 anys, té càncer i no vol anar amb el campament que li diuen que hi vagi per joves pacients de càncer. Finalment hi va i, contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup de nois bastant especial i peculiar i viurà un estiu inoblidable. Sunny Dancer és la història d'aquest estiu. Una bona pel·lícula.
0: Doncs el que farem serà escoltar un trosset d'aquest Sunny Dancer per continuar aquí a la secció del cinema del Connectats.
8: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
9: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
8: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
10: ¿Campistas? ¿Qué pasa?
9: Ella. Ivy.
0: Doncs aquest Sunny Dancer per acabar aquest repàs a les 5 més destacades que ens proposa el Jordi Guillem, però també s'estrenen altres pel·lícules. Per exemple, La llegenda de la ballena cantora, que no sé si aniràs, una d'animació...
1: No crec que pugui.
0: ...feta a Alemanya. Nuda propietat, una comèdia feta a Espanya. També un drama fet aquí, Sombra nòmada. Una d'animació feta a Xina, que es diu The Umbrella Fairy, que podríem dir que és el paraigües de la fada. XY9, un drama fet a Espanya, i un documental fet aquí també, que es diu Les Mujeres de Negro. Per tant, aquí teniu tota la llista de pel·lícules que podeu seguir, tot i que, si vols, un dia parlem, un cop l'hagis vista, i ja m'agradaria veure-la també, l'impacte que està tenint La Bola Negra,
1: sí.
0: No? Ara, precisament, parlàvem amb el Ramon Vilajosana, que és que està al Cinema Catalunya d'aquí de Terrassa, i ens comentava l'èxit que està tenint, que és brutal. Qualsevol xarxa que entreu voleu que la gent en parla, és a dir, vull dir que és... Bueno, ja en parlarem, no l'hem vista, per tant no podem jutjar.
1: Està exaurint totes les entrades i està sent un fenomen més enllà del que és cinematogràfic. No és habitual que per una pel·lícula hi hagi cues i cues i cues.
0: Sí, no? a més ho dèiem, que l'única crítica, entre cometes, alguns que diuen potser és una mica llarga, però ningú no he llegit cap crítica que digui que
1: és dolenta,
0: que tothom diu que és... Hi ha gent que s'aventura, clar, són gent més jove, que diuen la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol. Aquí, clar, entraríem ja amb els debats típics de que cadascú, com ho hem dit mil vegades, Jordi, cadascú té els seus gustos i preferències. El que sí que és inevitable és que, dissortadament, dimarts va morir, als 92 anys, Gonzalo Suárez Morilla. Qui era Gonzalo Suárez Morilla? Doncs un escriptor, literat, guionista i director de cinema, Jordi.
1: Sí, sobretot és conegut per la seva faceta de director de cinema, però també va escriure, va pintar fins i tot, va produir...
0: És un artista.
1: Un artista, sí, sí. És un... és l'autor d'una de les pel·lícules que a mi més em va impactar de jove, de més jove, que és una pel·li que es diu Remando al viento, que la va dirigir l'any 1988 i que li va valdre nombrosos premis, entre ells el Goya a millor direcció, també a millor fotografia pel seu germà Carlos Suárez, i en fi, últimament estava, ja no feia massa cinema, però és autor d'alguns dels títols més importants de la història del cinema espanyol, des de Remando al viento el 88, passant per Don Juan en los infiernos, La reina anònima amb Carmen Maura i Marisa Paredes, El detective y la muerte amb Javier Bardem i Carmelo Gómez, Mi nombre sombra també, sí, sí.
0: La regenta, Epílogo, que li van va valdre el 1984, que va ser guardonada a Cannes.
1: Sí, sí, ha tingut reconeixements. El portero, una pel·li amb Carmelo Gómez, Maribel Verdú, en fi.
0: I relació bastant destacada amb Barcelona, no? Ell, en 1960,
1: sí, va viure.
0: Arriba a Barcelona, treballa de periodista, sí, amb un pseudònim que es diu Martín Girard, i va, bueno, aquí va començar a publicar les seves primeres novel·les, que sobretot es destaca la intriga i una mica un humor aquest absurd, no?
1: Sí, sí, sí. I va saltar al cinema, va fer el debut com a director a la dècada dels 60, creant, doncs, una filmografia eclèctica, personal i independent, basada en un cinema més aviat realista. I, en fi, tenia 92 anys, va morir d'un atac de cor.
0: Va néixer a Oviedo, eh?
1: Sí, sí, ell és d'Oviedo, és nascut a la capital, i després va viure també un temps, va passar la infantesa entre Astúries i Madrid, va viure a Barcelona, com hem dit. En fi, és un personatge interessant, si podeu recuperar alguna de les seves pel·lis, ja et dic, jo em quedo amb aquesta de Remando al viento, que és una revisitació del mite de Frankenstein, parlant dels poetes romàntics. En fi, és una pel·li molt, molt, molt interessant.
0: A més a més, va fer més cosetes, pintava, va participar en coses de ràdio, va fer teatre,
1: sí,
0: quan estava a la universitat, és a dir, que una persona molt... Sobretot es destaca, bueno, una persona molt, amb una personalitat molt acusada i molt independent, no? Sí. Vull dir que, bueno, una persona d'aquestes que... Igual ara faríem una enquesta pel carrer. Vostè sap qui era González Suárez Morella?
1: No,
0: la gent diria, no, no. En canvi, si dius qui és Tom Cruise...
1: Sí,
0: no. Sí, sí. Però que, bueno, també el cinema, jo sempre t'ho comento, es forja amb aquesta gent menys, no tan coneguda, però com tu deies, déu-n'hi-do la filmografia, i no entrem ja en la producció literària que podíem estar...
1: Sí, també va adaptar...
0: Podíem estar fins la setmana vinent.
1: Teatre,
0: bueno, de fet, ell va fer el guió de La colmena, el guió de la pel·lícula de 1980, que la va dirigir Mario Camus, vull dir que... A part de tot, doncs, la relació amb el cinema no s'acaba actuant o dirigint, sinó que hi ha molt més papers. Tu et quedes amb Remando al viento, i en aquest cas, fa molt, no la recordo gaire, Remando al viento, l'hauria de recuperar, però sí que ja que va ser guionista de La colmena, a mi La colmena m'agrada molt, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat molt, i bueno, jo em quedo amb La colmena, tu amb Remando al viento, però el que heu de fer és, els que no heu vist, no? Recomanem que veieu.
1: Recuperar aquestes pel·lis. És també, l'any passat li van retre un homenatge, li van donar el Goya d'Honor, la cerimònia dels Goya, va ser, mira, premonitori, perquè
0: premonitori.
1: Ja no li podrem donar.
0: No marxarem amb cap cançó, ni música, ni banda sonora relacionada amb Gonzalo Suárez Morilla, i sí que, per homenatjar una mica una actriu que a tu i a mi ens agrada molt, que es diu Maribel Verdú, que avui fa 56 anys, estupendos 55 anys.
1: Molt ben portats.
0: I marxarem amb una composició de Javier Navarrete, de la pel·lícula Laberinto del Fauno, on ella va participar.
1: Molt bé, doncs també una altra gran pel·lícula, Laberinto del Fauno. Bueno, ja teniu feina per recuperar aquest cap de setmana.
0: Maribel Verdú, tenim
1: discografia
0: per morir-nos. Doncs fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve, que vagi bé, bon cinema.

0: les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: Arriba el moment de saber quines són les propostes que us oferim des del Connectats per aquest cap de setmana. I comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a Terrassa. Demà, de 11 del matí a 8 del vespre, quarta edició de la Fira del Llibre en Català, que se celebrarà al Raval de Montserrat. I també dissabte, però a les 7 de la tarda, representació de l'obra de teatre Perfectes Desconeguts de David Salves i Paolo Genovese al Teatre Principal.
2: Gràcies, Sergi. Anem a les propostes de Sabadell. Pol Peiró.
4: A Sabadell aquest cap de setmana està farcit de propostes. La Sala Malo enceta avui un cicle estable de concerts en directe que s'allargarà fins al pròxim mes de gener. El tribut Estopa per part d'Estopa Parte dona el tret de sortida a una programació farcida amb un total de 13 actuacions. Continuem amb teatre, ja que a Sant Vicenç estrena dissabte La Gran Defunció, un espectacle que barreja por, paranoia i deshumanització i que es podrà veure fins al 15 de novembre. També aquest dissabte a les 9 del vespre a la Cava Orpí acull dintre del cicle de paraula l'espectacle Dos Senyoros de David Verdaguer i Òscar Manchancoses, una autoparòdia a ritme de música que permetrà veure el David Verdaguer més musical. Pel que fa a diumenge, el Teatre Principal de Sabadell acull Una Idea Genial, una comèdia d'embolics protagonitzada pel sabadellenc Lluís Villanueva, Xavi Mura, Susana Garachana i Anna Azcona. La història gira al voltant d'Arnau, convençut que la seva dona té una aventura amb el seu agent immobiliari.
2: Gràcies, Pol. Quines són les propostes de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Carme. D'aquest cap de setmana destaquem, per una banda, la Fira Modernista de Badalona, que tindrà lloc a la plaça de Pep Ventura els dos dies. De cara a dissabte, la Verge de Fàtima sortirà en processó des de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Llefià. Per primera vegada, la Verge processarà en dissabte i ho farà a partir de les 6 de la tarda. I de cara a diumenge, els geganters de Badalona pujaran a peu a Sant Jeroni de la Murtra amb els gegants Jeroni i Badamar en el seu 80 aniversari. El recorregut s'iniciarà a 9:45 del matí a Cal Amigó. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, Martí. I ara és el torn del Prat. Sara Vecino, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui té lloc la projecció del curtmetratge En Fuera de Juego, dirigit pels pretencs Francesc Canovas i Àngel Roldán. L'acte serà a l'Auditori del Cèntric a 8:15. Una hora més tard, a 9:15, en Andreu i la seva bateria i violinista, Marina Rufat, oferiran a la capsa l'últim concert al Baix Llobregat de Vigília, el seu darrer àlbum. D'altra banda, diumenge les aus del Delta del Llobregat seran protagonistes. De Pana commemorarà el Dia Mundial dels Ocells als Espais Naturals amb una visita guiada, observació d'aus i un joc interactiu per a tota la família a partir de 11:15.
2: Gràcies, Sara. I a Castellà, quines són les propostes? Guillem Plans, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Doncs mira, aquest dissabte al matí se celebra un esdeveniment que fa moltíssima il·lusió a Castellà. Són les Resolimpiades, són unes proves en què diferents usuaris de residències de Castellà competeixen en proves com el bàsquet, el voleibol i també la reminiscència musical. Una prova en què doncs, es competeix per diferenciar diferents peces musicals i, per tant, els residents s'han de rascar la memòria. Tot això serà aquest dissabte al matí, al pavelló Puigverd.
2: Gràcies, Guillem. A Rubí, Mariona Jerez, què ens proposeu? Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana a Rubí es celebra la jornada d'intercanvi de música i cultura senegalesa Bok Shalat a la plaça Doctor Guardiet. L'activitat comença a les 4 de la tarda i acaba a les 8 de la nit. A més, la jornada tindrà pica-pica i música combinats amb debats oberts al públic per parlar de temes diversos com la convivència o la immigració. També el dissabte, però al matí, hi haurà la visita guiada de l'exposició de fotografia Nu, un recorregut del curador Carles Mercader per les diferents obres de fotografia exposades als carrers de Rubí. Dos plans per omplir el dissabte de cultura i diversió.
2: Gràcies, Mariona. I a Sant Cugat torna el Festival de Música Petits Camaleons durant tot aquest cap de setmana. Aquest any el festival celebra 15 anys, plenament consolidat i convertit en una cita imprescindible per a les famílies amants de la música. El cartell d'enguany està encapçalat per caps de cartell com els Amics de les Arts, els Pets, Miqui Núñez, Sidoní, Triquell, la Ludwig Band, el Pony Pissador o el Petit de Caleril. Les entrades i els abonaments ja estan disponibles a la web del Teatre Auditori. I si us agraden altre tipus de propostes, doncs sabeu que se celebra al llarg de tot el cap de setmana la festa del barri del monestir de Sant Francesc. Comença avui amb el pregó a càrrec de l'escola pública i un concert a càrrec de l'aula de so. Acabarà diumenge amb un migó musical, una paella popular i un impro show. Fins aquí arriba aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Ja sabeu, tornem dilluns amb l'edició del primer dia de la setmana quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots, bona tarda i bon cap de setmana.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
9: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
14: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
15: Al Prat Radio, 91.6 FM.
16: Són les 6.
15: El Prat en 3 minuts.
16: Bona tarda, esmarrà Lluís Rodríguez Alonso. L'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batgessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
17: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietari del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà, dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
16: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant petespais que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge. Dilluns es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-les seran les més vulnerables, és a dir, gent gran que viu a residències i infants. També ja estan convocats els i les professionals sanitaris i també, per primer cop, mestres i professorat. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i el 40% d'ingressos a l'UCI. Així ho destaca Montse Martínez, cap de Servei de Medicina Preventiva.
18: És un missatge potent a la grip. En certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
16: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip, en aquest cas per a persones majors de 60 anys i altres serveis essencials. I aquesta tarda s'estrena En Fora de Juego, el curtmetratge que han dirigit els pretencs Francesc Canovas i Àngel Rondán, qui també protagonitza aquesta cinta. No és la primera col·laboració conjunta, també ho van fer amb Maridos. La venda d'entrades va ser tot un èxit i ja estan totes exaurides. La presentació serà 8:15 a l'Auditori del Cèntric. Esports, l'Ebre rep aquest diumenge a les 4 al Sant Rafel en el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez buscaran certificar el Sagnier eliminatòria després de guanyar l'anada 1-5. D'altra banda, en bàsquet, el Cebre arrenca la Lliga Segona Federació fora de casa. Els Botalaba s'enfronten diumenge contra el Clavijo de Logroño a partir de les 12 del migdia i també arrenca el seu camí a Lliga als Vikings Boliprat a la primera divisió femenina. Fins aquí les notícies d'aquest divendres 2 d'octubre. Nosaltres ho deixem aquí, els diem que passin un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns a partir de les 9.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. L'associació esportiva Prat està a només 90 minuts d'enfrontar-se a un equip de primera divisió a la Copa del Rei. El conjunt potablava va treure un resultat molt favorable el passat cap de setmana a Eivissa després de golejar 1-5 a Sant Rafel en una exhibició ofensiva dels de Cristian Gómez. Aquest diumenge a les 4 és moment de rematar la feina a casa i garantir que un equip de la màxima categoria del futbol trepitgi el Sagnier per primera vegada en la història. Més enllà del futbol, cap de setmana de debuts pels equips potablava. El CB Prat s'estrena dissabte a la pista del Clavijo en el retorn dels de Mario del Campo a segona FEB, també debutant a la Lliga el Vikings, que buscarà el seu retorn a Superliga 2 des d'aquest mateix dissabte, quan visitarà la pista del Club Natació Sabadell. Un altre equip que estrena categoria és el futsal Prat Advantis. Els potablaves jugaran aquest curs a la màxima categoria del futsal català, Divisió d'Honor, i la seva estrena serà demà mateix a la pista del Molins 99. I també parlarem de Moto3, on Joel Esteban confia en poder retrobar-se amb els punts al Gran Premi del Japó. El pretenc ha estat dotzè a la sessió pràctica d'aquest matí i s'ha classificat directament per la Q2. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. A la part tècnica m'acompanya Juan Carlos Muñoz. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Comença el Prat Esports.

0: hem de començar parlant d'aquest partit de Copa del Rei que viurem diumenge al Sagnier a partir de les 4, partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. L'anada ens va deixar un resultat molt favorable pels interessos potablava, resultat total d'una 5, una exhibició dels de Cristian Gómez que van demostrar que són un equip que en atac tenen molt i molta pólvora. Recordem que Cono va obrir la llauna i després d'uns moments d'incertesa en què el Sant Rafel va empatar i va tenir les seves opcions, Gustavo per partida doble, Àlex Plaza des dels 11 metres i finalment Raúl Inocencio van arrodonir una golejada que bé, ha de suposar el primer capítol d'una història d'èxit del Prat en aquesta Copa del Rei, que en principi, si res es torç aquest diumenge, els hauria de portar a jugar contra un equip de primera divisió. Recordem que els criteris de cara a la pròxima ronda de proximitat geogràfica quedaran definits un cop es disputin els partits de tornada a la fase prèvia, però més o menys ja podem anar intuint quins podrien ser els possibles rivals del Prat de cara a aquesta primera ronda. Podria enfrontar, millor dit, a l'Atlètic Club, a l'Alavés, a l'Espanyol o a l'Osasuna. Abans, però, recordem, han de fer els deures aquest diumenge. Donem un cop d'ull molt ràpid a la resta d'eliminatòries d'aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. Tenim un Auriense 2, San José 0, Sporting Hortaleza 1, Atlético Unión Güímar 0, Ribadesella 1, Noja 0, Pinatar 8, Atlético Melilla 0, Atlético Calatayud 2, Baztán 0, Marazena 1, Tabernes 1, Lebrijana 5, 6 de junio 0, aquest Sant Rafel 1, Prat 5, Anaïstasuna 5, Tedeón 0 i Talayuela 1, Sporting d'Alcázar 2. Per tant, només dos equips visitants que van aconseguir sumar el triomf en aquesta anada, només, bueno, un d'ells va ser el Prat. Doncs bé, per conèixer com estan una mica els ànims a l'altra banda, des d'Eivissa, des del Sant Rafel, tenim l'oportunitat de parlar aquí al Prat Esports amb el seu entrenador, amb el Jordi Riera, a qui saludem ja. Hola Jordi, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bon dia, què tal? Un plaer.
0: Bé, a veure, explica'ns una mica, perquè el resultat és voluminós, és un 1-5 en contra, més enllà de lo complicat que és donar-li la volta a un resultat així, entenc que també anímicament afecta, però com està el grup? Com afronta aquest partit de tornada?
1: Sí, bueno, la veritat que és un resultat molt, molt difícil, no?, per nosaltres, per pensar en una remuntada, i bueno, el primer que ens preocupava una mica doncs era el que tu dius, veure una mica com estava el grup, tractar d'animar-nos una mica entre tots i bueno, ser conscients de que per nosaltres arribar aquí, la veritat que ha estat un premi. Hem tingut bueno, la fortuna de poder jugar aquesta prèvia de Copa del Rei i bueno, la mala sort d'alguna manera de que ens toqués un equip molt, molt, molt i molt potent com és el Prat, que ho va demostrar la setmana passada al nostre camp. I bueno, anem a Barcelona doncs amb intenció d'intentar competir bé, de fer un bon partit, d'intentar bueno, donar la cara, d'intentar seguir sent o seguir fent el que nosaltres creiem i bueno, a partir d'aquí, doncs, com et dic, intentar competir el partit, intentar posar les coses difícils.
0: Clar, més enllà d'aquest resultat, doncs ho comentaves tu, aquesta experiència de viure la Copa segurament és el més gran dels premis. Evidentment, enfrontar-se a un primera és la part més golosa segurament que et pots dur a la boca d'aquesta mena de fases, però bé, més enllà d'això, com esteu visquent l'experiència de viatjar fins aquí al Prat, de potser fer desplaçaments que no són tan habituals per vosaltres?
1: Sí, exactament. A veure, per nosaltres és una oportunitat de viure, bueno, de veure uns altres equips, de viure coses diferents a les que vivim normalment a la nostra competició a Eivissa, i nosaltres doncs anem a Barcelona, com et dic, amb molta il·lusió, no? Hem fet una mica de neteja de caps, independentment del resultat de l'eliminatòria, doncs volem disfrutar d'aquest desplaçament, d'anar amb avió a Barcelona, d'estar en un hotel tots junts, d'anar al camp, un camp que no coneixem, que intuïm que presentarà una molt bona entrada, i bueno, és la veritat que l'escenari és molt bonic i nosaltres anem amb tota la nostra il·lusió i amb l'ambició de, com et dic, d'intentar fer un bon partit.
0: Parlaves del Prat com un dels pitjors rivals que us podia tocar, un dels més potents en aquesta fase prèvia. No sé què és el que més et va sorprendre del conjunt de Cristian Gómez.
1: Bueno, la veritat que quan ens va tocar en el sorteig, que vam intentar d'alguna manera doncs trobar informació d'aquest equip, i bueno, em va agradar molt, i li vaig dir al Cristian, em va agradar molt la proposta de joc que té, no? Un equip molt, molt combinatiu, amb jugadors de superior categoria, no? Algun d'ells, doncs, l'Uri, per exemple, no? Que coneixíem de segona ref, i la veritat que té una plantilla molt, molt bona, molt potent, amb jugadors tècnicament molt bons, físicament molt bons, i res, bueno, ens va sorprendre, doncs, això, no? Aquesta proposta de futbol combinatiu que tenen, un equip molt valent, que apreta dalt. Nosaltres, doncs, amb les nostres limitacions, intentem fer coses molt semblants, i bueno, per mi, ja t'ho dic, és un bon repte enfrontar-nos a aquest equip i bueno, intentar apropar-nos al nivell que té aquest equip, que és molt alt.
0: Tot i la diferència que hi ha sobre el paper, vosaltres vau tenir també les vostres opcions amb l'empat i un tram de partit on va semblar més pròxim l'1-2 que no pas el gol del Prat, el 2-1, perdó. Us agafeu una mica aquests moments per enfrontar o per afrontar el partit d'aquest diumenge?
1: Sí, exactament, exactament. La veritat que és una mica, doncs, bueno, per allí on hem tirat la motivació, no?, del grup, que jo crec que sí que vam ser capaços durant un tram molt concret del partit, després de l'empat, que crec que vam ser potser millors que el Prat, o per lo menys que bueno, que el vam aconseguir arribar a la seva àrea i vam generar perill, vam tenir dues ocasions molt clares. És veritat que no les vam fer i després ells ens van penalitzar en seguida, però sí, ens agafem una mica això, no?, intentar, doncs, aquests minuts, intentar reproduir-los allà al camp del Prat, i bueno, si aquests minuts són al principi del partit i aconseguim fer un gol en aquests minuts, doncs potser canvia una mica tota la dinàmica, no? Bueno, sabem que és molt complicat, però bueno, ens volem donar també el gust i l'il·lusió d'intentar somiar una mica.
0: Ja per anar acabant, Jordi, clar, és complicat plantejar un partit d'aquestes característiques, perquè el Prat va demostrar, doncs, que si alguna cosa se li dona bé és fer gols i atacar i això fer mal a través de l'espai. Vosaltres teniu urgència, us tocarà portar la iniciativa i a priori no és un context de partit que us sigui favorable, més que res per això, per les virtuts del Prat. Com ho plantegeu? Com intentes trobar aquest equilibri entre voler anar pel resultat però ser conscient que no pots deixar les esquenes gaire descobertes?
1: Sí, exactament. Bueno, al final, veient una mica el partit d'anada, estic completament d'acord amb el que tu dius. És una mica, cada vegada, és veritat que vam intentar anar molt amunt, que els vam intentar anar a buscar dalt, i és veritat que ells, dels 5 gols, doncs 3 són corrent, no?, d'alguna manera, corrent-nos a l'esquena, i bueno, tenen molt de talent, tenen molta qualitat, però nosaltres et diria que no podem fer coses molt, molt diferents, no? És a dir, hem d'intentar, sí, bueno, ajustar-nos una mica diferents, potser canviar una mica l'estructura, bueno, no vull donar moltes pistes, però bueno, fer alguna petita variació, però la idea serà la mateixa, o sigui, intentar anar-los a dalt a buscar i intentar competir-los la possessió, que és molt difícil, molt complicat, perquè és un equip que està molt ben preparat per fer-te mal amb la possessió o robant-te i corrent a l'espai, no? Entonces, bueno, per nosaltres, per mi com a entrenador, és un repte intentar trobar aquest equilibri. L'hem intentat buscar durant la setmana i bueno, intentarem diumenge ser un equip valent, però que sigui també una mica més competitiu del que va ser aquí.
0: Doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps, ha estat un plaer poder conversar amb tu aquesta estona.
1: Bueno, moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Gràcies i molta sort de cara al diumenge.
1: Gràcies, una abraçada, adeu.
0: I per conèixer l'altra cara de la moneda i com s'està visquent el partit des del bastió del Prat, tenim amb nosaltres a l'extrem pota blava Àlex Plaza. Hola, Àlex, com estàs?
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, a veure, explica'ns, perquè el resultat que vau treure va ser molt positiu. Entenc que les sensacions dins del bastió han de ser bones aquesta setmana.
2: Sí, han sigut unes sensacions molt bones. Nosaltres estem amb moltes ganes de que arribi ja diumenge i de poder jugar una altra partida de Copa del Rei, i sobretot amb moltes ganes de jugar-lo davant la nostra gent.
0: El resultat que vau treure és molt positiu, entenc que això en certa manera us dona una mica tranquil·litat, tot i que entenc que el míster us haurà collat i us haurà apretat aquesta setmana.
2: Sí, bueno, no ens hem d'enganyar, que vam sortir a l'anada amb una renta bastant favorable, però hem de plantejar el partit com si fossin 0-0, no deixar-nos anar en qualsevol moment, i ja que sobretot ells, ja ens ho ha dit el míster, que ells no tenen res a perdre i vindran aquí, doncs, amb tot. I a més considero que encara nosaltres estem en una fase d'una miqueta de construcció, i quan més partits juguem i més minuts tinguem, doncs trobarem encara abans la nostra millor versió.
0: El projecte, com dius, està començant a caminar, però crec que aquests dos primers partits oficials que heu disputat aquesta temporada comencen a ensenyar algunes coses de l'estil de joc de Cristian Gómez, i un d'ells és beneficia sobretot els atacants com tu. És un model que genera moltes ocasions, no?
2: Sí, sí, sí, jo estic molt content. Sí, és veritat que ofensivament doncs, l'equip s'està veient com jugui aquí doncs, al final d'ells, i això és part del treball i de tot de l'estaf, de la idea de Christian, del míster i de la metodologia que té aquest Prat.
0: L'altre dia, per això, un cop va acabar el partit, vam parlar amb tu en directe per la retransmissió i ens parlaves que l'equip li calia millorar en alguns aspectes de l'altre futbol. No sé si heu estat treballant en aquesta mena de coses aquesta setmana.
2: Sí, bueno, jo crec que encara som massa bona gent i estem molt focalitzats en el nostre lloc, però ja tothom coneix aquesta Lliga Elite i a vegades jo el primer tenim algunes desconnexions i hem de millorar l'aspecte de guanyar duels, ser una miqueta més intensos, això del no futbol, que doncs al final si tu aconsegueixes juntar aquest no futbol amb l'estil de joc que tenim, doncs serem un equip imparable i anirem a qualsevol camp i podrem fer el nostre lloc i tindrem l'altra part que ens acabarà beneficiant molt a l'hora de guanyar partits i treure resultats.
0: De moment, però, la següent cita és aquest diumenge al Sagné a partir de les 4. No sé quin és el plantejament que esteu treballant amb el míster. Sortireu a pel partit? Sortireu amb un model una mica més conservador? Per on van una mica els trets?
2: Sí. No, bueno, nosaltres al final afrontem el partit doncs, com un partit més, amb aquest plus de motivació de tenir a tocar un partit contra un primera divisió, però la setmana ha sigut afrontar doncs, completament normal. El míster no ha donat gairebé pistes de l'alineació i estem tots endollats i segur que jugui qui jugui d'inici doncs aportarà i donarà el 100% i els que surtin de la banqueta doncs també ho faran no sé, com un partit més.
0: Entenc que el premi de jugar contra un primera divisió és molt golós, ho teniu molt a prop, no donarem encara per segur, no sigui que es queden 90 minuts i dius tu, ens hem de focalitzar en el partit de diumenge, però entenc que fa il·lusió, no?, la possibilitat d'enfrontar-se a un primera.
2: Sí, sí, no, jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està doncs, ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat. Quan tu comences a jugar a futbol, doncs somies amb jugar partits importants i partits així, doncs és que és el màxim que pot aspirar un futbolista amateur encara, així que molt content.
0: Bé, està tot a punt i tot preparat per aquesta gran festa, només queda rubricar-ho diumenge. Abans, però, deixa'm que et pregunti per una connexió que hem vist en aquest inici de temporada. Ens ho comentaves l'altre dia tu també, que us porteu molt bé fora del camp, però us esteu relacionant molt bé entre Gustavo Renque i tu. Explica'ns una mica aquesta connexió que de moment està sent tan prolífica en atac.
2: Sí, bueno, és que amb Gus porto ja gairebé quatre temporades, van patir els dos doncs, processos igual, gairebé molt semblants dins del club, ja que van començar els dos a filial i ja gairebé des de l'inici ja vam estar ahí amb dinàmica primer equip, després van passar a ser habituals i doncs hem passat per moments molt bons i molt dolents i hem construït una amistat i res, sempre que quan un ha patit un mal moment, com una lesió greu que creu que va tenir Gust, tant una lesió greu que vaig tenir jo, doncs hem estat i res, el moment que tenim ara és fruit de tot el treball durant aquests altres 3 anys i m'alegro molt per la faceta golejadora que està tenint ara i res, l'altre dia doncs em va deixar el penalti i l'estic molt agraït.
0: I tu li vas regalar l'assistència del seu primer gol, però vaja, és que heu començat, com deies, la temporada a nivell ofensiu. Bé, és que el Prat és un huracà, teniu molt de talent allà dalt.
2: Sí, sí, ja l'he dit jo a Gus que a vegades li dono jo molt de menjar, que a veure si em dona ell a mi alguna assistència. Però bueno...
0: Us heu d'anar repartint, sí.
2: Sí, sí, sí. La veritat que jugui qui jugui, també hi ha altres jugadors, i no Adri Ribas, Arts, Conu, que són uns jugadors dels que entrenes amb ells i a la vegada aprens també. Així que res. Molt content.
0: Això també és important, entenc, per un equip jove com sou vosaltres, tenir jugadors amb una mica més d'experiència, que no només en el dia a dia, sinó per partits com el de Copa del Rei, que són importants i que són escenaris que poden pesar una mica més, aquests jugadors que tenen una mica més de veterania, entenc que també ajuden a fer vestidor.
2: Sí, la veritat que la veterania dels capitans doncs feia aquesta barreja, no?, entre joves que aporten el que aporten i veterans que donen aquest saber estar, doncs és molt important i al final s'està demostrant.
0: Doncs Àlex, aquest diumenge, partit a casa a les 4 contra el Sant Rafel, ja per acabar, un missatge per l'afició perquè s'apropi, perquè ompli el camp.
2: Doncs res, que necessitem a tots els potablaves que vinguin al camp, que gaudeixin i que estem a tocar de fer història d'un partit davant d'una primera divisió i que els necessitem aquest partit contra el primera divisió si passem i la resta de temporada, que serveixi això per enganxar la gent i que vinguin a animar el seu Prat.
0: Doncs queda dit, moltes gràcies Àlex Plaza, futbolista de l'AE Prat.

0: Hem de parlar ara de bàsquet, un cop ja hem deixat de banda el primer equip de l'Associació Esportiva Prat, perquè el CB Prat de Mario del Campo s'estrena, o retorna, millor dit, a la segona FEB aquest dissabte a partir de 8:45. Ho farà a la pista del Clavijo, per tant li tocarà viatjar fins a La Rioja, al conjunt a Pota Blava, amb sensacions positives, això sí, perquè han completat una bona pretemporada després de disputar sobretot la Copa Espanya. I bé, hem parlat amb el Mario del Campo, amb el seu entrenador, i ens ha explicat, no, que malgrat haver patit algunes baixes com la de Robert Cusialls, està satisfet amb els resultats que ha tret l'equip durant aquests primers passos de la pretemporada.
1: Estem preparats per competir, és un debut a la categoria amb aquest equip. Bueno, crec que hem fet una molt bona pretemporada dintre del que és una pretemporada, amb alt i baixos, i evidentment sense poder comptar amb el Robert Cusialls, que és una peça superimportant per nosaltres. Tot i això, crec que estem preparats per donar una bona imatge i competir.
0: Una pretemporada que s'ha basat principalment en la disputa de la Copa Espanya, com comentàvem, i on el Prat va tancar la fase de grups la setmana passada amb una derrota a casa davant la Bisbal. Tot i el mal resultat, del Campo reconeix que el fet que no juguessin res va influir en el rendiment de l'equip.
1: És un partit més de pretemporada, evidentment tothom volia guanyar, però no, ja sabíem que estàvem classificats, no ens jugàvem res. Bueno, no teníem a la gent, no arribàvem a un bon moment de càrregues, lo típic de la pretemporada, i no, evidentment no ens ha de passar factura aquest partit. És una altra competició, una cosa és Copa Espanya i l'altra és la Lliga, i ara comença la Lliga i no té res a veure. Ja l'altre dia jugàvem sapiguem que estàvem classificats, i això va jugar molt en contra nostra.
0: Els Pota Blava van conèixer ahir mateix quin serà el seu rival a l'eliminatòria de setzens de la Copa Espanya, el Club Ourense de Baloncesto, equip de primera FEB, un partit que jugarà el Joan Busquets el cap de setmana del 20 o 21 d'octubre. El tècnic Pota Blava assumeix que serà complicat passar de ronda davant un equip de categoria superior.
1: Possibilitats de guanyar, la veritat és que molt poques, no? És un equip que quadriplica o quintuplica el nostre pressupost, no? A nivell d'estructura, d'americans, de jugadors de fora, o sigui, és una altra lliga, és un equip 100% professional i estan, com bé dius tu, molt assentats a lo que és primera FEB. La veritat és que contents, perquè és una oportunitat per nosaltres per jugar a un equip i a un club superior a nostre, i sobretot per no tenir que desplaçar-nos, no?
0: Doncs recordem que el Prat debutarà segona FEB aquest dissabte a la pista del Clavijo a 8:45. Abans, però, fem un cop d'ull ràpid a la resta de la jornada, que enfrontarà el Club Bàsquet Llíria amb el Lobe Huesca, el Gandia amb el Amics Castelló, el Sant Antoni amb el Benicarló, el Ciudad Molina amb el Logro Bàsquet i el CBZ amb el Sol Gironès Bisbal Bàsquet.

0: I ara seguim obrint carpeta poliesportiva. Hem de parlar de voleibol perquè aquest cap de setmana també s'estrena la Lliga, com dèiem abans, el Vikings Volley Prat. S'estrena en categoria després d'haver descendit el curs passat a primera divisió masculina, i ho faran davant el Club Natació Sabadell. A partir de les 7 serà a la pista visitant, per tant, començaran la Lliga amb un desplaçament al conjunt Pota Blava, i el seu míster, Dani Nevado, ens explicava que encara amb il·lusió i confiança l'estrena a la Lliga del nou projecte.
1: Jo crec que bastant bé, portem bona dinàmica. L'última jornada de Lliga Catalana vam guanyar els dos partits, per tant, anem amb dinàmica guanyadora. És un equip complicat perquè té moltes fitxes del primer equip, també, que juguen a Superliga 2, però bueno, l'encarem amb il·lusió i amb molta confiança.
0: Doncs com deia Dani Nevado, un Vikings que ha completat una gran Lliga Catalana, on ha guanyat els dos partits que ha disputat a la Lliga Bronze, a banda de sumar una victòria i una derrota en la fase prèvia. El tècnic dels Pota Blava valora especialment de manera positiva l'última victòria, on l'equip

0: va ser capaç de remuntar davant el Llars Mundet.
1: Les sensacions són bastant bones. Sí que és veritat que el partit que vam perdre va ser el primer de tot, que t'agafa més fred i és el que després et penalitza per no poder estar a la Lliga d'Or. Però bueno, després els tres següents partits els hem guanyat amb bastanta solvència, sobretot l'últim. L'equip va ser capaç de remuntar un 1-0 en contra i saber reposar-se i jugar bé i tornar al nivell que estan demostrant. Llavors això ens va donar molta confiança de que podem encara un partit que comencem malament però podem pujar.
0: Doncs veurem si els de Dani Nevado poden començar aquest camí amb una victòria i tornar el més aviat possible a segona divisió. I ara hem d'obrir la carpeta de motor per parlar de Moto3, on Joel Esteban s'ha estrenat aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó. De moment ha estat 12è a la prèvia, resultat que el classifica directament per la sessió pràctica d'aquest matí i per la Q2, perdó, el classifica directament per la Q2. Abans, els lliures 1 havia marcat el 7è millor temps, per tant, resultats força positius. Veurem si en carrera els pot millorar i acabar aconseguint una bona posició. La Q2 es disputarà la matinada de dissabte a 4:45 de la matinada i la cursa a la matinada del diumenge a partir de les 4:00.

I hem de tornar a parlar de futbol. Marxem fins a la segona catalana, on la Terlenca rebrà el Gavà a l'Estruc aquest dissabte a partir de les 6. Els de Marc Garcia venen d'empatar a 2 la jornada passada al camp del sector Montserratina i buscaran tornar al camí de la victòria. Per la seva banda, el Prat B buscarà mantenir el ple de victòries que ha aconseguit en aquests dos primers partits de la temporada i ho farà visitant l'Olímpic Can Fatjó, un partit que també jugarà el dissabte a les 6 i on els d'Héctor Rodríguez buscaran, doncs, com deia, consolidar aquesta primera plaça. A la resta de la jornada ho completaran un Sallent Navàs, un sector Montserratina Gironella, Marianao Poblet, Fundació Atlètic Sant Just, Corbera, Molins de Rei, Júnior Espluguenc i Planadeu Pallejà. I si fem una repassada ràpida a la classificació, com deia, el Prat B lidera amb 6 de 6, l'acompanya en aquesta segona plaça empatats a punts al Fundació Atlètic Sant Just, la resta de places de playoff les completen el Planadeu, el Gironella i la darrera plaça de promoció l'ocupa la Terlenca, i pel que fa a les places de descens tenim el Pallejà, l'Espluguenc, el Sallent i el Júnior.

0: Doncs moment, per la repassada de la resta de clubs que conformen la ciutat del Prat, comencem per Primera Catalana, en futbol, a grup 2, on la Fundació AE Prat visitarà la Barceloneta aquest diumenge a les 12, les de Víctor Sambola. Sumen 6 punts en les dues primeres jornades i buscaran assaltar la primera posició. Així afronta el míster del conjunt Pota Blava el duel d'aquest diumenge.
1: Bueno, también es un rival recién ascendido. Yo creo que también tendrá ganas. Al final yo creo que los rivales también son dos años que nos quedamos un poco a las puertas. Ya nos valoran, ya nos tienen en cuenta. Entonces no habrá ningún partido, yo creo, regalado. Entonces tendremos que ir otra vez a competir 90 minutos y a ir con todo.
0: Doncs partit complicat pel que fa a la Fundació AE Prat. Anem a Segona Catalana, anem al grup 4, on tenim el debut a la Lliga de la Terlenca femenina. S'enfrontarà al Mercat Nou aquest diumenge a partir de 6:15, en el que serà el primer partit de Lliga pel conjunt terlenquista. Hem de passar de futbol femení al masculí, perquè a Tercera Catalana tenim derbi aquest cap de setmana entre la Fundació AE Prat i la Terlenca B. Serà el diumenge a partir de 8:15, un cop acabi el partit de Copa del Rei del primer equip Pota Blava, i tots dos conjunts es veuran les cares. La Terlenca, que recordem, el curs passat va acabar en primera posició del seu grup, però no va poder pujar, mentre que la Fundació AE Prat va aconseguir la fita d'ascendir de manera invicta des de quarta catalana. Per tant, dos equips que saben el que és guanyar i que segurament regalaran un gran partit de futbol un cop acabi, com deia, el de Copa del Rei. Cinema preferent de juvenils, l'AE Prat s'enfrontarà a l'Atlètic Segre aquest diumenge a partir de 12:00. I parlem ara de futbol sala, perquè també tenim debut aquest cap de setmana, concretament del futsal Prat Advantis. Els Pota Blava debuten a la categoria de divisió d'honor després de l'ascens aconseguit el curs passat i, per tant, s'han guanyat el dret de jugar a la màxima categoria del futbol sala català. La seva estrena serà el dissabte a partir de 6:45 contra el Molins 99, en un partit, bé, històric per l'entitat. I ara hem de passar de la porteria a la cistella per parlar de bàsquet. Anem primer amb l'equip que disputa la Copa Catalunya masculina, amb aquest filial del Prat, que el dissabte a partir de 6:15 visitarà la pista del Martinenc. Recordem que els Pota Blava es van estrenar la jornada passada amb una victòria ajustada, 69-65, davant la S, i s'enfronten a un rival que va perdre la jornada passada. Per tant, els Pota Blava, que parteixen com a favorits. Si anem a la Primera Catalana femenina, el CB Prat s'enfrontarà al Força Lleida. Venen de perdre la jornada passada contra el Petro Pinto i, per tant, les Pota Blava, que busquen el seu primer triomf a la Lliga, ho faran aquest cap de setmana, veurem, contra el Força Lleida. Si baixem a la Segona Catalana masculina, i trobem el bàsquet pretenc, que dissabte a partir de 4:00 visitarà la pista del Castelldefels B. Els Pota Blava, que van debutar a la Lliga amb una victòria davant el Valls, el seu rival, doncs també va aconseguir sumar el primer triomf del curs. Per tant, un dels dos haurà de perdre aquest cap de setmana. Veurem si els pretencs continuen amb aquesta bona dinàmica. Pel que fa al Prat C, el mateix dissabte a partir de 8:15 rebrà a casa el Roquetes. Recordem que els Pota Blava van estrenar-se amb una derrota davant la secció esportiva Canal Vilafranca i d'aquesta manera buscaran trobar-se amb la victòria per primer cop aquesta temporada. I si anem a la Segona Catalana femenina, i trobem el pretenc femení, que jugarà el diumenge a partir de 12:15 a casa contra el filial del Castelldefels, també contra el Castelldefels B. Les pretenques, que van sumar una victòria contundent davant el Valls en el seu debut a la Lliga, i buscaran mantenir aquesta bona dinàmica. I acabem amb aquesta repassada parlant d'hoquei català, on a Segona Catalana el Club Hoquei Prat s'enfrontarà al Valls diumenge a partir d'un quart de vuit. Els Pota Blava es van estrenar amb una derrota 2-6 a la primera jornada davant l'Alpicat i buscaran d'aquesta manera donar-li la volta a aquest mal inici de temporada amb un triomf davant la seva afició. Bé, doncs encarem ja la part final del programa i, com és divendres, és el moment de sentir un fragment del primer capítol del podcast Enganxats als Pedals. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
2: enganxats als pedals.
3: Bon dia, sóc Lluc Urzelles i avui farem una ruta clàssica entre Osona, el Moianès i el Lluçanès. Sortirem del meu poble, Santa Eulàlia Riuprimer, i guanyarem alçada pujant a Fontfreda i pedalar fins a Avinyó. Tornarem per Sant Feliu Sasserra i Perafita, on farem el tobogan fins a casa Miquela, a tocar de Sant Bartomeu del Grau, i allà baixarem fins Vic per acabar-nos en Taulana Canton, a Santa Eulàlia, on tenen una àmplia varietat de carns bovines.
4: Avui comença a pedalar Enganxats als pedals, el podcast de ciclisme on cada setmana coneixerem una ruta, històries humanes lligades al seu recorregut i, sobretot, llocs on parar a fer un bon àpat. El nostre equip d'esprinters, escaladors, rodadors i contrarrellotgistes el formen l'Andreu Jiménez i l'Ona Fàbrega, del 9FM, l'Isaac Domínguez, d'Ona Codinenca, en Pau Vituri, de Ràdio Sabadell, en Jonathan Marín, del Prat Ràdio, en Jordi Duran, de Ràdio Tordera, i l'Isaac Muntades, i aquesta veu, la d'en Joan Garcia, de la veu de Sant Joan. I avui, per començar, com heu sentit, Lluc Cruselles, el millor xocolater del món, que hauria pogut ser ciclista professional. El que no sabem és si també hauria pogut ser el millor ciclista del món, però com que tampoc ho podem saber, parlarem amb ell de moltes altres coses. El que us podem assegurar és que no us decebrà.
2: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
4: Asseguts en una taula, en Jonathan, un Isaac, un altre Isaac, en Pau i l'Andreu comenten les primeres sensacions de la ruta que fan avui amb en Lluc Cruselles, el millor xocolater del món l'any 2022, ja fa 4 anys. Fa pastissos, treballa la xocolata de forma excel·lent, però el primer secret que en revela és que un dia també va somiar ser ciclista.
5: A veure, on ens portes avui?
3: On ens porto? On estem, no? On estem? A Canton, a casa, evidentment, sempre un bon esmorzar que s'ha de poder disfrutar, i crec que Canton no falla, és un tiro segur, a més un bon ambient, una bona brasa, i important de disfrutar d'un bon esmorzar.
4: Havia entès que això anava de ciclisme, però si es tracta de menjar ja m'agrada més. Canton, me l'apunto aquesta.
5: La descripció de la ruta que anem a fer.
3: La ruta que anem, al final és una ruta que també me la sento molt, molt meva, una ruta que he fet moltíssimes vegades i que també és un tiro segur per la comarca, en què recorrerem diferents ports, però també una part de Lluçanès, franja amb el Moianès, i evidentment Osona, el qual un recorregut que també és dur, però a la vegada també deixa fer un puja i baixa constant, i que ens ajuda també a disfrutar d'un territori, molta carretera secundària, i que ens permet disfrutar d'un bon matinal o una bona tarda de ciclisme.
5: Has dit que hi ha més d'un port. Hi ha algun moment de quan estàs sobre la bicicleta que dius que s'acabi jo això allà, sisplau?
3: Al final hi ha un port també que aquí, jugant a casa, Fontfreda, un port mític de la comarca.
4: Port de Fontfreda? Mític, diu? Hem d'haver perdut els últims 47 tours, perquè no em sona.
3: Que és una mica de mal fer, perquè comences que els 3 primers quilòmetres ja piquen cap amunt, però res, un 3-4% que puja, però que deixa fer, i llavors ja sí que els últims 4... ja s'enfilen més, un 6, un tros del 7%, però com que al principi has collat més del compte, també es complica. I si vens de Vic, ja també, de Vic a Santa Eulàlia, sembla que no, però també va picant amunt, i es va complicant, i si et passes al principi ho pagues al final.
4: Si no, sempre hi ha l'opció de girar cua i esperar-vos a Canton.
6: Ara ens ho deies, Lluc, que comencem aquesta ruta per aquí, per Fontfreda. De fet, és el començament de la ruta de Santa Eulàlia a Fontfreda, per tant tens aquest port al principi per escalfar una mica. Ara ens deies, és una ruta que té diversos ports, quina duresa li posaries? I entenc que el Lluçanès, això és molt de tobogans, que és una de les característiques clàssiques del Lluçanès,
4: que
6: és, no hi ha grans ports, però és puja i baixa,
3: sí.
6: No,
3: al final, si féssim una escala de l'1 al 10, potser per distància sí que fa que sigui com més assequible, però realment és aquest puja i baixa constant que si et passes de voltes ho acabes pagant, a més sempre hi pica un bon sol, a la zona del Lluçanès i aquests famosos tobogans que tots coneixem, i el conegut com a Dragon Khan, no? pels
4: Ah, no, Port Aventura, això ja em sona més.
3: Jo ho clicaria com un 6-7, sobretot, o sigui, és veritat, per la curta distància que pot tenir, o no tan curta, per depèn de qui, evidentment, però sí que és el que dic, si vas amb una grupeta que et porta encollat, és una ruta que se't pot fer bola.
6: I el primer pensament, no sé, el primer cop que la vas fer, quan vas arribar a casa després d'aquest recorregut, com va anar? Devia ser molt jove, suposo.
3: Sí, jo des dels 10-11 que practico ciclisme, sí que amb uns inicis pues, més en bici de muntanya, i llavors a partir dels 12 ja que també tenia bici de carretera, i sé que és una de les primeres que vaig fer, perquè al final això, no? Pues, per proximitat, i hi ha una ruta, pues, sí que en aquells moments pues, que era una ruta llarga, però recordo un dia de molta calor a l'estiu.
4: Pensava que això de la calor era d'aquests últims estius i no dels de fa 20 anys.
3: A casa i literal cap a la piscina. Ah, perquè
4: a la piscina també m'hi trobaràs.
3: El que hi cau allà em va deixar tocat.
7: Lluc, aquesta passió per la bicicleta comentes ara, no? A partir dels 10 o 11 anys començar a donar-te fort per al tema de la bici. D'on et ve? Del pare, del germà, de cosins?
3: Sí, ve del pare. El meu pare ha fet BTT tota la vida, i moltíssim, i proves, i evidentment aficionat, però moltes proves. Havia fet aquí a Osona, la Volta a Osona, la Por de Pluja, que li deien que era increïble, era de dues etapes, i era en BTT, que seria preciós que es recuperés. I llavors també per... a causa pues, del meu pare, i a conseqüència d'un molt bon amic, en David Álvarez, que també és del poble, i té 5 anys més que jo, i va ser qui em va tibar una mica també cap al ciclisme de carretera i al competir, i un per l'altre pues, recordo els 4-5 primers anys de competir en bici que compartíem amb ell molts entrenaments també. Llavors, d'això deu fer ja pues, ara em sentiré gran, però deu fer ja 17 anys o 18, eren poquets els que anàvem en bici aquí a la comarca, i va ser molt bonic també. I això, entre el meu pare i en David Álvarez, doncs realment vaig anar-me endinsant en aquest món.
2: Enganxats als pedals.
0: Bé, doncs això ha estat un fragment d'aquest primer capítol d'Enganxats als pedals. Recordeu que si el voleu sentir de manera íntegra, heu d'anar al nostre web, al web del Prat Ràdio, el Prat Digital, i allà podreu recuperar de manera completa aquest primer programa d'Enganxats.

Fins aquí el Prat Esports d'avui. Nosaltres ens acomiadem pel que fa aquesta setmana. Recordeu, però, que l'esport no s'atura al Prat Ràdio i que aquest diumenge tindrem la transmissió en directe del partit de Copa del Rei entre el Prat i el Sant Rafel, aquesta tornada de la fase prèvia de la competició del CAO, que pot classificar el Prat per enfrontar-se a un equip de primera divisió. Per tant, cita important. Recordem que el partit és a les 4. Nosaltres, com sempre, ens hi posarem des de mitja horeta abans per fer una mica de prèvia amb el Manolo Gol, amb el Farizo, amb la Valèria. Per tant, prèvia de luxe per aquest partit de luxe. I això és tot per avui. Moltes gràcies. Agrair també al control tècnic, al Juan Carlos Muñoz, que ens ha ajudat amb els botonets. I com deia, ens acomiadem fins al dilluns, si és que no ens veiem a la Transmi d'aquest diumenge. Adéu-siau, bon cap de setmana.

causa e carteira.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
9: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas. Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
7: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
14: Bona tarda, són les 7.
15: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
14: Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes. Jordi Fortià.
16: Els sindicats amenacen amb una vaga general mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama de nou eleccions anticipades i Pedro Sánchez avisa als populars, a Junts i a Vox, que la història els jutjarà abans dels que es pensen.
17: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Por mí, que convoque cuando quiera.
18: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
14: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat.
16: Es demana evitar desplaçaments fins al vespre. Des de l'inici de l'episodi, a l'Ebre s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat. Hi ha hagut evacuacions i els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones. Núria Parlon demana extremar la precaució.
19: Molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
14: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
16: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions. Albert Ferrer és el responsable de treball de l'UGT.
20: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
14: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
16: La gran cita bienal se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça a Tarragona. Segons Carles Cortés, el presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa, aquesta és la millor temporada de la història dels castells.
21: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial.
14: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet està disputant partit d'Eurolliga a la pista del Besiktas.
22: Segon duel de la setmana a Europa pels d'Alexander Sekulic, que volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai guanyant el Besiktas turc. Al minut 2 del primer quart, el resultat és de 3-2 pel Besiktas.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis un dia més, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs encara hem de recordar que hi ha un parell de dies afectades de caràcter local a Montsià per les inundacions i la C12 en dos trams. Per tant, si us heu de desplaçar cap al Baix Ebre i al Montsià, mantingueu-vos informats. Pel que fa a l'àrea metropolitana, ha millorat molt la situació viària, però és cert que aquest migdia la situació era molt complicada. No hi ha, per exemple, retencions a la zona de la P7 i a l'Axi Sud-Nord. Queden petites retencions d'uns 3-4 quilòmetres, tant a la via dels Vallès, del Vallès com la C33 com la C58. I també amb problemes a Barberà perquè hi ha un accident en sentit Sabadell. Pel que fa a àrees del Prepirineu, destaca les aturades que hi ha a Berga i a Cercs en sentit al túnel del Cadí. Són petites retencions, però ja anuncien les retencions de la tardor i molta mobilitat a rondes, com deia. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez demana aquest cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes.
3: Així ho confirmen fonts de la Moncloa, que asseguren que el president obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Asseguren que el que ha passat a l'hemicicle és greu i que venen dies d'intentar entendre per què i analitzar quina és la millor manera de solucionar-ho. De fet, en les darreres hores, alguns dirigents del PSOE han demanat eleccions immediates. Qui ho ha tornat a fer, avui també, és el líder del Partit Popular, Alberto Feijo.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo, estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: I tot plegat, com dèiem, després que Junts s'hagi sumat al bloc del no per tombar els dos decrets d'habitatges. Així ha anat la votació, Carina Viver.
5: De res ha servit que, per sorpresa, i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin, amb valentia, ha dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada del decret per negociar-ne una altra porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de sumar.
6: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret d'antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
8: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
5: El primer decret, l'antidesnonaments, s'ha derogat per 172 vots a favor davant dels 178 vots en contra. El segon, per 166 a favor i 184 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat la utilització política del desnonament de la Mari Carmen Abascal per part del govern espanyol.
0: Doncs la resposta al carrer no s'ha fet esperar. A aquesta hora hi ha previstos dos talls a la Meridiana i a la plaça Espanya per preparar la manifestació de dissabte. I mentrestant, l'acampada de plaça Catalunya continua. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
9: Bona tarda. Nosaltres hem baixat al carrer a Plaça Catalunya, on des de dimarts s'ha instal·lat aquesta gran acampada i que no ha parat de créixer. De fet, des d'ahir a la nit ja sobrepassa les 200 tendes de campanya després de la cassolada d'ahir al vespre. Per conèixer les reaccions dels ciutadans davant d'aquest no a l'aprovació dels dos decrets al Congrés, hem parlat amb Chiara Monroy, portaveu dels convocants.
10: En un principio, las personas de base, las personas, la clase obrera, dijimos que queremos un único decreto. Esto ha pasado porque el gobierno tomó la decisión de dividir los dos decretos, una para mantener contenta la parte de la izquierda y otro para tener contenta la parte de la derecha. Totalmente, no sé qué ilógico lo que he realizado, porque de esta manera nos hemos quedado sin un avance, pero es que ya sabíamos, y él sabía, y era coherente, creo yo, que sabíamos que por parte del Junts y por parte de la derecha iba a votar que no a, lo, a los otros decretos. Ahora, el presidente y el gobierno, los ministros, tienen que saber que es la clase obrera, ya no es ni Junts, ni Esquerra, ni PNV, ni H. Bildu, es la propia clase obrera que la hará mirar hacia la izquierda.
9: Doncs ja ho heu escoltat. Ara es plantejaran des de l'acampada si adherir-se a la vaga general per continuar pressionant el govern.
0: Doncs des del sindicat de llogateres, la seva portaveu a Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general.
3: Ho ha dit després de constatar-se el no del Congrés als dos decrets.
11: Y que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
3: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i ara no ho fan.
12: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Ho ha dit des de Galícia, on ha participat en un fòrum de competitivitat i cohesió territorial.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada: s'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins al vespre, fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat. Es demana evitar desplaçaments fins al vespre.
3: Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona d'Alcanar, que, juntament amb Ulldecona, són els municipis amb més afectacions. A la Ametlla de Mar s'han superat els 273 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp.
0: I algunes carreteres continuen tallades. En el cas de Tortosa s'han hagut de desallotjar també una vintena de persones de dos habitatges. En qualsevol cas, anem en directe amb el nostre company de Ràdio Tortosa, David Benito. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix estan en aquesta roda de premsa aquí al centre de comandament avançat. Ha fet la primera intervenció Albert Castellet, que és el cap d'intervenció dels bombers, i estan ara a l'espera de respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació. El que sí que us podem explicar és que aquest episodi ha afectat a molts municipis de les Terres de l'Ebre amb afectacions de més de 200 litres per metre quadrat. De fet, els bombers han actuat en 302 avisos des d'ahir a la nit fins a les 6 de la tarda d'avui. Aquesta precipitació ara mateix ha anat baixant, però preocupa perquè s'està veient uns xàfecs al delta de l'Ebre. Ara sí que estem en condicions de poder escoltar Albert Castellet, cap d'intervenció dels bombers.
14: En habitatges o en vehicles, no hi ha hagut cap dany personal important, que recordi un parell d'hipotèrmies lleus, però poca cosa més. Per tant, en aquest sentit són bones notícies, tot i que afectacions materials sí que han hagut diverses. Comparat amb l'episodi de l'any passat, ha estat un episodi menor, per exemple, a nivell d'afectacions estructurals, edificis moltes menys que l'any passat. Així i tot, doncs, encara falta feina d'escotament d'aigües, de treure aigua de garatges, de baixos, i de netejar carrers i carreteres, i això encara estarem una bona estona. Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges, que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents, i per això deixem recursos aquesta nit aquí, per si va ser salvo estar a lloc ràpid.
13: Doncs escoltem ara el cap d'intervenció dels bombers, que deia que estan pendents del que puguem passar les pròximes hores. Tot i això, aquesta tarda els esforços s'han centrat en assegurar les infraestructures.
0: Moltíssimes gràcies, David. I encara a l'Ebre, a l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs que han quedat desbordats atrapant alguns vehicles.
3: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluja s'ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges i facilitar la feina dels serveis d'emergència.
0: La Plana Ràdio, Tere Giner.
15: Municipis com el Mas de Barberans han superat els 220 litres de pluja per metre quadrat, mentre que Santa Bàrbara s'han arribat a acumular 238 litres. A les cases d'Alcanar, el registre de 203. L'episodi ha mantingut també una incidència molt important sobre la mobilitat sobre les diverses carreteres del Baix Ebre i del Montsià que han quedat tallades o afectades. Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
16: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
15: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
17: Ja podem començar a sortir a treballar. Ara farà una primera observació de la brigada animal. Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
15: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
18: Detectant molt bé aquestes urgències. Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
15: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
0: Doncs efectivament, ho dèiem abans, l'alerta es manté. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies per les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar el litoral i el prelitoral català. Maite Polo.
19: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i també durant el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques del litoral i el prelitoral.
20: S'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores, superant molts municipis els 200 litres metre quadrat en 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
19: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar que el més adequat era no obrir les escoles, tant a les comarques del Montsià i la Ribera d'Ebre com al Baix Ebre i al Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de totes aquestes localitats.
20: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
19: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres.
0: Gràcies, Maite. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: El judici pel cas Roger Espanyol, l'únic per violència policial de l'1 d'octubre, finalment ha quedat vist per sentència.
3: Després de 5 sessions, aquest divendres al migdia, s'ha acabat l'únic judici a 4 policies nacionals per l'operatiu del referèndum i la violència policial que es van exercir. Les acusacions demanen fins a 13 anys de presó per als agents, mentre que la Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució. En l'informe final, la Fiscalia ha justificat l'ús de les bales de goma pel bloqueig i l'atenció que diu va patir la policia a l'escola Ramon Llull.
0: I encara parlant de la justícia, alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El setembre ha tancat amb més ocupació, però també més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. David Navarro.
1: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
1: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
22: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
1: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: En successos, dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
23: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
0: I detingut a Malgrat de Mar un home acusat de temptativa d'homicidi amb arma blanca, una Malgrat.
24: Segons la policia, el detingut va entrar en un establiment del municipi i va apunyalar el propietari del local per l'esquena. Un cop estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Els testimonis van explicar a la policia que l'atac el van fer dos joves que posteriorment van fugir. L'arma utilitzada va ser un matxet. Durant la tarda, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle on viatjaven quatre persones. Els agents van identificar un dels sospitosos dins d'aquest vehicle gràcies a la descripció facilitada pels testimonis de l'apunyalament. L'home va ser detingut acusat d'un presumpte delicte per temptativa d'homicidi dolós.
0: En cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
3: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
25: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles amb els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes.
0: I aquest cap de setmana arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Saravella.
5: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
6: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
5: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pont i Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està disputant un nou partit de l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Al final del primer quart, el resultat és de 17 a 25 pel conjunt blaugrana. En futbol, diumenge el Barça femení rep el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer duel de la temporada entre els dos equips. El curs passat, les blaugranes van superar les blanques en els 6 duels que van disputar i si guanyen

0: A més, durant aquesta temporada, l'altre dia el partit va ser molt bo, amb molts gols, bones sensacions. També han tornat moltes companyes que no estaven amb nosaltres, així que contentes i a per totes.
1: Els altres dos equips catalans de la categoria, el Badalona Women i l'Espanyol, juguen demà a les 12 del migdia. Les badalonines visiten el Sevilla, que té un punt menys que les catalanes, i per la seva banda, les blanquiblaves reben l'Alavés, una posició per sobre de les de Sara Monforte. Precisament, l'entrenadora Perica ha parlat abans d'aquest partit.
2: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no?, un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid, i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat, perquè si no, pues, bueno, si el porten ells al seu terreny, se'ns pot complicar. Tenim el partit molt controlat, vigilàncies molt controlades, saber molt bé quins són els pros, o sea, les coses que van bé a l'Alavés, i després nosaltres intentar tindre la pilota i que es transiten poc, i estar molt en camp contrari.
1: En futbol sala, el CatCas Energia rep el Saragossa a 9:45 de la nit. Dylan Vargas és jugador del CatCas.
3: Que hay que empezar a sacar resultados. Esa es una realidad también. Y bueno, nada, este viernes es un buen momento para empezar a sumar de a tres en casa con nuestra gente. Estar al 100 con todas las alarmas encendidas y tratar de jugar los 40 minutos de la misma manera. No vale estar desconectado ni un minuto, así que intentaremos en principal competir hasta el final.
1: I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito es perdran l'europeu de carretera que s'està disputant a Eslovènia. Blasi s'ha vist obligada a renunciar per una caiguda, mentre que Benito no participarà per un virus.
4: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
8: Hola, hola. Aquest mes està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferita és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un platant telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però de vegades és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un platant telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la Nettle, a canvi, haurà de complir tres tasques. Ell accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics de la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a Misha_QL i trobar

0: més ressenyes al web de paraulademixa.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge. I mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes, Jordi Fortià.
5: Els sindicats amenacen amb una vaga general, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, reclama de nou eleccions anticipades. I Pedro Sánchez avisa als populars, a Junts i a Vox, que la història els jutjarà abans els que es pensen.
6: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Por mí, que convoque cuando quiera.
7: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat.
5: Es demana evitar desplaçaments fins al vespre. Des de l'inici de l'episodi, a l'Ebre s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat. Hi ha hagut evacuacions i els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones. Núria Parlon demana extremar la precaució.
8: Molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
3: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
5: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions. Albert Ferrer és el responsable de treball de l'UGT.
9: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
3: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
5: La gran cita bienal se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Segons Carles Cortés, el presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, aquesta és la millor temporada de la història dels castells.
10: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial.
3: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet està disputant partit d'Eurolliga a la pista del Besiktas.
11: En Europa, pels d'Alexander Sekulic, que volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai guanyant el Besiktas turc. Al minut 5 del segon quart, el resultat és de 26-35 pel Barça.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, amb afectacions encara per els efectes de les pluges. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs per l'efecte de les pluges, en aquests moments hem de dir que encara en posta entre Tortosa i Roquetes, a la C12, la via està tallada i que una de les vies locals que hi havia aquesta tarda han quedat normalitzades dos, ara només una, i és en concret entre el Godall i la Galera. Pel que fa a l'àrea metropolitana, la situació ha millorat força, ha estat molt intensa aquesta tarda. Ara tenim molta mobilitat a les rondes, no tenim retencions, per exemple, a l'AP7, algun punt de lentitud a la B30, al lateral de la pista que va dir en sentit a Girona, i a punts de lentitud, per exemple, a la C16, en concret a Berga i Cercs, en sentit al túnel del Cadí. Com sempre, demanar-vos cautela i mantingueu-vos informats. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez demana aquest cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat, amb el vot de Junts, els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes.
3: Així ho confirmen fonts de la Moncloa, que asseguren que el president obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Asseguren que el que ha passat a l'hemicicle és greu i que venen dies d'intentar entendre per què i analitzar quina és la millor manera de solucionar-ho. De fet, a les darreres hores, alguns dirigents del PSOE han demanat eleccions immediates. Qui ho ha tornat a fer, avui també, és el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo, estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: I tot plegat, com dèiem, després que Junts s'hagi sumat al bloc del no per tombar els dos decrets d'habitatge. Així ha anat la votació. Carina Viver.
5: De res ha servit que, per sorpresa i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin amb valentia, ha dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada del decret per negociar-ne una altra porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de sumar.
6: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret d'antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
8: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
5: El primer decret, l'antidesnonaments, s'ha derogat per 172 vots a favor davant dels 178 vots en contra. El segon, per 166 a favor i 184 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat la utilització política del desnonament de la Mari Carmen Abascal per part del govern espanyol.
0: Gràcies, Carina. Doncs la resposta al carrer no s'ha fet esperar. Aquesta hora hi ha previstos dos talls a la Meridiana i a Plaça Espanya per preparar la manifestació de dissabte. I mentrestant, l'acampada de Plaça Catalunya continua ara mateix reunits en assemblea. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
9: Molt bona tarda. L'Assemblea es plantejava si s'unien o no a la mobilització general. La resposta ha sigut unànime a sumar-se a una onada de protestes que començaran a partir del dia de demà i també han manifestat que l'acampada es mantindrà de manera indefinida aquí a Barcelona fins que no s'arribi a un acord. Amb un altaveu feien una crida a la població perquè la manifestació sigui massiva i que tothom surti al carrer per defensar i lluitar pels seus drets, com és el dret a l'habitatge digne i accessible. L'objectiu és fer força entre tots i totes i aconseguir una resposta per part del govern. A hores d'ara, l'Assemblea continua en marxa a Plaça Catalunya amb convocants fent crits de vaga i organitzant els assistents de cara a les properes mobilitzacions.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I des del sindicat de llogateres, la seva portaveu a Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general.
3: Ho ha dit després de constatar-se el no del Congrés als dos decrets.
10: Y que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
3: I ja ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i ara no ho fan.
11: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Ho ha dit des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins a les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat. Es demana evitar desplaçaments fins al vespre.
3: Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona d'Alcanar, que juntament amb Ulldecona són els municipis amb més afectacions. A la Ametlla de Mar s'han superat els 273 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp.
0: I algunes carreteres continuen tallades, ho sentíem ara, amb el servei de trànsit, i en el cas de Tortosa s'han hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tortosa, David Benito, bona tarda.
12: Bona tarda, doncs sí, estem en aquest centre de comandament avançat on han explicat que ja estem a la fase final d'aquest episodi. El cap d'intervenció dels bombers, Albert Castellet, ha explicat que els episodis han anat minvant, però que hem d'estar alerta en les pròximes hores, sobretot també en especial atenció diumenge.
13: Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges, que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents i per això deixem recursos aquesta nit aquí, per si va ser algú està a lloc ràpid.
12: De fet, el que estem veient en aquest centre de comandament avançat és com a poc a poc van marxant també el nombre d'efectius i aquestes carpes que hi han també van desapareixent. Un episodi a les Terres de l'Ebre on molts dels municipis han rebut més de 200 litres per metre quadrat de pluja i ara mateix els bombers encara estan fent algunes assistències tècniques.
0: Moltíssimes gràcies, David. Encara a l'Ebre, a l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs que han quedat desbordats atrapant alguns vehicles.
3: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges i facilitar la feina dels serveis d'emergència.
0: La Plana Ràdio, Tere Giner.
14: L'episodi ha mantingut també una incidència molt important sobre la mobilitat sobre les diverses carreteres del Baix Ebre i del Montsià que han quedat tallades o afectades. Els veïns expliquen que més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
15: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
14: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
16: Ja podem començar a sortir a treballar. Ara farà una primera observació de la brigada a Niamal. Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els us ho donarem.
14: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
17: Detectant molt bé aquestes urgències, problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
14: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
0: Ho dèiem abans, l'alerta es manté. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies per les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar el litoral i el prelitoral català. Maite Polo.
18: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i també durant el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques del litoral i el prelitoral.
19: S'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores, superant molts municipis els 200 litres metre quadrat en 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà, doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
18: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte i a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar que el més adequat era no obrir les escoles, tant a les comarques del Montsià i la Ribera d'Ebre com al Baix Ebre i al Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de totes aquestes localitats.
19: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
18: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres.
0: Gràcies, Maite. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
20: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: El setembre ha tancat amb més ocupació, però també més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. David Navarro.
21: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més, unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
22: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
21: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
23: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
21: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El judici pel cas Roger Espanyol, l'únic per violència policial de l'1 d'octubre, finalment ha quedat vist per sentència.
3: Després de 5 sessions, aquest divendres al migdia, s'ha acabat l'únic judici a 4 policies nacionals per l'operatiu del referèndum i la violència policial que van exercir. Les acusacions demanen fins a 13 anys de presó per als agents, mentre que la Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució. En l'informe final, la Fiscalia ha justificat l'ús de les bales de goma pel bloqueig i la tensió que diu va patir la policia a l'escola Ramon Llull.
0: I encara parlant de la justícia, alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: En successos, dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
1: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
0: I detingut a Malgrat de Mar, un home acusat de temptativa d'homicidi amb arma blanca, Ona Malgrat.
4: Segons la policia, el detingut va entrar en un establiment del municipi i va apunyalar el propietari del local per l'esquena. Un cop estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Els testimonis van explicar a la policia que l'atac el van fer dos joves que posteriorment van fugir. L'arma utilitzada va ser un matxet. Durant la tarda, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle on viatjaven quatre persones. Els agents van identificar un dels sospitosos dins d'aquest vehicle gràcies a la descripció facilitada pels testimonis de l'apunyalament. L'home va ser detingut acusat d'un presumpte delicte per temptativa d'homicidi dolós.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El Departament d'Educació està treballant en una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial que s'ha fet aquest divendres perquè s'estan acabant de mirar els serveis tècnics.
3: A més, es treballa mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants en aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació que es van acordar el curs passat en el pacte amb alguns dels sindicats. En un comunicat, USTEC ha considerat insuficient el plantejament. La mesa sectorial d'aquest divendres és la primera del curs escolar.
0: En cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
3: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
6: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells, es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes.
0: I aquest cap de setmana arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Cugat Mèdia, Sara Vella.
7: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditoria i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja obliga l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
24: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà aquestes alternatives i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
7: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pont i Pissador i El Petit de Caleril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està disputant nou partit de l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Al descans, el resultat és de 40-52 pel conjunt blaugrana, que té a Kevin Panther amb 11 punts com el màxim anotador de l'equip. En futbol, diumenge el Barça femení rep el Real Madrid al Camp Nou en el primer duel de la temporada entre els dos equips. El curs passat, les blaugranes van superar les blanques en els 6 duels que van disputar i, si guanyen aquest diumenge, ampliarien el marge amb les madridistes fins als 5 punts de diferència a la Lliga. Escoltem Cata Coll i Clàudia Pina.
8: Estan jugant molt bé, monicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
9: Nosaltres ens sentim bé, crec que hem anat de menys a més durant aquesta temporada. L'altre dia el partit va ser molt bo, amb molts gols, bones sensacions. També han tornat moltes companyes que no estaven amb nosaltres, així que contentes i a per totes.
5: Els altres dos equips catalans de la categoria, el Badalona Women i l'Espanyol, juguen demà a les 12 del migdia. Les badalonines visiten el Sevilla i les blanquiblaves reben l'Alavés. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, ha parlat abans d'aquest partit.
10: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no?, un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat perquè, si no, pues, bueno, si el porten ja al seu terreny, se'ns pot complicar. Tenim el partit molt controlat, vigilàncies molt controlades, saber molt bé quins són els pros, o sigui, les coses que van bé a l'Alavés i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc i estar molt en camp contrari.
5: En futbol masculí, demà el Sabadell rep l'Andorra en una nova jornada a la segona divisió. Els de Ferran Costa volen continuar sumant de 3 en 3 a casa. Escoltem l'entrenador Arlequinat.
11: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no?, entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no?, amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
5: En futbol sala, el CatGas Energia rep el Saragossa a 9:45 de la nit. L'equip català s'enfronta al penúltim classificat, un conjunt que encara no ha sumat cap punt. Aquesta pot ser una bona oportunitat perquè el CatGas aconsegueixi la primera victòria del curs. I un darrer punt en ciclisme, l'Ali, perquè les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito es perdran l'europeu de carretera que s'està disputant a Eslovènia. Blasi s'ha vist obligada a renunciar per una caiguda i Benito no participarà per un virus.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
25: Continguts en xarxa.
26: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
27: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
28: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
27: ¡Eh!
12: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
21: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
27: Estan...
12: Ríndete, putieta!
27: No!
12: Venga, ríndete ya!
27: No.
13: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
14: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
21: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
13: Di algo. Di algo.
15: ¡Pudres en el infierno, diga!
14: Eso no me lo esperaba.
21: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
15: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
27: Vamos a salvar el mundo.
16: Continguts en xarxa.
2: La xarxa de comunicació local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, amics. Benvinguts a Partitura de Tarda. Avui el programa porta el segell de dues illes i un fiord. Viatjarem per Anglaterra, íntima d'Elgar i la joventut lluminosa de Britten. Ens endinsarem als nords imaginats de Grieg i acabarem en aquella Escòcia brumosa i heroica que Max Bruch va vestir amb melodies populars i un violí que no oblidarem fàcilment. Quatre compositors, quatre veus ben distintes, per un fil conductor que les uneix. La capacitat de la música per evocar un lloc, una atmosfera, una memòria, fins i tot quan aquell lloc no s'ha viscut mai, sinó somiat. Començarem amb la serenata per a l'orquestra de corda d'Edward Elgar, una peça breu i d'una bellesa continguda que l'home va escriure a les grans marxes imperials que va dedicar en silenci a la seva dona. Seguirem amb la Simple Symphony de Benjamin Britten i el nom nomen és senzilla i és prodigiosa, i totes dues coses alhora. Després, Edvard Grieg ens farà entrar a la Noruega medieval del rei Sigurd amb la seva suite Sigurd Jorsalftar. I per tancar, Joshua Bell i la seva Scottish Fantasy de Max Bruch, uns minuts de lirisme pur que fan difícil creure que cap instrument pugui dir tanta amb tantes poques notes. Poseu-vos còmodes. Avui, aquí, l'única agenda és escoltar bé. Mireu, hi ha músics que neixen sabent exactament on pertanyen. Edward Elgar no era un d'ells. Va créixer en una casa humil de les Midlands angleses, fill d'un afinador de pianos, sense accés a la gran tradició acadèmica que obria portes a la vida musical de l'època. Va aprendre sol, llegint partitures, tocant en orquestres de poble, fent classes a domicili per pagar el lloguer. Durant anys, la seva música va circular per cercles modestos, sense gaire ressò més enllà de Worcester. I tanmateix, de tot aquell silenci, d'aquella espera llarga i de vegades amarga, en sortiran una de les pàgines més profundament angleses que la música haurà conegut. Elgar té una doble vida que el fa fascinant. L'un és el compositor solemne, quasi imperialista, el de les marxes, pomps i circumstància, el de la grandiositat eduardiana. L'altre és un home íntim i sensible, que pinta en petits formats amb una delicadesa que sorprèn qui el descobreix per primera vegada fora dels grans escenaris. I és precisament en aquest segon Elgar on viu la peça que avui ens acompanya. Aquesta peça és la serenata per orquestra de corda mi menor opus 20. És una obra de joventut. Elgar la va acabar el 1892 quan tenia prop de 35 anys i la va dedicar a la seva dona Alice. Una dedicatòria que no és un gest protocolari. Alice Roberts havia renunciat a una posició social privilegiada per casar-se amb un músic sense nom, i Elgar ho sabia. Ell l'estimava amb la mateixa intensitat callada amb què escrivia la seva música. La serenata és breu, tres moviments, menys de 15 minuts en total, però el temps intern és una altra cosa. El primer moviment, Allegro Piacevole, s'obre amb una energia lleugera, gairebé dansaire, amb un tema que corre entre les cordes com si tingués pressa d'arribar a algun lloc i al mateix temps s'estimés el trajecte. El segon moviment és el cor de tot plegat, un larghetto de bellesa serena i continguda que molts han descrit com un dels moments més purs que Elgar va escriure mai. No hi ha gestos grandiosos, només la melodia, alta i dolça, que es desplega sobre un baix quasi immòbil, com una llum de tarda que no es vol anar. I el tercer moviment torna amb un caràcter proper al principi, però més reposat, com si la música hagués viscut alguna cosa en aquells minuts i en conservés la memòria. La textura és tota de corda, violins, violes, violoncels, contrabaixos, res més, i precisament per això cada gest queda a la vista sense amagar-se darrere d'un vent o d'una percussió. Elgar hi escriu com qui parla en veu baixa, però amb molta precisió, com qui sap que la intimitat exigeix, si de cas, més control, no menys. La gravació que sentirem pertany al Budapest String, un conjunt de cambra hongarès que ha construït al llarg dels anys una sonoritat càlida i articulada, molt atenta a les frases llargues, als arcs dinàmics suaus, aquell equilibri entre expressió i contenció que la música anglesa de finals del segle XIX demana.
La seva lectura de la serenata té la qualitat de les coses naturals, no imposa un caràcter, el deixa respirar. Dins la trajectòria d'Elgar, la serenata ocupa un lloc curiós, no és l'obra que el va fer famós. Tot això vindrà anys més tard, amb les variacions Enigma i el concert per a violoncel, però és l'obra que molts que li estimen profundament prefereixen, perquè hi ha menys necessitat de demostrar res, menys pes del món a sobre, i en canvi hi ha tot el talent melòdic d'Elgar parlant sense disfresses. Abans d'escoltar-la, potser val la pena deixar-se endur per una imatge senzilla, un jardí anglès, una tarda d'estiu que comença a refredar-se, una melodia que arriba des d'alguna finestra oberta, sense que sàpigues exactament d'on. No cal saber res més. La música ja ho porta tot.

Acabem d'escoltar la serenata per a orquestra de corda d'Edvard Elgar. Tres moviments que en menys d'un quart d'hora han fet el recorregut complet. L'energia lleugera del primer, aquell larghetto central que sembla no voler acabar-se mai, la melodia planant sobre les cordes greus com si flotés, i el retorn al principi del tercer, però amb una serenitat guanyada, no donada. Els Budapest Strings han fet exactament el que Elgar demana, no imposar, acompanyar, deixar que la música es digui sola, i la música s'ha dit i bé. Bé, ara passem a Benjamin Britten. Mireu, Britten va néixer el 1913 a Lowestoft, un poble pesquer de la costa anglesa on el vent venia directament del Mar del Nord. Des de molt petit la música li era tan natural com respirar. Als 9 anys ja componia, als 10 omplia quaderns, als 12 havia escrit quartets, sonates i cançons en una quantitat que hauria sorprès qualsevol adult. Era un nen prodigiosament diligent, no només dotat. Escrivia amb una serietat tranquil·la, com si ja sabés que aquell era el seu món. Quan va arribar als 20, ja era un jove compositor format, deixeble de Frank Bright, alumne del Royal College of Music de London, immers en una carrera que s'estava definint amb rapidesa i ambició, però entremig de tot aquell avenç cap al futur, Britten va mirar enrere. Hi ha obres que neixen d'una mirada enrere, d'un compositor que obre un calaix antic i troba, entre papers grogosos, la veu d'un nen que tocava el piano i escrivia música com qui juga. Britten tenia 20 anys quan va obrir aquell calaix i va decidir fer-ne un regal. Va agafar melodies i fragments que havia escrit de nen entre els 9 i els 12 anys i els va transformar. No els va corregir ni els va millorar amb la tècnica adulta. Els va respectar, els va acomodar, els va donar forma i equilibri i va crear una obra per a orquestra de corda que portava dins seu l'essència d'aquell infant que havia estat. Aquí va néixer la Simple Symphony Opus 4, composta el 1933 i estrenada l'any següent. El títol no és innocent, és una declaració d'intencions. Senzilla perquè és sincera, senzilla perquè no disfressa res, perquè la millor honestedat a vegades té la forma d'un joc. L'obra té quatre moviments i cada un porta un nom que ja és, en si mateix, una invitació. El primer s'anomena Bosterous Bourée, una bourée d'ebulliciosa, plena d'energia i picardia. La música salta, s'arbegeix, fa uns girs rítmics que recorden que una bourée és, abans de res, una dansa i que dansar pot ser una forma molt seriosa de ser feliç. El segon moviment és el Playful Pizzicato. Les cordes parlen totes picant-les amb els dits, sense l'arc. El resultat és una textura lleugera, gairebé de joguina, que avança amb una agilitat desinvolta. Hi ha humor aquí, un humor net, sense ironia passada, de qui sap que la música també pot ser una riallada. Arriba després el sentimental sarabant, el moviment més interioritzat. Una sarabanda és un moviment lent, greu, sovint de caràcter noble, i Britten, en la seva versió adolescent de la forma, hi posa quelcom inesperadament tendre. Les cordes canten amb una veu que ja no juga, ara mira cap a dins, amb aquella melangia suau que cada vegada té la infantesa quan s'adona que està acabant. I per tancar, el frolicsom final, un final juganer que recull l'energia dels primers moviments i l'impulsa cap a un desenllaç luminós i decidit. Britten no vol deixar l'oient amb la nostàlgia, vol deixar-lo amb una rialla. La gravació que escoltarem avui la dirigeix el propi Britten, al capdavant de la English Chamber Orchestra, un conjunt amb el qual va mantenir una col·laboració estreta i profundament musical durant molts anys. Quan Britten dirigia la seva pròpia música, hi havia una qualitat especial en el resultat, una claredat sense artificis, una naturalitat que venia de conèixer cada nota des de dins. La versió és neta, precisa, plena de caràcter. Cada moviment respira en el seu propi temps i quan arriba el pizzicato del segon moviment, les cordes de la English Chamber sonen com si la música no tingués cap altre lloc on voler ser. Escoltar la Simple Sinfonia és d'alguna manera escoltar Britten dues vegades, el nen que va escriure aquells temes i el jove que va decidir que valien la pena ser conservats. Quan la infantesa ben mirada pot ser un font, no una fugida. El conjunt de l'obra dura uns 14 o 15 minuts, però és d'aquells quarts d'hora
que posen volant i que passen volant i que quan s'acaben fan ganes de tornar a començar. Benvingut, doncs, a una obra que és senzilla com ho és la llum del matí, sense explicació, però irresistible.

La simple sinfonia de Benjamin Britten, 14 minuts que han passat com 15 segons, i és un compliment de primer ordre. Hem sentit el saltironar de la bourée, l'encís lleuger del pizzicato amb aquelles cordes que parlaven a punta de dit, la melangia inesperada de la sarabanda. Pot ser el moment que més sorprèn, el més madur de tots. I al final, que ho ha recollit tot amb una energia que no admetia alternatives, Britten va tenir la saviesa de no millorar la seva música de nen, la va deixar ser, i precisament per això continua sent viva. Deixem a Benjamin Britten i passem a Edward Grieg. Hi ha músics que no t'han buscat la grandesa, se l'han trobada, gairebé sense voler, mentre intentaven explicar qui eren i d'on venien. Edward Grieg no és un d'ells. Edward Haregub Grieg va néixer al Bergen el 1843 en una família de músics i comerciants d'origen escocès que feia generacions que havia arrelat profundament a Noruega. Va estudiar a Leipzig, va absorbir el romanticisme alemany, va conèixer Schumann i Mendelssohn en forma de partitures i de professors, però va tornar a casa amb una pregunta que no el deixaria mai. Com pot sonar la música noruega si ningú ha definit encara com és? Quan Grieg parlava de si mateix, ho feia sempre amb una certa ironia sota les seves pròpies limitacions. Deia que no tenia la capacitat de construir les grans formes, les sinfonies, les òperes, els grans edificis formals del romanticisme. Però tenia una cosa que molts d'aquests arquitectes sonors no tenien, la capacitat de fer que una melodia semblés necessària, com si sempre hagués existit, com si la música nòrdica la portéssim dins i ell simplement l'hagués tret a la llum. Avui ens endinsarem al cor de la Noruega medieval, o millor dit, a la Noruega imaginada per dos amics que volien posar el seu país al mapa de la cultura europea. La suite orquestral Sigurd Hjorsalfar, opus 56, és el resultat d'aquella complicitat i d'una època en què la música i la literatura naveguen junts cap a un destí compartit, la identitat. L'any 1872, Borgester Bonjons, poeta, dramaturg, figura central del romanticisme nòrdic i anys més tard Premi Nobel, li va proposar a Grieg que compongués la música per a la seva nova peça de teatre. El protagonista és Sigurd I de Noruega, el rei que va partir cap a Terra Santa a principis del segle XII i que la tradició va batejar amb el sobrenom de Hjorsalfar, el pelegrí de Jerusalem. Era un encàrrec que anava molt més lluny del teatre. Era una crida a construir mite. Jorsson volia enaltir la figura de l'heroi nòrdic en un moment en què Noruega buscava la seva veu com a nació. I Grieg, que sentia aquell impuls amb la mateixa intensitat, i va posar tota la musicalitat que tenia. La música incidental original es va estrenar el 1872, però no va ser fins a dues dècades més tard, el 1892, que Grieg va revisar i ampliar aquells materials per convertir-los en la suite orquestral que avui sentim. Tres moviments, tres atmosferes. El primer actua com una introducció solemne, construeix l'espai sonor d'un regne i hi ha la noblesa en els freixets dels instruments de vent, una dignitat que no necessitava ser ostentosa per imposar-se. L'oient entra a la sala com si entrés de debò, amb passos mesurats, conscient que allà és una cuina a la història. El segon moviment intermezzo s'anomena el somni de Borgil. Borgil és la germana del rei, una figura poètica que en la peça de Jorsson encarna una mena de visió o profecia. I la música de Grieg no la tradueix amb una delicadesa extraordinària, melodies que semblen que flotin, un cromatisme suau que evoca el món dels somnis sense caure en el fantàstic. És el Grieg més íntim, el que escrivia cançons i peces per a piano i que sabia com cap altre fer que una frase melòdica s'instal·lés dins de tu i no marxés fàcilment. I llavors arriba el tercer moviment, la marxa d'homenatge. Pot ser el moment més conegut de tota la suite, i no pas perquè sigui el més espectacular, sinó perquè és el que millor condensa el que Grieg sabia fer amb el paisatge sonor nòrdic. Una noblesa plena, una melodia que té la solidesa d'una pedra i la calidesa d'una flama. Bé, avui escoltarem la suite en una gravació que reuneix l'Orquestra Simfònica de Londres sota la batuta del director noruec Øyvind Heldestad. Heldestad va ser durant dècades un dels intèrprets de referència del repertori escandinau.
Noruec de naixement coneixia per dins el territori musical que habitava Grieg. La seva lectura no cerca l'efecticisme ni la grandiositat gratuïta, cerca la veritat del so, la proporció, la calidesa. En Grieg, això és precisament el que es necessita, que la música respiri, que tingués pes però no pesantor, que arribi a l'oient sense fer soroll de més. La gravació forma part de la sèrie MK Remaster, que ha recuperat amb cura algun d'aquests enregistraments de valor documental i artístic. Ara que sabeu qui era el rei, qui era el compositor, quina amistat va fer possible aquesta música i quina veu orquestral ens l'apropa avui, potser podeu tancar una mica els ulls i deixar que Grieg faci el que ell feia també, portar-vos sense pressa cap a un nord imaginat que és tanmateix profundament real. Sigur Jörg Salfar, la suite orquestral Opus 56, d'Edward Grieg.

Hem escoltat la suite Sigur George Alfar d'Edward Grieg en la lectura de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Øyvind Heldenstad. Tres moviments que han recorregut tres estats d'ànim ben diferenciats: la solemnitat del primer, aquella reobertura de regnat, la delicadesa quasi onírica del somni de Virgil, el moviment central, que és Grieg en el seu estat més pur, i la marxa d'homenatge amb la seva melodia que fa caminar mentalment al costat del rei. Jorsson i Grieg van voler vestir un mite noruec, que 21 anys de separació entre la música incidental i la suite definitiva no es van esborrar ni una gota de força, és la prova que ho van aconseguir. Bé, amics, ara passem a Max Bruch. Hi ha compositors que passen la vida a l'ombra d'una sola obra. Max Bruch en va ser un, i ell ho sabia. El seu concert per a violí en sol menor va tenir un èxit tan acaplarador, tan immediat, tan sostingut, que tot el que va escriure després va quedar eclipsat. Però Bruch no era un compositor d'una sola idea. Era un home de veu pròpia, de sensibilitat profunda, i de quan en quan la vida li va donar l'oportunitat de demostrar-ho. La fantasia escocesa és una d'aquestes oportunitats, i pot ser la més bella de totes. Max Bruch va néixer a Colònia el 1838 en ple romanticisme alemany. Va créixer en un entorn musical privilegiat. Va estudiar de jove amb Ferdinand Hiller i de molt aviat va mostrar que el seu camí passava pel lirisme, per la cantabilitat, per aquella manera d'escriure per a la veu o per als instruments que s'hi assemblen, o en cada frase aspira a ser una melodia que es recorda. No era un revolucionari. Mentre Wagner sacsejava els fonaments dels que havia de ser la música, Bruch preferia les formes clàssiques, les harmonies càlides, la bellesa sense embuts. Ho va pagar amb una certa condescència de la crítica del seu temps, que de vegada el considerava massa conservador, però hi havia en ell una honestedat artística que el temps ha sabut reconèixer. Cap al final de la dècada de 1870, Bruch va travessar un període de maduresa i seguretat creativa. Tenia prop de 40 anys quan va posar-se a treballar en un projecte que el fascinava des de feia temps, una peça per a violí i orquestra i arpa basada en melodies tradicionals escoceses. El resultat va ser l'Opus 46, que ell va subtitular, amb tota la precisió del món, com a fantasia lliure sobre melodies populars escoceses. Per què Escòcia? Bruch no hi havia estat, no hi tenia lligams familiars, però Escòcia era, en aquella Europa romàntica, un territori de la imaginació. Walter Scott havia convertit les seves terres altes en el paisatge literari d'una època. Les novel·les, les balades, el cicle d'Ocean, tot plegat havia construït una Escòcia mítica, brumosa, heroica i elegíaca alhora, que els compositors del continent van abraçar amb una intensitat gairebé religiosa. Mendelssohn n'havia quedat captivat i havia escrit una sinfonia sencera inspirada en aquells llacs i aquelles ruïnes. Bruch feia el mateix amb el violí. La fantasia s'obre amb una introducció que sembla arribar de molt lluny, com si la música emergís lentament d'una boira. L'arpa d'entrada dona el color, no és un element decoratiu, és paisatge. Estableix des del primer moment que estem en un territori sonor diferent, antic, carregat de memòria. Sobre aquest fons, el violí s'aproxima en cura, dibuixa les primeres frases. El primer moviment com a tal, Adagio Cantabile, desplega una de les melodies escoceses que Bruch recull i transforma. La línia del violí és ampla, respirada, plena de tendresa continguda. El segon moviment porta cap al ritme, al ball, un andante que fa pensar en una dansa popular captada amb elegància, però sense trair-ne el caràcter. El violí es fa ràpid, àgil, gairebé juganer, i llavors ve el tercer moviment, l'andante sostenuto, el cor de tota la fantasia, una melodia de puresa desarmadora, cantada pel violí amb una expressivitat que fa difícil creure que no sigui una veu humana. És el moment més íntim, més poètic, el que dura més en la memòria. La fantasia es tanca amb un final de caràcter heroic, guerrer, brillant. Les cordes altes de l'orquestra, el violí que s'eleva, la sensació d'arribar a una destinació que ha valgut la pena. Bruch va dedicar l'obra al gran violinista Pablo de Sarasate, que en va ser un dels primers defensors. Avui la sentim en una versió que porta la firma de Joshua Bell, un dels violinistes de la seva generació que millor encarna aquella síntesi difícil entre tècnica impecable i calor genuïna.
Té un so ric, generós, que mai no sacrifica l'expressió per l'exhibició. Al costat de l'Acadèmia St. Martin on the Fields, una de les formacions de càmera amb orquestra més distingides del món anglosaxó. Bell aborda la fantasia escocesa amb una naturalitat que fa que la música sembli sempre necessària, sempre viva. No hi ha res de forçat. La melodia flueix com si vingués de molt endins. Al llarg de la història, la fantasia escocesa ha anat passant de mà a mà entre els grans intèrprets del repertori. És una d'aquelles obres que els violinistes estimen de debò, que no es toca per obligació, sinó per delectança. Que continuï en el repertori actiu gairebé 150 anys després de ser escrita, diu tot el que cal dir sobre la seva qualitat. Ara deixeu que el so parli, que l'arpa es porti cap a aquella Escòcia que potser no existeix, però que la música de Bruch la fa real durant uns minuts. Que el violí de Joshua Bell ens recordi per què algunes melodies travessen segles sense perdre ni un gram d'emoció. La fantasia escocesa, opus 46, de Max Bruch.

La fantasia escocesa de Max Brooke, amb Joshua Bell al violí i l'Academy of St. Martin on the Fields, una obra que s'ha guanyat el seu lloc en el repertori no per cap raó acadèmica, sinó per la raó més simple i definitiva. Sona bé, sona molt bé. L'arpa inicial, aquella boira sonora que obre tota la fantasia, el lirisme del primer moviment, la dansa del segon i aquell tercer moviment, l'andante sostenuto, amb aquella melodia que Bell ha cantat amb el seu instrument com si realment en depengués alguna cosa. El final heroic ha tancat el cercle i nosaltres, des d'aquesta Escòcia imaginada, tornem al present. Això és tot per avui, amics. Avui a Partitura de Tarda hem estat quatre llegendes en llocs que la música fa més reals que molt mapes. L'Anglaterra íntima d'Elgar, la infància revisada de Britten, la Noruega medieval i heroica de Grieg i l'Escòcia brumosa i llegendària que Brooke va imaginar amb una arpa i un violí. Quatre compositors, quatre mons, un únic fil conductor. La convicció de que la música és capaç de crear territoris, de construir records de llocs on no hem estat mai, de fer-nos sentir per uns minuts que pertanyem a alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Gràcies per escoltar. Fins aviat i sigueu feliços.

dies passatgers. Les engrunes que se't claven les meitats de res. No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Benvinguts a un nou episodi de Crossroads Blues Radio, el millor programa de blues. Soc Salva Martínez, Salva Potablava Blues. Després de la pausa del divendres passat, motivada per la programació de la ràdio a la Festa Major del Prat, tornem a la programació normal del nostre programa. Avui, amb l'episodi September Blues Selection. Sense més dilacions, comencem amb la música. Escoltem a Mobless Funky Blues Band i el tema Paying the Cost to be the Boss.

The blues is alright. Roots Blues Radio es on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

Yeah, play the blue guitar. Do it again. Yeah. Do it again.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

Crossroads Blues Radio, el millor programa de blues, presentat i dirigit per Salva Martínez, Salva Potablava Blues. Recorda, si no pots escoltar-nos en directe, tens tots els podcasts a les nostres pàgines de elprat.digital/radio, d'ebooks, d'Amazon Music i també al nostre blog, crossroadsbluesradio.blogspot.com. Finalizamos September Blues Selection con Greg Copland, cantante natural de Virginia, profundamente influenciado por artistas como James Brown, Wilson Pickett y Buddy Guy. En 2012, junto a The Soul Gang, banda de 6 componentes, incluido sección de vientos, sale su álbum titulado Take It to the Bridge. Uno de los 14 temas del disco, y que vamos a escuchar ahora, es I Know I Was Wrong. Pero, abans d'escoltar-lo, ens acomiadem. Que tingueu un bon cap de setmana i fins divendres que ve. No falteu, passarem llista. Bye, adiós, adeu. Sigueu feliços i divertiu-vos molt. Us deixo amb Greg Copland and the Soul Gang i la cançó I Know I Was Wrong.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?